0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La votació dels pressupostos participatius comença aquest dilluns, 1 de juny. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir uns dies el calendari previst inicialment per poder acabar d'enllestir la valoració tècnica de totes les propostes. Les validades ja es podran consultar a partir d'aquest dilluns 1 de juny i, per tant, tothom qui vulgui tindrà 3 setmanes entre l'1 i el 21 de juny per poder votar. L'Ajuntament ha tancat la valoració tècnica i econòmica de les propostes, que serà pública a partir d'aquest dilluns. Les votacions quedaran obertes mitjançant la plataforma de participació digital i també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que hagin passat la valoració i un cop finalitzat el procés s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros. A més, també es farà una jornada extraordinària de votació el dia 12 de juny al Mercat Municipal perquè tothom qui ho vulgui pugui també allà mateix triar les propostes que més els agradin de les que han passat la validació dels pressupostos participatius. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que en cas de no residir-hi actualment hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat cubellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web cubelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai. Doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i, per tant, el termini per celebrar-se també en un primer moment. S'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara, un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant, encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Cubelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
2: A Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix, no? Els motius. Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
1: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària, i de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
3: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al centre social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
4: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
1: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors, el punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim. Ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny. El Cubermut se suma al segell Garraf Sona. La representació cubellenca comptava fins ara amb el Festival Cubelles Noir i la Festa de la Verema, que continuen un any més dins d'aquest conjunt d'esdeveniments agrupats per l'agència Node Garraf i que sumen 26 propostes diferents. Música, cinema, arts escèniques, creativitat, cultura popular, gastronomia, literatura i experiències a l'aire lliure ompliran un any més els carrers, les places, els teatres, els ports o espais singulars de la comarca en una nova edició del programa Garraf Sona, Terra de Festivals. El projecte impulsat pel Node Garraf el 2019 presenta aquest any una edició nova que amplia el nombre d'esdeveniments adherits fins a un total de 26 iniciatives culturals repartides pels municipis de tota la comarca. Entre les novetats, Cubelles ja ha portat, com dèiem, el Cubermut, la Fira de l'Aperitiu i el Vermut, que, malgrat que ha hagut de suspendre les últimes edicions, està previst que torni al Passeig Marítim aquesta pròxima tardor. Segons l'agència Node Garraf, el segell Garraf Sona s'ha consolidat al llarg dels anys com una eina de promoció conjunta i de cooperació territorial que contribueix a reforçar la identitat comarcal i a posicionar la comarca com una destinació activa, creativa i vinculada als festivals i als esdeveniments culturals. El programa agrupa festivals de disciplines de tota mena, des de grans esdeveniments internacionals fins a iniciatives de proximitat i propostes més emergents. Entre els festivals estratègics, segons Node Garraf, destaquen cites consolidades com el Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic, el Festival Terramar CaixaBank, també de Sitges, el Finpetel, Tinglado, el Temps de Viu, el Nova Reggae, de Vilanova i la Geltrú, el Monocicle i el Retorn dels Indians de Sant Pere de Ribes, la Dixieland de Canyelles o la Mostra d'Espectacles al carrer d'Olivella, a banda del Cubelles Noir o la Festa de la Verema de Cubelles, entre molts altres projectes que es poden consultar agrupats al portal agenda.garrafsona.cat. Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
5: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
6: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvato quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que a Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
5: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
6: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
5: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
1: Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
7: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, i home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
1: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys. La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
8: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
9: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
1: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles. Això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
11: Vine a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I com fem regularment, avui dediquem una estona aquí a Ràdio Cubelles a parlar de consum, de casos concrets, de reclamacions, també donar consells, i ho fem en companyia de les professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Cubelles. I avui tenim amb nosaltres en aquesta secció l'Eva Mengual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: I també Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles, benvinguda, gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, quin és el cas que tenim doncs darrerament que ens vulgueu acostar aquí, que hagueu hagut de gestionar, no?, des de l'Oficina de Consum, i que volem acostar també avui als oients de Ràdio Cubelles?
2: Doncs sí, com ja sabeu, el que ens agrada és sobretot portar casos de consumidores i de persones consumidores d'aquí del municipi, i sobretot en el cas que quan hi ha un repunt de casos o hi ha alguna alerta, no?, com a vegades li diem, ens agrada dir-li a nosaltres. Doncs, malauradament, tornem a parlar d'un altre tancament de clíniques dentals. Vam viure farà uns anyets, no? Ara el temps passa molt ràpid amb Dentics, i ara ha passat a Moral Studio. Tenim bastants casos. Ara, bueno, ja va passar ara fa un temps, no? No? Oi,
1: sí.
2: Eva?
1: Sí, sí. La diferència és que amb Dentics el van comprar, o sigui, Vitaldent va comprar certes oficines de Dentics, i les persones que estaven allà en aquelles oficines van acabar de fer el seu tractament. En aquest cas, sí que algunes de les persones consumidores que han tractat amb Oral Studio fins al final i han rebut informació i demés, els hi han dit que estaven a punt de fer una compra i que serien els nous que s'encarregarien de fer i d'acabar els seus tractaments, però això no ha passat. Així que ens trobem en una situació difícil, perquè tenim uns consumidors, en el nostre cas del nostre municipi, doncs que tenen coses personals molt importants, com un casament.
2: Ja,
1: ara el juny, i no tenen, estan tenint problemes amb els seus implants i no tenen la boca acabada.
2: Mm-hmm. Ja,
0: s'han quedat penjats, no?
1: S'han quedat penjats, sí, no? I a sobre,

0: a Carrefour Market Cubelles. Estem de reinauguració. Ara, millor que mai, vine a descobrir els nostres preus imbatibles en una botiga més moderna, més còmoda i amb serveis pensats per a tu. T'hi esperem. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La votació dels pressupostos participatius comença aquest dilluns, 1 de juny. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir uns dies el calendari previst inicialment per poder acabar d'enllestir la valoració tècnica de totes les propostes. Les validades ja es podran consultar a partir d'aquest dilluns 1 de juny i, per tant, tothom qui vulgui tindrà 3 setmanes entre l'1 i el 21 de juny per poder votar. L'Ajuntament ha tancat la valoració tècnica i econòmica de les propostes, que serà pública a partir d'aquest dilluns. Les votacions quedaran obertes mitjançant la plataforma de participació digital i també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que hagin passat la valoració i un cop finalitzat el procés s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros. A més, també es farà una jornada extraordinària de votació el dia 12 de juny al Mercat Municipal perquè tothom qui ho vulgui pugui també allà mateix triar les propostes que més els agradin de les que han passat la validació dels pressupostos participatius. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que en cas de no residir-hi actualment hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat cubellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web cubelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai. Doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
1: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i, per tant, el termini per celebrar-se també en un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant, encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Cubelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
2: A Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix, no? Els motius. Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
1: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària i, de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
3: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
1: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran a cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al centre social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
4: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
1: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors, el punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim. Ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny. El Cubermut se suma al segell Garraf Sona. La representació cubellenca comptava fins ara amb el Festival Cubelles Noir i la Festa de la Verema, que continuen un any més dins d'aquest conjunt d'esdeveniments agrupats per l'agència Node Garraf i que sumen 26 propostes diferents. Música, cinema, arts escèniques, creativitat, cultura popular, gastronomia, literatura i experiències a l'aire lliure ompliran un any més els carrers, les places, els teatres, els ports o espais singulars de la comarca en una nova edició del programa Garraf Sona, Terra de Festivals. El projecte impulsat pel Node Garraf el 2019 presenta aquest any una edició nova que amplia el nombre d'esdeveniments adherits fins a un total de 26 iniciatives culturals repartides pels municipis de tota la comarca. Entre les novetats, Cubelles ja ha portat, com dèiem, el Cubermut, la Fira de l'Aperitiu i el Vermut, que, malgrat que ha hagut de suspendre les últimes edicions, està previst que torni al Passeig Marítim aquesta pròxima tardor. Segons l'agència Node Garraf, el segell Garraf Sona s'ha consolidat al llarg dels anys com una eina de promoció conjunta i de cooperació territorial que contribueix a reforçar la identitat comarcal i a posicionar la comarca com una destinació activa, creativa i vinculada als festivals i als esdeveniments culturals. El programa agrupa festivals de disciplines de tota mena, des de grans esdeveniments internacionals fins a iniciatives de proximitat i propostes més emergents. Entre els festivals estratègics, segons Node Garraf, destaquen cites consolidades com el Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic, el Festival Terramar CaixaBank, també de Sitges, el Finpetel, Tinglado, el Temps de Viu, el Nova Reggae, de Vilanova i la Geltrú, el Monocicle i el Retorn dels Indians de Sant Pere de Ribes, la Dixieland de Canyelles o la Mostra d'Espectacles al carrer d'Olivella, a banda del Cubelles Noir o la Festa de la Verema de Cubelles, entre molts altres projectes que es poden consultar agrupats al portal agenda.garrafsona.cat. Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
5: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa, una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
6: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvat quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
5: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
6: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
5: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
1: Les obres de desmantellament de la dàrsena de la Tèrmica davant del passeig de la Marina de Cubelles han suposat la instal·lació d'una tanca metàl·lica de grans dimensions que inicialment va generar queixes entre els comerciants i veïns pel seu fort impacte visual. Per mitigar aquesta situació, l'artista urbà Beroc, conegut al municipi per altres intervencions, com el mural de la Festa Major darrere l'Ajuntament o el del Poliesportiu, s'està encarregant aquests dies de la decoració de tota aquesta estructura provisional. La intervenció artística destaca per les seves grans dimensions, ja que té una llargada total estimada d'uns 360 metres, dividida en diferents trams de 36 metres de llarg i 2 d'alçada. El projecte busca transformar aquesta imatge grisa de la tanca en un paisatge atractiu que acompanyi els vianants i els clients dels establiments de restauració de la zona.
7: El que volien era platja, ¿vale? Però amb alguns que em comentàvem, home, a mi m'agradaria una tortuga marina i tal, dic, home, una tortuga marina ja no és en platja, és en fons marí, per exemple. I diu, sí, en fons marí, com el blau és molt semblant i tal, doncs n'hi ha trams que fem fons marí en comptes de platja, però es tracta de donar colors blaus que donin amplitud i en contrast de colors més llampants, que faci més lluir la valla aquesta.
1: La temàtica escollida, de mutu acord amb els comerciants, està lligada a l'entorn de la platja de Cubelles i al mar. Beroc ha optat per uns tons blaus utilitzats de fons per donar una sensació d'amplitud i lluminositat, combinats amb un fons marí i representacions de coralls, de peixos, dofins, tortugues marines, entre altres, a petició dels veïns. En definitiva, aquests murals aboquen paisatges de platja i al mar, que ara queda amagat darrere de la tanca metàl·lica. Beroc, que està comptant amb l'ajuda puntualment del seu company Dani i també fins i tot en alguna ocasió del seu fill, ha explicat que el mètode de treball s'ha hagut d'adaptar. Tot i que utilitzen dissenys que han fet prèviament per ordinador, la pintura amb esprai s'aplica directament sobre la tanca i s'asseca en qüestió de minuts. Actualment l'artista ja treballa en el quart dels 6 trams de tanca previstos. La resposta dels veïns i dels visitants del Passeig de la Marina durant aquests últims caps de setmana està sent molt positiva, segons l'autor dels murals, ja que estan agraint aquesta transformació d'una tanca que treu totes les vistes de la façana marítima durant el temps que durin els treballs, que seran aproximadament 2 anys. La Conselleria de Salut de la Generalitat està estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. Aquesta és la resposta que ha donat ara per ara la Conselleria a Ràdio Cubelles després de la petició pública que han fet l'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes. Concretament, la resposta és aquesta, i és que estan estudiant el creixement de la població per fer efectiva la separació de centres. Des de la Conselleria també han concretat que actualment l'equip d'atenció primària Cubelles Cunit està format per 70 professionals i que la dotació de professionals en cas de separar-se es farà tenint en compte la projecció també de creixement poblacional entre el 2021 i el 2041. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Cassanyes han reclamat previsió a la Generalitat i que, per tant, engegui ara ja els tràmits per separar aquesta àrea bàsica de salut, pel que consideren que és l'increment i l'envelliment de la població que estan veient els dos municipis.
8: La nostra intenció, i em penso que és el que cal, és que se segreguin. Cubelles tingui el seu i Cunit tingui el seu propi. Donat que la direcció, el responsable és el mateix, i llavors això és una cosa que és molt incompetent entre els mateixos treballadors, ja que tenen que anar d'una banda a l'altra.
9: Farem una carta conjunta, l'alcaldessa i jo, a la consellera de Sanitat, és que, sisplau, que ens anticipem als problemes. Ara que sembla que hi haurà pressupostos, és el moment d'anticipar-se als problemes. No podem estar esperant a que arribem als 20.000 habitants dels dos municipis per separar l'àrea, perquè això trigarà encara 5-6 anys. I aquí al Garraf, al Baix Penedès, a Cunit, a Cubelles, està creixent molt en població i necessitem que el govern s'anticipi. I en aquest sentit demanem aquesta sensibilitat, aquesta programació, aquesta planificació.
1: Igual que passa amb l'àrea bàsica de salut de Cubelles Cunit, hi ha altres àrees properes que són compartides entre dos municipis, com per exemple les Ribes Olivella o Roquetes Canyelles. Això sí, que sumen menys població. L'última modificació d'àrees bàsiques de salut a Catalunya es va decretar l'any 2023, quan es va crear l'àrea bàsica de salut de Santpedor, que també inclou el municipi de Castellnou del Bages, i es van ampliar altres àrees, com la de Navarcles, Sant Fruitós de Bages, que va passar a incloure també Mura i Talamanca. Segons la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya del 1991, les àrees bàsiques de salut es delimiten atenent factors geogràfics, demogràfics, socials, epidemiològics i de vies de comunicació homogenis i compten, com a mínim, amb un centre d'atenció primària. Però no parla en cap cas la llei de quins són els criteris de població per crear-ne de noves.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable amb alternança de sol i núvols gran part del dia. I amb més sol al migdia seran núvols sobretot baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda i també amb algun núvol prim per sobre. I amb una temperatura que ha pujat de nit, hem tornat a tenir nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima serà semblant a la d'ahir i estarà entre els 26 i 27, amb una humitat força alta i ja amb una mica de xafogor. Vent feble amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un temps semblant, amb domini del sol, amb núvols prims gran part de la jornada i alguns núvols baixos a primera hora del matí i alguns allunyants a mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit no quedarà tan alta, estarà entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà ens mantindrem entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb una mica de xafogor, ben feble amb terrals a primera hora i de xaloc cops moderats a primera hora de la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró, sobretot a partir de la tarda.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: I com fem regularment, avui dediquem una estona aquí a Ràdio Cubelles a parlar de consum, de casos concrets, de reclamacions, també donar consells, i ho fem en companyia de les professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor de Cubelles. I avui tenim amb nosaltres en aquesta secció l'Eva Mengual, encarregada de l'atenció al consumidor aquí a Cubelles. Benvinguda, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Moltes gràcies, bon dia.
0: I també Imma Laborda, tècnica de consum de Cubelles, benvinguda, gràcies.
2: Bon dia, moltes gràcies.
0: I bé, quin és el cas que tenim doncs darrerament que ens vulgueu acostar aquí, que hagueu hagut de gestionar, no?, des de l'Oficina de Consum, i que volem acostar també avui als oients de Ràdio Cubelles?
2: Doncs sí, com ja sabeu, el que ens agrada és sobretot portar casos de consumidores i de persones consumidores d'aquí del municipi, i sobretot en el cas que quan hi ha un repunt de casos o hi ha alguna alerta, no?, com a vegades li diem, ens agrada dir-li a nosaltres. Doncs, malauradament, tornem a parlar d'un altre tancament de clíniques dentals. Vam viure fa uns anyets, no? Ara el temps passa molt ràpid amb Dentix, i ara ha passat a Moral Studio. Tenim bastants casos. Ara, bueno, ja va passar ara fa un temps, no? No? Oi,
1: sí.
2: Eva?
1: Sí, sí. La diferència és que amb Dentix el van comprar, o sigui, Vitaldent va comprar certes oficines de Dentix, i les persones que estaven allà en aquelles oficines van acabar de fer el seu tractament. En aquest cas, sí que algunes de les persones consumidores que han tractat amb Oral Studio fins al final i han rebut informació i demés, els hi han dit que estaven a punt de fer una compra i que serien els nous que s'encarregarien de fer i d'acabar els seus tractaments, però això no ha passat. Així que ens trobem en una situació difícil, perquè tenim uns consumidors, en el nostre cas del nostre municipi, doncs que tenen coses personals molt importants, com un casament.
2: Ja,
1: ara el juny, i no tenen, estan tenint problemes amb els seus implants i no tenen la boca acabada.
2: Ja,
0: aquí s'han quedat penjats, no?
1: S'han quedat penjats, sí, no? I a sobre, estem en el punt de que encara ells han de reclamar, perquè en el cas de que sigui un finançament, reclamen a la financera perquè parin de pagar, i els hi tornin tot allò que li han pagat a Oral Studio, però encara estan en aquest punt de que les financeres han de respondre. Per tant, estan en aquest punt que no tenen diners i han d'anar a buscar-se la vida per acabar el seu tractament, com ara aquesta persona que us comento, no?
0: I quin és el paper que pot donar l'OMIC en aquests casos, doncs?
1: Doncs l'OMIC, quan es trobin que la financera, i estem parlant, després farem un resum, no?, de les situacions, però en aquest cas, quan es trobin que la financera els diu que no els retornen els diners, és quan nosaltres podem intercedir, podem mediar i demanar a la financera que sí que s'avingui a tornar-los els diners. Mm-hmm. Aquesta seria la nostra part, però ara per ara no podem fer res més.
2: Bueno, més que res, sobretot és la gent que, si algú ens està escoltant, però bueno, tots els que han estat afectats, jo crec que deuen haver vingut ja gairebé tothom, perquè són casos, però sí que això és una alerta, que ara diem també, per justament si algú està en un tractament o ha de començar algun tractament, perquè tinguin sempre en compte totes les coses, el que s'ha de tenir en compte. Aleshores, o si li passa això, sempre que ha de recopilar tota la documentació relativa al contracte, uh-huh, que s'ha de demanar. Jo no sé si això és una de les coses, no?, de quan vas a qualsevol centre, oi,
1: sí,
2: que no, tu vas i te'n vas, i no demanen mai còpies de res. Després et canvien la mútua, et canvien el centre, et canvien, i has d'anar, sí, buscant aquest historial mèdic, que és el que més, a més, el que recordo de les altres vegades, i no sé si ara també, no sé si m'ho pots dir tu, Eva, el que més els hi costa justament és que si la clínica ha tancat, demanar aquest historial, perquè així com amb Dentix tenien altres obertes i els hi dèiem, doncs mira, vés a la de Vilafranca, aquesta encara està oberta i té les dades, doncs ara tenen, com ha dit abans, no? Primer, que no tens el servei acabat, Sí que és cert que si una financera és un crèdit al consum, per tant, és un crèdit que donen per un servei que s'ha de prestar o que s'ha prestat. Per tant, si el servei o no es presta o no es compra aquell bé o no es té, aquests diners s'han de retornar. I es retornaran.
1: No s'ha fet efectiu.
2: O, exacte, no s'ha fet efectiu. Es retornaran o es deixa de pagar. Això segur, i sempre, això sí que ha sigut així les altres vegades. Però clar, tot aquest temps d'incertesa, bueno, el que estem sobretot nosaltres és perquè la gent ho sàpiga i perquè que sàpiguen on estem i que vinguin, no?
1: Sí, en relació al que deies de si la clínica no els hi facilita la documentació, o bé perquè els senyors no la van agafar en el seu moment, o bé perquè s'han donat compte de que han tancat i ara no tenen on anar, on acudir, no? Doncs sempre poden fer una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquí podrien reclamar doncs els contractes, els pressupostos, les factures, els comprovants de pagament, en fi, la història clínica.
2: I perquè el que també tinc el dubte, en aquest cas jo crec que no afecta, però sempre hi ha aquest, perquè una cosa molt important que hem de dir és que des de Consum no tractem no ens tractem perquè no podem, no? És, el codi no ho admet, són tot qualsevol tema de negligències mèdiques o casos que ens arriben, no? Aprofitem, ho dic perquè com estem en tema dentistes, sí. No? Doncs no m'ha quedat bé, això és estètic, no és estètic. Clar, hi ha sempre la figura, per això sempre diem que busquin a gent col·legiada, no? Per fer-se qualsevol habilitat, perquè sempre hi ha el col·legi odontològic o el col·legi de metges al darrere. Perquè no sé si en aquest cas, si saps tu si responen o no han respost amb aquest tema de tancaments, és que no entren aquí, al col·legi. Només entren si s'ha fet bé la feina o no, però no, que és una llàstima en aquest cas, que justament si estàs col·legiat o agremiat, que poguessis tenir aquesta força al darrere, no? Això és una reflexió meva que penso moltes vegades, que la gent se sent, ostres, tu vas amb un metge i li dones la teva confiança i està col·legiat i té un gremi al darrere, doncs que haurien de donar aquesta resposta i vetllar perquè qui està fent la feina la faci com toca, no?
1: Sí, bueno, però ja seria una perspectiva diferent a la de Consum. Nosaltres aquí ja no podem entrar, però sí en el tema de, com bé deies abans, és un servei que no s'ha acabat i per tant no és efectiu.
0: Sí que de vegades anem parlant, no, de danys i perjudicis, no? Que ja no entraria dins de Consum.
1: Codi Civil.
0: Però clar, la gent ho entén, no? Clar, però com que no em van portar això temps, jo a conseqüència d'això he patit o he perdut aquell vol, o, no? I de vegades n'hem parlat amb altres casos. Fins aquí no hi arriba ja Consum.
2: No, recomanem el servei d'orientació jurídic. Si és menys de 2.000 euros, com a mínim és un judici verbal i no cal advocat ni procurador, però els danys i perjudicis, el més important sempre és que les reclamacions que fem des de l'Oficina de Consumidors de Consum han de ser quantificables i mesurables, no? És a dir, jo he pagat tant o el pressupost deia això i no estàs complint segons el que et deia el paper, no? Quan ja entra en qualsevol altre aspecte i que en aquest cas danys i perjudicis, està bé que ho diguis perquè és una cosa que ens posen molt a les reclamacions i nosaltres diem. Hi ha reclamacions, sí que és cert que nosaltres no tramitem, però que sí poden, sí que pot venir la gent com a consulta.
1: Exacte, és a dir, sí, sempre que podem ajudar, doncs els hi donem tota la informació que tenim. I així, doncs, fem un resum de les situacions que es podrien estar trobant les persones consumidores.
2: En aquest
1: doncs,
2: cas concret,
1: En aquest cas concret, perfecte. O sigui, podria ser que la persona ha anat i ha pagat tot, o bé amb targeta de crèdit, o bé ha fet una transferència, bueno, com sigui. En aquest cas, ara mateix encara no els podem ajudar nosaltres, vale? Com l'empresa ha tancat i està aquí en aquest impàs de si hi ha un concurs de creditors, no es pot fer res, o sigui, s'han d'esperar que realment hi hagi un concurs de creditors i llavors es podrien posar en contacte amb l'administració concursal. Aquest seria el punt. Nosaltres podem ajudar aquella altra gent que ha pagat o bé una part en efectiu o que ja està pagada i sobretot nosaltres podem, bueno, una part en efectiu després finançada, doncs la part finançada. És aquí on entrem.
2: Sí, bueno, la part de creditors sí que podem, en aquest cas, la gent que ja ens ha vingut a fer les reclamacions I a part, doncs, també aquí es pot consultar també amb xarxes o per internet, que ja informarem si s'ha de fer la reclamació, en aquest cas a l'administració concursal, doncs com s'ha de fer, de quina manera. Això sí que les altres vegades, doncs, els hi donàvem les adreces i els hi deien de quina manera ho podien fer.
1: Sí. Sí, sí, però bueno, que ara mateix no tenim aquesta informació, que està una mica...
2: Sí, bueno, ara parada. Mateix perquè estem en el bypass, però això ja anirà evolucionant. Ara, més que res, l'important és que el del tema de l'Agència de Protecció de Dades, de la història clínica, que això és important, perquè això és una de les coses que més els hi costava, que si hi ha una entitat financera, doncs que primer que facin ja la reclamació a l'entitat financera, perquè no?
1: Bueno, sí, el pas seria primer fer la reclamació ara a l'estudi, i esperar aquests 30 dies. Com això no es pot fer, doncs directament per quan hi ha una financiació a l'entitat financera, i esperar aquests 30 dies perquè els donin una resposta, i si és desfavorable o no els hi responen, doncs és quan poden venir a consum i nosaltres iniciem la mediació.
2: Exacte.
0: Molt bé, en cas que hi hagi cap dubte, no? Que no hagi quedat respost, també recordem, no?, que es poden dirigir a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Es podeu donar les dades bàsiques per si algú necessita, doncs, posar-se en contacte amb vosaltres. Com ho poden fer?
2: Doncs sí,

0: prèvies després en funció de que ens demanin.
1: Doncs Eva Mangual i Malaborda, professionals de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, moltes gràcies i fins la pròxima. Que vagi bé.
0: Gràcies.
2: Gràcies.

Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Comencem novament amb aquest espai de tertúlia de Ràdio Cubelles i ho fem, com sempre, presentant els nostres tertulians i tertulianes. D'una banda, saludem ja Cinto Bel, aquí tenim ja els estudis de la ràdio. Cinto, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, bon dia. Molt bé, bon dia, Cubelles.
0: A la Carme Mingorance, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, bon dia a tothom. Bon dia.
0: L'Oriol Pérez, què tal?
3: Molt bon dia, com esteu?
0: I a la Lola Lorente, què tal, Lola?
4: Hola, què tal?
0: Bé, doncs, fetes aquestes presentacions, bé, comencem, com sempre, amb el primer dels temes. En tot cas, anirem veient si aquests micròfons s'escolten bé. Lola, comencem per tu. No sé si has vist una mica aquest arc efímer que estan doncs fent a través doncs la Marina de Cubelles, aquelles obres que estan portant a terme,
2: sí.
0: I que doncs un artista, Beroc, està decorant amb murals de temàtica marina la tanca que delimita aquestes feines de l'antiga dársena. Què et sembla?
2: No sé si a mi me parece muy bien, la verdad, dentro de la limitación que hay, pues ha sido una idea muy original, aunque me parece que van a quedar muchos metros sin pintar, porque me ha parecido entender que serán unos 300 metros, como que el chaval dice que primero está la muralla china y después la suya. La idea está genial, la verdad.
0: D'entrada, un mural marí de 360 metres de llargada. Eso. És el que està previst. De fet, doncs, era una petició que ja feien la mateixa associació, no? els comerços, doncs perquè no fos tan fred, no? És a dir, són unes obres que duraran uns 2 anys i el tema és que, tot i que tinguin terrasses, no veure aquesta tanca tan freda, no? I ells van fer aquesta petició, finalment no sé ben bé com ha anat, no? Però vam convidar aquest artista, el Beroc, perquè van veure, no?, que estaven pintant aquesta tanca, amb aquesta temàtica marina. El vam entrevistar i ens va dir, doncs, que sí, que s'encarregava d'aquesta obra.
2: Sí,
0: y va parlar de 360 metres.
2: Sí, però que queden molts metres per pintar. Però bueno, dice que ja se hablaría, però que està gustando mucho a la gente. La gente para por allí, lo anima, a pesar de la calor que hace. Y me parece una gran idea, aunque es una pena que lo suyo sería que eso se acabara pronto. Y parece que la previsión es para 2 años.
0: O sea,
2: que se va a alargar un poquito, se va a amortizar el graffiti.
0: Hem de pensar en el futur, no? Un cop estiguin fetes aquestes, sí, obres, que també repercuteixen positivament de cara a ells mateixos, no? Perquè, per tant, aquell entorn tindrà una platja nova per ells, no? És a dir, que es crea una nova platja, i per tant, això els hi pot suposar, almenys els comerciants estaven contents amb aquest projecte, doncs això, amb una mirada futura, no? En aquests moments sí que són 2 anys potser amb aquestes mancances, però esperen, com que s'acabin aquestes obres, ells esperen que sí, que valgui la pena, que amb aquesta nova platja doncs hi hagi més afluència de gent en aquest passeig, perquè ells sempre diuen, clar, la gent tira molt cap al passeig antic, no tant cap a aquest, no?
2: Sí.
0: I intenten fer també accions allà mateixos com a comerciants. Hi ha una entitat, la Salines, l'associació, que va impulsant activitats, algunes amb suport de l'Ajuntament, d'altres les fan com a comerç. Bé, fàcil no ho tenen.
2: No, però bueno,
0: no ho tenen més fàcil, no? Però la gent és molt còmode, també els agrada, perquè davant mateix de la línia del mar, allò és costes, allà no es pot aparcar, hi ha un aparcament municipal just doncs, a la part de la darrera tocada del Mercadona. Bé, que sí, que és cert que és pels empadronats, no?
2: Sí, sí.
0: Però...
2: Aunque hay quien no lee el letrero, però sí.
1: No, però a veure, jo penso que això del mural en la vall aquesta, el que tu deies, Lola, això és molt interessant i està molt bé perquè d'alguna manera canvies una cosa, una imatge d'una vall en allà metàl·lica, o suposo que és metàl·lica,
2: sí,
1: no sé,
2: sí,
1: jo no l'he
2: vista. Sí, sí.
1: Aquesta valla doncs és molt freda, si no té una motivació, llavors el mural li dona una mica de vida i fa doncs, que tingui un fons paisatgístic, per dir-ho d'alguna manera, doncs que la gent també els fa agradable a la vista, no? I el que tu deies, Àngels, dels comerços en allà, suposo que d'aquí un parell d'anys, quan s'acabi tota aquesta gran obra que s'està fent en allà i es aconsegueixin aquestes platges, en allà tindrà molta més vida de la que han tingut fins ara, perquè de fet estaven allò molt paralitzat la gent, a més prohibir l'accés als vehicles com es va prohibir recentment o últimament, doncs ha fet també limitat molt que la gent hi anés cap a aquella zona, i suposo que a partir d'ara, a partir de quan es s'obri ja definitivament l'accés a la gent, al públic poder anar a la platja i passejar per allà, doncs tindrà molta més vida al comerç en aquella zona.
3: Bueno, jo també el que sí que veig, que deies tu que faltava molta valla, suposo que primer estan fent la part on estan els comerços, i si fa falta faran més la part que hi ha al parc, no? I la comunitat aquella que és molt gran, que justament és una comunitat, ja no hi ha ningú local comercial. Dic jo que el criteri serà aquest, més o menys, no? Però bueno, a lo millor continua la tasca i el noi continua una mica voluntàriament.
0: Bé, no és voluntari, no, eh? Crec, no? Això té un cost, claro. Ell doncs cobrarà per aquesta feina, només faltaria. Això té un cost, vull dir, de la pintura d'esprais, cara.
1: Què passarà? Que els espais que no queden pintats
3: aniran
1: als autòctons del poble o de fora del poble i faran la seva, suposo. Llavors, una cosa serà agradable de veure, potser l'altra tampoc
3: no
1: serà.
3: No cridem, no? L'incivisme.
1: És això el que decidirem.
3: Nos mantenim aquí sense cridar l'incivisme.
4: La capçalera de la notícia, ja ho diu, és un art efímer, és a dir, perquè és un art que no serà perdurable en el temps. I més que res també hi ha una cosa que espero que no passi. En d'altres obres que també s'ha fet aquesta implicació tant d'artistes locals, artistes locals, no, però me refereixo amb les valles aquestes metàl·liques de les obres, hi ha hagut situacions on aquestes valles no deixen de ser proteccions de la obra. Què passa? Que les màquines quan treballen, si li donen un cop a alguna d'aquestes valles, s'ha de substituir aquesta valla i posar una altra.
3: Val.
4: I llavors jo he vist d'altres llocs que ha passat que s'ha fet un mural que ha quedat molt xulo, molt guapo, no sé què, però clar, al cap de dos dies una valla s'ha tingut que substituir per una altra i veus el mural un nyap un altre cop sense pintar. Però per això dic, que no deixen de ser valles de protecció d'una obra, que estan per protegir i que són susceptibles de rebre un dany. Espero que no, i per això és un art efímer, perquè en qualsevol moment, no quan acabi l'obra, sinó en qualsevol moment, una d'aquestes valles pot quedar malmesa i pot ser substituïda, però endavant amb aquest projecte, perquè evidentment quan passes per allà, jo quan he vist ja algunes d'aquestes valles pintades, doncs fa una miqueta de goig, tu, és maco, perquè ja només el color de les valles ja és una cosa que fa trist, i quan passes per allà caminant, el primer que et passa, a mi personalment, quan estic davant d'una valla d'aquestes, el que tindran ganes és de mirar cap a dalt, és a dir, per intentar veure què és el que hi ha darrere,
1: què
4: estan fent. És a dir,
1: això que quan et jubilis ho podràs fer, mentrestant no pots fer-ho.
4: Bueno, doncs quan em jubili, però clar, si està pintada la cosa ja és diferent, però veure-la amb el color metàl·lic aquell, la sensació que dona és aquesta de veure si hi ha un foradet i puc mirar.
3: Sí,
4: al costat de el que era la platja de gossos, hi ha un trosset de valla que està sempre obert, no sé si us heu fixat, si heu caminat
1: per
4: allà.
1: No, no he estat jo per allà. No.
4: Pues, els dissabtes i els diumenges hi ha una concentració de gent allà,
1: mirant
4: per aquell petit foradet, que de vegades veus allà un vigilant que diu no es pot passar, però la gent, si es descuiden, entrarien, eh? Però bueno, i de cara als comerciants del que esteu dient, doncs evidentment tot el suport, jo espero que quedi un lloc ben maco, amb una bona platja. En quant a l'aparcament, ho sento molt, aquella zona no es pot aparcar, hi ha que habilitar a la part de darrere, i després a tocar de conill ja aquella esplanada amb el pàrquing de la zona blava, que durant les èpoques de zona blava doncs s'haurà de pagar, però durant la resta de l'any doncs allà tens un pàrquing també que està a tocar dels comerços i dels locals de restauració d'allà al costat.
0: Bueno, bé, en tot cas sí que veiem que el mateix sector intenta fer també activitats allà perquè la gent doncs hi vagi. Van veure per Nadal, que van portar un Pare Noel, ara sembla doncs que faran també per Sant Joan també una revetlla. Bé, intenten dinamitzar una mica també aquella zona, i altres anys hem vist també, no, el supermarket, no, que han fet. Jo crec que aquest any he vist també que la gent es pot inscriure, per tant encara no tenim informació de les dates, però sí que he vist
4: i petites fires que s'han fet també per allà.
0: Per això et dic que intenten, no, també des de l'Ajuntament donar aquest suport, i esperem doncs que la gent també tingui una mica de tirada, no, perquè si no aquells locals dos anys oberts, però amb aquest, clar, la gent li agrada molt això, poder veure la platja i clar, vas aprendre alguna cosa i tiren cap al passeig de sempre, no? Però clar, que la gent hi vagi igual, eh?
2: Claro, que se largue un poquito más.
3: És un lloc bastant tranquil, que també dona molt de sí, diguéssim, jo amb les meves nebodes sempre anaven cap allà perquè era més tranquil, tenien més amplada per jugar. Vull dir que també té les seves coses bones. No té la platja ara mateix, però sí que, per una altra part, les voreres són molt amples, la gent està més espaciada i quan vas amb nens los controles més.
0: A més, hi ha un carril bici, no?, que també sí, es pot arribar perfectament.
3: Té les seves coses bones.
0: Sí.
3: I l'aparcament, bueno, pues lo que diu l'Oriol, la part de Cunit està allà i per los abonats, los empadronats, ja és... trens el bono i la part de Mercadona, que d'unidó també és ampla l'aparcament, tampoc està lluny.
0: No, al final hi ha dos aparcaments que clar, un queda més lluny, que és al costat de l'antiga discoteca, però també sí. Pots anar després passejant tranquil·lament i arribaràs, no? Al final també està bé caminar una mica pel passeig, no? O anar, no sé, o en comptes d'agafar cotxe intentar agafar, no sé, la bicicleta, una altra cosa que vulguis deixar-ho ja més a prop.
4: I dic una cosa, i alguna vegada recentment que he anat cap allà amb cotxe no he tingut problemes d'aparcament, eh? És a dir...
1: A veure, ja... suposo que a l'estiu sí que em pots tenir de problemes. En plena temporada a l'estiu...
3: L'aparcament de Mercadona...
1: Però Mercadona està saturat, també. Tu
3: però, bueno,
1: Mercadona...
3: el moment ja està tancat, en principi, i és bastant gran. Sí, bueno, no sé si però... es pot aparcar si...
1: Però jo no parlo per la botiga Mercadona, la gent que vagi a comerciar, o sigui, comprant al comerç, sinó...
2: Són dos pàrquings, el del Mercadona quan... i el de los empadronados.
0: Que és està al costat mateix. Al
3: quan està tancat,
1: mira,
3: no sé si es pot...
1: No ens escalfem el cap. Qui tingui que anar en aquella zona es buscarà la vida com sigui.
2: Paseando.
1: Clar que sí, vull dir, si al final, si jo a mi em ve de gust anar-hi, ja em buscaré la vida, deixaré el cotxe, no sé, quatre carrers més amunt i aniré passejant.
2: Claro.
1: Això ho pot fer qualsevol. Ara, si volem arribar fins a la porta del local amb el cotxe, això és impossible. Vull dir, hem de saber també adaptar-nos a les circumstàncies, ja està.
0: Al final de l'estiu no crec que tinguin problema, perquè hi ha molta gent a Cubelles, la població es multiplica inclús a vegades per quatre, no crec que tinguin el problema a l'estiu, sinó més aviat al llarg de l'any, no? L'època hivernal o així, clar, llavors no hi ha problema d'aparcament
1: no,
0: de Cubelles, llavors
1: que tenen,
0: no hi ha
1: falta
0: zona blava i falta gent.
1: Falta gent llavors en aquella zona, falta assistència.
0: Que jo entenc que és més, doncs això no és ara l'estiu, que segurament ompliran i
1: clar,
0: no tindran cap mena de problema,
1: segurament.
0: Sinó és la resta de mesos de l'any, no?, que al final han de seguir vivint, no?, també...
1: Però bueno, hem de mirar des d'aquí, donar veu a que tothom que pugui, que s'hi acosti a aquella zona, perquè al final també estan una miqueta abandonats, perquè al final, vull dir, els que viuen en l'entorn sí que s'hi poden acostar, però els que estem en el poble pues, tindríem que tenir aquest desig i ganes de constància, perquè necessiten viure aquella gent també, i si el comerç d'allà no funciona, malament, eh? Vull dir, i ara a més es troben amb aquesta dificultat, 2 anys, pràcticament que no tindran o no tenen mobilitat activa en allà, doncs home, animem-nos a tots a anar-hi algun dia.
0: D'entrada, en reactiva d'una associació, que està molt bé, no? És a dir, que això ha comportat el reactivar una associació i fer aquest tipus de campanyes, vol dir que s'estan doncs, mobilitzant, s'estan espavilant, no? Per fer atractiu també una mica més, no?, aquell sector. I fan campanyes, hi ha alguna campanya que està molt bé, no?
3: Sí, hem fet alguna
0: campanya
3: de
0: tapes amb la cervesa i tal, no? I que al final també fa que ells es moguin també i activin iniciatives pròpies.
1: És que no els hi queda una altra, vull dir, han de donar vida i l'única manera de tenir vida aquella zona és mobilitzar-se ells també, vull dir, ells han de promoure, motivar la gent perquè s'hi acosti, fer cosetes, vull dir, activitats en allà. I llavors la gent d'alguna manera també s'hi acostarà, però han de mobilitzar-se, ens hem de mobilitzar i s'ha de fer una proclama per tothom que tingui ganes d'acostar-se.
2: Quizás perquè... també tengan clientela de Cunit, perquè quieras que no està tocando
1: allí. És que és això, també els del costat també s'hi poden acostar, vull dir, els de Cunit i els de la zona també.
0: Bueno, que al final si tu vols moure i vols anar, hi vas, eh?
1: I tant,
0: jo a vegades sempre dic, tampoc hi ha tantes barreres, si tu vols anar... ja busques la manera de gaudir d'un dinar, d'un sopar o de fer una festa allà mateix al restaurant, no?
2: Però el que tu dices, ara en verano no habrá problema de clientela.
0: No, sí o no.
2: Porque viene gente de fuera, o sea, claro, que tampoco va buscando la playa y les da igual que sea una punta que sea la otra.
1: Sí, sí.
0: Anem cap a un altre tema, també interessant, perquè queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027, ja tenim aquesta data, i la llei del règim electoral general, la LOREC, estableix que les eleccions locals es celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa, com dèiem, la data marcada al calendari serà el diumenge 23 de maig del 2027. La llei electoral també marca que la signatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. El dilluns 29 de març de 2027, un mes després aproximadament, es farà el sorteig dels membres de les meses electorals, i en les eleccions municipals poden votar tots els qui tinguin documentació d'identitat espanyola inscrits en el cens electoral i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Segons els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris, els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però són els ajuntaments els qui organitzen les meses i les seccions. I pel que fa al nombre de regidors, s'escolliran que s'escolliran, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors, el que marca la llei, a un municipi d'entre 10.000 i 20.000 habitants. I ara per ara, els partits encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures a Cubelles i qui seran els seus caps de llista. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i, de fet, preveu deixar l'acte de regidor aquest estiu. I, per tant, per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll també va anunciar fa un any en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se, i la resta de partits amb representació com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el Partit Popular encara doncs no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins aquí a uns mesos no se sabrà si hi haurà més partits que es presentin, que presenten la seva candidatura, com els parlamentaris d'Aliança Catalana, entre d'altres formacions. Bé, un any doncs, per tornar a estar, tornar a votar, no?, aquestes eleccions municipals. Menys d'un any, ara, perquè si estem a 1 de juny...
1: Doncs ja hi som. Sí. Ja vam comentar dies enrere que hem començat la campanya electoral i a partir d'aquí, doncs, cada vegada anirà en crescendo, cada partit dirà la seva i presentarà els seus candidats. Jo suposo que dintre de 4 dies tindrem molta més informació al respecte i veurem quins són els moviments que hi ha a nivell de govern municipal amb les seves diferents actuacions i activitats que pugui fer, i també els diferents partits, quines són les seves propostes. Referent a Aliança Catalana, segons tinc constància, aquí no hi ha representació, que jo sàpiga.
0: Però de moment posen carpes, però no...
1: Bueno, carpes sí, perquè tot això és informació sí, informativa, sí. Però vull dir que hi hagi una... que estigui ja reconeguda dintre de Cubelles com un partit més, de moment penso que encara no. D'aquí al temps que hi hagi les eleccions ja es veurà. Però bé, de totes formes, jo crec que estem als inicis ja de la campanya electoral i ara veurem quins són els diferents moviments. Sí o no?
5: Sí.
1: Ah, veig que tot em mireu com si ja està. Ja dic la Santa Missa, jo. No?
4: I que sigui una campanya neta, una campanya amb propostes, com tu has dit, que cada partit digui la seva i pugui dir la seva i pugui posar damunt de la taula les seves propostes, que les propostes que es posin siguin viables i endavant, tu, cadascú, a fer la seva feina. I ja està.
1: Clar.
4: I tothom que es pugui presentar, que es presenti.
1: Es tracta d'això.
4: I que hi hagi molts votants, molta participació.
1: Molts partits, sí. Perquè llavors això és un
4: molta guirigall. Participació, dic, és a dir, la gent vagi a votar. És a dir, perquè sorprèn de vegades aquí a Cubelles, quan mires les dades de vots, a les eleccions municipals és les que menys es vota, És curiós, sí. I és trist, però, sí, però estàs escollint els representants que et voten a tu i que governen durant 4 anys el que es fa a l'Ajuntament. Després arriben unes autonòmiques i unes generals i es dispara el vot cap amunt, que no vegis.
3: Bueno, però també és una manera de ser cívic i empàtic, no? Si no votes tu mateix el que tu vols, no pots queixar-te després.
4: Però s'han d'encarregar els partits polítics que es presentin de mobilitzar aquest vot que no es mou durant les municipals.
3: Clar, que això és important.
4: Que moltes vegades dona la sensació que el que fan és el contrari, és a dir, desmotivar aquest votant autonòmic o general perquè no voti a les municipals, i això s'ha de posar també en relleu.
3: Jo crec que és molt important, perquè el vot de cada poble també significa el que dius tu, un govern de 4 anys després, i que fessin coses per al poble, no? Jo sempre discuteixo, reivindico això, no? El més important és que Cubelles tingui un govern implicat al poble i que faci les coses que s'ha de fer, que està molt enrederit en comparació amb anys anteriors, no? Jo veig una... una desídia, no? Per tindre un poble net, un poble bonic, i cada vegada jo lo veig més trist.
2: Entonces, la gente que se pronuncia tanto en las redes, pues debería, claro, debería luego ir a votar, ser conseqüente con lo que está diciendo por las redes, ¿no?
3: Pues per això estic dient que és molt important anar a votar en les eleccions municipals. Vull dir, perquè després dius, bueno, sí, tal, però no, es queda ahí, no? Que fessin tot el poble el vot al partit que nos agradi, no? I que tingui una bona proposta, només.
1: Però també has de tenir en compte, Carme, que els partits polítics aquí tenen molt a veure, perquè lo interessant en una campanya electoral és motivar a la gent, donar-los bones propostes, però propostes que puguis complir.
3: Exacte.
1: Perquè aquí es promet moltes coses en campanya electoral que després s'obliden, però l'endemà, vull dir, no al cap d'uns mesos, no, l'endemà ja ningú se'n recorda de quines eren les propostes que es havia presentat. Clar, llavors, què passa? Que la gent està desenganyada. A nivell municipal, molta gent no vota perquè no està d'acord amb la gent que es representa, i va, ja s'ho faran. A nivell general, com tu deies, Oriol, clar, és diferent, perquè a nivell estatal, llavors la gent diu, pensa que un govern nacional, doncs, potser és una altra cosa, o un govern de la Generalitat. Però a nivell municipal la gent està molt desenganyada. Per cert, clar, quan et trobes els polítics pel carrer i dius, doncs, mira, vull dir, no sé, tens una sensació de que no et donen un servei.
2: Porque los conoces, vives con ellos,
1: desayunas
2: con ellos, comes con ellos, entonces los conoces.
1: Clar, és que és aquesta la història. Llavors et sents defraudat i penses, ja s'ho faran, no els votes. Pues el que ha de fer els partits polítics és motivar la gent. Propostes que es puguin complir, no propostes que
2: siguin creïbles,
1: que agraden escoltar-les, però que després no es compleixen. No, home, no.
3: Se les porta a l'aire, no?
1: Clar, jo ho veig així. Vull dir, jo tota la meva vida aquí he viscut aquí a Cubelles, i quan no estava a Cubelles també ho veia, aquí les campanyes electorals tothom ha dit i ha promès, tot i que no es fan gaires mítings, no us penseu, perquè es parla molt al carrer, però mítics pocs. Clar, llavors totes les propostes que es fan, dius, bueno, l'endemà ja ningú se n'en recorda. Vull dir, sí que algunes es van fent, es van comportant, hi ha un seguiment i es poden complir, però d'altres no.
0: En tot cas, hi ha un pla de mandat, que es podria agafar i veure, doncs, que s'ha complert o no de l'últim pla de mandat.
1: Sí, però tu saps que no és així, eh?
0: No, jo no dic si es
1: pot no,
0: fer,
1: no,
0: jo no
1: estic analitzant-ho. No, t'ho dic jo.
0: En tot cas, sí que es podria fer un acte públic obert i veure, doncs, analitzar realment el compliment d'aquest pla de mandat que és públic. Vull dir, es podria
4: I en quant a el que diu el Cinto, també estem aquí a Ràdio Cubelles en aquesta tertúlia, també es poden agafar les entrevistes que es van fer prèvies a la campanya electoral de l'anterior legislatura i escoltar el que deien els candidats i el que prometia cadascú dels candidats i posar-ho en relleu, ara.
1: Però aquí està.
4: I posar-ho en relleu, perquè ja tenim tot el que proposaven cadascun dels candidats que es presentaven en aquestes eleccions.
1: Llavors,
3: tenim feina, eh?
1: Vull dir, si no es fa...
0: Analitzar, però clar, que cadascú analitzi, no?
4: Correcte.
0: Sí.
4: Es pot escoltar, i veure el que et deien i veure què s'ha fet i què
1: no s'ha
4: fet.
1: Però jo no faig una crítica en un partit concret, Vull dir, és en general, perquè jo veig en general a tot arreu i dius, ostres, vull dir...
4: I per això deia que per mi lo important és una cosa que em sorprèn d'aquí de Cubelles comparant-lo amb altres municipis com a Cubelles, la diferència de vot d'unes eleccions municipals a unes eleccions autonòmiques aquí a Cubelles és curiosament molt diferent a d'altres municipis. És a dir, aquí a Cubelles a les municipals vota menys gent de la que vota en d'altres eleccions. I sobta, perquè municipis propers i no tan propers però similars en població i en ubicació, platja, etc., això no passa. És a dir, la gent té més implicació en unes municipals, que és general, que les municipals sempre, igual que ara dic una altra, les eleccions que menys vots tenen són les europees.
1: Això
4: són d'aquestes que són com que agafen tan lluny, no,
1: ja s'ho faran.
4: Correcte.
0: I després també hem de veure que hi ha municipis que ho tenen més fàcil si tens majoria absoluta per fer. Uh-huh. Per fer o per complir doncs
3: el mandat.
0: El mandat.
1: Sí,
0: això
1: sí.
0: Es pot veure, per exemple, Canyelles, no? La majoria absoluta. Doncs clar, pots veure que potser Canyelles ha pogut tirar endavant moltes
1: clar,
0: coses,
1: també,
0: no?
1: També,
0: perquè
1: també.
0: No hi ha aquesta dificultat potser d'haver de negociar, d'haver de pactar, tot i que estiguis al govern, cadascú té el seu pensament, després doncs ja ho veiem, no?, amb els plens, no?, els vots a favor, en contra, les abstencions.
3: I tu a què creus que
0: hi ha un paper
4: i
0: polític?
4: O Sant Pere de Ribes, per exemple,
0: també, Ribes,
4: que toca, també, el tenim aquí a tocar, i és possiblement més semblant a Cubelles en quant a població que Canyelles, que clar, estem parlant del cens, parlàveu dels 18.000, però crec que el cens encara no està tancat.
1: Aquí.
3: Jo diria que
1: aquí.
3: Ja són
4: crec
3: més,
4: que el, crec que el cens aquí. Encara no està tancat. Jo diria que no. Jo diria que encara falta la resolució per part de l'Estat de tancament del cens, perquè uh-huh. s'ha de publicar, s'ha de poder fer reclamacions quan es publiquin les llistes de si estàs o no estàs, us en recordeu, no? Tot aquest
1: sí,
4: procés
1: sí,
4: que
1: sí,
4: es fa.
1: Sí, sí, sí.
4: I això encara no s'ha fet. És a dir,
0: clar, suposo que és una mica
4: orientatiu.
0: Orientatiu.
4: Orientatiu.
0: Sí,
4: I està clar que en la tendència dels darrers anys, de cara a Cubelles, el comentari que has fet al principi, Àngels, del número de regidors,
0: 17.
4: Tot sí. tira que d'aquí, no en aquesta legislatura, però la propera o l'altra, és molt possible que siguin més, perquè passem sí. dels 20.000 habitants, perquè la tendència de pujada de la població d'aquí de Cubelles és una tendència cap amunt. En aquests moments no de perdre població, sinó
1: no,
4: una tendència de pujar,
1: sí,
4: una tendència de pujar, de pujada de població.
1: Sí, sí.
4: I després també aquesta gent nova també té la seva opinió i no ve dels vicis de, com dèieu abans, de com ja me'l conec
3: claro.
4: El regidor de no sé
1: ah,
4: no, aquests venen de nous, aquests venen de no sé què.
3: No vinguts.
1: Sí, sí, sí.
3: Però tu a què creus que se debe la poca afluència de voto, de las comparativas que estás haciendo, porque es que cuando son las votaciones con el buen tiempo, a veces faltan hasta los presidentes de mesa que no se presentan, pues yo qué sé,
1: sí,
3: se han olvidado porque sí, se iban a la playa, ¿no? Por ejemplo.
4: En el cas concret d'aquí de Cubelles, jo personalment, Oriol Pérez, considero, i ho he dit fa una estoneta, espero que tots els partits facin propostes i facin les seves propostes i demanin el vot i intentin mobilitzar el vot i no facin com amb la darrera i amb les altres eleccions intentar desmobilitzar el votant amb unes campanyes que no són
3: que influeixen,
4: Que influeixen molt a la gent. Sí.
0: De totes maneres, el ciutadà també valora, no?, que s'ha fet, uh-huh. Que s'ha fet al llarg de la legislatura. Jo crec que també s'analitza una mica, no tothom, suposo que hi ha gent que no està gaire en política o és igual, hi ha gent que no li interessa tampoc la política. La política arriba a tot arreu, arriba als joves també, hi ha sempre nous votants, no? Clar, qui mobilitza doncs el vot de la gent gran, el vot de la joventut, tot això al final influeix i influeix també el de dir doncs jo voto perquè crec, no?, que amb el meu vot pot canviar alguna cosa.
4: Aquí hem parlat moltes vegades,
3: ara
4: quan deies allò dels joves, aquí hem parlat moltes vegades, aquí a Cubelles de ostres, és que potser als joves aquí a Cubelles els mancaria tenir unes altres més opcions lúdiques, esportives,
3: educatives
4: en quant a formació professional, que no sigui tot batxillerat, universitat, sí. O si no t'has d'anar a Vilanova o cap a un altre poble.
3: Sí.
4: És a dir, i tot això també es nota, de cara al jovent que acaba complint els 18 anys i comença a votar, diu, és que Cubelles pues, té les seves mancances. Si jo vull tenir un gimnàs, m'he d'anar a un altre poble. Si vull una piscina coberta, doncs m'he d'anar a un altre poble. Lloc. Hi ha mancances, o mateix Lola, la part que potser a tu te toca més, no tenim un teatre, no tenim, és a dir, i són cosetes que,
3: sí, sí, que poc, se van sumando,
4: poc a poc la gent veu, com deia el Cintu, pues si no ho arregla, pues jo passo, si això no funciona, pues jo passo, i això és el que jo crec que s'hauria d'intentar reconduir.
3: Sí, sí.
4: Reconduir, és a dir, Cubelles crec que ha de millorar molt, sí, el que dèiem, un teatre, que s'arregli de l'aliança, un poliesportiu amb una piscina coberta, etcètera, etcètera, etcètera, la formació professional, són moltíssimes coses que es poden fer i que estan a tocar de lo que és un govern municipal. Ja no estic parlant de coses etèries que depenen d'altres llocs o com la passarel·la del riu, que això ara sabem que depèn de l'Estat. Doncs mira, pues esperem que l'Estat tingui a haver de fer-la. Jo crec que aquest estiu no estarà, però bueno, ja veurem.
3: Confiem.
0: Està clar el tema de la mobilitat, clar, la gent, imagina, nosaltres, doncs, si no tenim cap cap, no sé, cap problema amb la nostra mobilitat, ja ens costa moure'ns per Cubelles, imaginem el col·lectiu que sí, que pateix aquesta mancança, no? Els que van en carrer de rodes, els cotxets, no? Clar, Cubelles és un problema doncs, de fa molts anys, no? Que això no s'acaba de donar tampoc una solució a unes bones voreres, a aquesta mobilitat, el tema dels carrils bici, doncs sembla doncs, que ja fa anys que tampoc s'estan fent altres rutes que d'aquesta manera podries dir doncs, al poble cap als instituts, no? Poder arribar amb seguretat, perquè llavors els pares pensen, home, no sé, potser estic exposant el meu fill o la meva filla a arribar del centre, tal, quan no hi ha carrils bici, llavors també doncs, es posen a la vorera, que no ho poden fer, hi ha la multa, entens? Al final no hi ha facilitat en res.
4: No sé si donarà temps i ho tocarem, sí, que sí, era un dels temes que hi havia al guió que ens vas passar, que parlava de que els pressupostos de la Generalitat sí, no tenien a Cubelles, Doncs això va molt lligat amb el que acabes de dir de les voreres. Aquí l'Ajuntament de Cubelles ens ha presentat el pla de barris per poder modificar les voreres. I això és una mancança, en aquest cas, en aquest govern municipal, que no s'ha presentat al Palau de Barris. D'altres municipis s'han presentat. I hi ha una dotació de la Generalitat per posar pasta damunt de la taula per reformar voreres, barris sencers. I en aquest cas de Cubelles és un problema endèmic això de les voreres. És a dir, total. És que veus voreres petitones amb un pal al mig. O dos pals. Dos pals enganxats.
1: La Carme es reivindica cada setmana.
3: Cada setmana.
4: Però és que és una passada. Però és que és veritat. I és un tema de mobilitat molt important. És a dir, que no pot ser que hi hagin persones que quan surten de casa seva, com és a la riera, al costat del riu, quan puges o baixes cap al poble o cap a la platja, que és sortir de casa seva aquestes cases blanques i que tens 40 centímetres de vorera i cotxes passant, i si vols girar tens un pal de la telefònica.
3: Però, és a dir, que és un sense sentit. És més greu aquí a dalt.
4: És greu a totes bandes.
3: Bueno,
4: no
3: sí,
4: diguem
3: a totes bandes,
4: que és greu a totes bandes.
3: Jo al·lucino, perquè la pujada al Charlie per la part de darrere de l'ambulatori, i a l'ambulatori, diguéssim, és el camí de l'ambulatori. Mm-hmm. Aquesta vorera, la de la dreta, quan puges sí, cap a la... Això és un trencadís. Jo és que al·lucino. Quan va la mare en el nen petit, a l'ara al cotxet, la senyora en la muleta, que baixen per aquí, que jo baixo també, que sembla un trencadís total.
4: Ara, també dic una cosa.
3: És posen al nostre poble, cada vegada que ve, ja un acte, diguéssim, que es fa a la plaça del mercat, és que la gent, només que surta, ja veu això al carrer. Dius, donem una imatge... Per mi, personalment, penosa.
4: Carmen, també et dic una cosa, eh? El dia que alguna persona vulgui entomar aquesta feina, molt possiblement comença a rebre clatellots per totes bandes, perquè t'ha dit una cosa, l'única solució que té aquella zona que tu estàs parlant, camí cap a l'ambulatori o cap a la sala sociocultural, és molt senzill.
3: És un carril.
4: Exacte.
3: Sí, ja
4: és
3: sé.
4: Que només ha d'haver-hi un carril o de pujada o de baixada, no sé com, però algú quan ho tingui cantumat la gent dirà, ostres, ostres, ostres, llavors per on baixem i per on pugem, perquè la gent tindrà que anar per dintre del poble, eh?
3: Bueno, però tenim que buscar una alternativa, no?
4: Si,
3: o com mínim
4: si
3: que, vols la meva que opinió, estigui
4: vols
3: la vorera si sigui
4: vols la meva opinió? Vols la meva opinió?
0: Oriol, opinió personal,
4: sí,
0: no?
1: Vinga, va.
4: Peatonalitzar.
3: Ja t'anava a dir.
4: Jo amb això sempre soc molt dràstic.
2: Pero os habéis dado cuenta que también hay tramos que las aceras están bien, pero no podemos pasar porque los setos de las vallas de los vecinos sobresalen medio metro o metro y medio.
3: Bueno.
2: Y eso también tendría que ser obligatorio que
1: sí,
2: lo rasuran
1: sí, es que es obligatorio.
2: Y te vas a la carretera a andar.
1: Hi ha una llei o una normativa municipal que
4: això en teoria,
1: o sigui, que diu que
3: si
1: això s'ha de tallar.
3: A la part verd.
4: Si es fot una instància a l'Ajuntament, en teoria, l'Ajuntament l'hauria de dir al veí.
1: A veure, jo he tingut a casa meva, quan vivia a l'Avinguda Terme, tenia un seto que donava, sortien unes brancades a fora. I ho tenia que retallar cada any perquè per llei m'obligaven.
2: Claro.
1: Una vegada que no ho vaig fer va venir la Guàrdia Urbana i em va dir que era joven, això no pot ser. Dic, vale, ja l'ho...
2: Ja hace tiempo.
4: Van dir jove?
1: Sí, perquè llavors tenia molt menys anys que ara. Vull dir que...
3: Però
0: no hi ha d'haver barreres, eh? No hi ha d'haver barreres perquè el vianant ha de passar per la vorera. Això s'ha de fer, s'ha d'executar.
3: Jo no sé si és que sic molt romàntica, no sé, per dir-lo d'alguna manera, però jo és que veia un Cubelles abans, jo porto 50 anys aquí, he crescut aquí, i era molt més... tot estava millor, n'hi havia més coses, és que jo vaig tindre de tot a la meva adolescència. Vull dir, clar, per a mi Cubelles era un món, lo que diuen, tot un món, perquè el meu poble, que era Sant Feliu de Llobregat en aquell moment, no tenia tantes coses, i aquí era un poble petit i teníem de tot. És que n'hi havia a l'abast, pues lo que deien abans,
5: discoteca,
3: lo
5: del teatre,
3: la discoteca, l'Aliança, el Sirius, el Grecos, n'hi havia un munt d'activitats.
5: I què ha passat?
3: I, pues no ho sé,
1: que tot
3: la desídia, sí, que lo han deixat anar tot. I està tot, pues, així, com penós. No
1: però
3: sé.
1: A veure, això és un problema que no té una fàcil solució, perquè quan una
3: treball.
1: Cosa, quan una cosa s'abandona, quan una cosa ha tingut vida i s'abandona, normalment costa molt tornar-la a recuperar, i difícilment es recupera amb les mateixes condicions, seran altres. Això que tu estàs dient, allò era un sentit de poble. En aquest sentit de poble tot funcionava perquè tothom anava a una, per dir-ho d'alguna manera. Tothom s'hi entenia. Jo en aquesta època, no la teva, si tu fa 50 anys que estaves aquí o no, jo aquí vaig estar-hi 19 anys, i quan jo vaig venir a viure a Cubelles m'encantava pel sentit familiar que hi havia al poble. En aquí participava jo amb tot el poble, amb totes les activitats que es feien, i llavors... Home, hi havia un sentiment de carinyo, d'amor al poble, i es respectava tot. Avui en dia les coses han canviat perquè... Bueno, perquè...
3: Jo crec que no tant, eh?
1: Sí,
3: perquè
1: sí,
3: la gent
1: sí.
3: que és de Cubelles i que viu Cubelles com poble seu, jo me relaciono amb gent jove, i amb gent més jove que jo, inclús, i les veig que estan molt integrades i fan coses per al poble.
1: Però no et dic que no, clar que sí.
3: El que passa que no ajuden a que això se fomenti, diguéssim. Bueno,
0: jo crec que heu obert un debat que tindríem per hores.
1: Oh, i tant.
0: M'agradaria que seguíssiu, però clar, tenim més temes a comentar, si us sembla.
5: Callem.
0: No perquè calleu, no, però em vinc a referir. Anem a seguir comentant notícies també d'actualitat, perquè ja deia l'Oriol, teníem una notícia sobre també els pressupostos de la Generalitat. Doncs sí, el projecte de pressupostos de la Generalitat pactat entre el PSC, Esquerra i Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Aquesta és la notícia que donàvem doncs, tot just la setmana passada. Inclou una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà a Cubelles, però que la computa el municipi de Castellet i la Gornal, i el conjunt del Garraf es preveu inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros. Però a Cubelles doncs, no hi ha, de moment, a dia d'avui, vaja, no hi ha inversió, és a dir, no hi ha pressupost que inclogui Cubelles. Bueno. Què en pensem, doncs, d'aquest tema?
1: Home, jo el que veig aquí, en aquesta partida que diu que hi ha una inversió de 10 milions d'euros per la
0: desalinitzadora del Foix.
1: Això, jo no ho dic bé, tu ho has dit perfecte. Doncs això, clar, que van a Castellet i la Gornal. Però si diu que aquesta inversió és de Cubelles, per què és Castellet i la Gornal? Vull dir, o una cosa o l'altra.
0: L'ha computat, diguem, aquest municipi de Castellet i la Gornal, això sí.
1: Sí, sí, però llavors per què? Si aquesta planta es posa a Cubelles, què té a veure el Castellet i la Gornal? Perquè està allà dalt, això.
0: Bé, no sé, nosaltres no sabem per què l'han computat, en tot cas això és així, és
1: perquè
0: públic.
1: Perquè el pantà del Foix està allà dalt. Deu ser per això.
0: Ser, però...
4: Jo suposo no. que té a veure amb el pantà, però no tinc ni idea.
1: Perquè, no ho sabem. Pues escolta, Oriol, informa'ns això, tu, perquè tu tens mitjans per poder donar-nos informació al respecte. Home, si una cosa s'inverteix allà dalt i resulta que la planta es fa aquí baix, què vol dir això?
3: O que estigui mig i mig, no? Si tenim una cosa nosaltres que també participin aquí, al poble.
0: En tot cas, això està computat allà, a Cubelles no hi ha res computat, és aquí.
4: A Cubelles no hi ha res computat com a centenars de municipis de tota Catalunya que no tenen res computat. És a dir,
0: perquè... A Sant Pere de Ribes sí, diu, doncs això, 22,6 milions d'euros al Garraf, dels quals uns 14 milions d'euros a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions d'euros a Vilanova. Concretament, a Sant Pere de Ribes, 7 milions serien en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil, i a més, el mateix municipi rebrà també una aportació de 4,4 milions per construir 86 habitatges protegits i 2 milions per construir un nou institut escola. Això a Sant Pere de Ribes. A Vilanova es destinaran 1,5 milions d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1,5 milions pel dragat d'urgència de la Bocana del Port, 1,1 milions per un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova. I en conjunt, els nous pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat mantenen aquesta despesa pública en més de 49.162 milions d'euros i contemplen 893 milions mitjançant disposicions addicionals per complir doncs, amb aquests propòsits que s'han plantejat.
1: Jo penso que, no sé si aquí el moviment polític hi tenia molt a veure, vull dir, la intervenció del govern municipal per mirar d'obtenir d'aquests pressupostos algun benefici, algun avantatge, no sé si aquí tenia molt a veure o ha tingut alguna cosa a veure, si s'han bellugat bé o no s'han bellugat bé a l'hora de demanar ajudes o que aquests pressupostos tinguessin més inversió a Cubelles. A lo millor, això és un criteri meu, a lo millor hi ha hagut pues, una manca de criteri o d'interès en voler obtenir doncs, algun tipus de benefici d'aquests pressupostos. No ho sé, vull dir, a lo millor estic parlant més del compte, però és molt estrany que els pobles veïns tots tinguin avantatges i nosaltres zero patatero.
4: Doncs el que t'he dit, si no ens presentem al pla de barris no tens inversió del pla de barris. Si no cedeixes el terreny, si no cedeixes terreny a l'administració perquè construeixi habitatge de protecció oficial, doncs l'habitatge de protecció oficial no es construeix a Cubelles,
1: és un problema, municipal, és un problema nostre, és un problema del govern municipal.
4: Sí, ja t'ho dic, han de cedir més terrenys.
0: Jo pensava que diríeu alguna cosa de l'institut.
4: L'institut també, l'institut també.
2: A mi me hace pensar que, por ejemplo, cuando cierren...
4: Però l'institut també, jo t'ho vaig comentar tant a nivell personal com en una tertúlia d'aquí a Ràdio Cubelles, l'institut, teniu que preguntar-li, sisplau, a la Rosa Fonoll quan va dir que això de l'institut estava fet i que havia parlat amb la gent de la Generalitat que això estava fet i estava tocat i que ja estava tot fet. Quan ha arribat la consellera Niubó allà s'ha trobat que no hi havia ni projecte, que hi ha una sessió de terrenys que encara no s'ha validat, però que no hi ha ni projecte de l'Institut Cubelles. Llavors hi ha que preguntar-li a la senyora Rosa Fonoll. Senyora Rosa, vostè aquí parlava de la Generalitat de l'antic govern del senyor Aragonès que li deia que sí, que això estava fet. Doni el nom i cognoms de la persona que li deia que això estava fet i que el projecte ja estava. Perquè era mentida.
1: Va.
4: Així de clar.
1: Bueno, ara, a la propera campanya electoral tornarà a sortir l'Institut.
0: En tot cas, no estan inclosos en el pressupost d'aquest 2026.
1: No.
0: I altra cosa, diu que en relació amb la comarca, també els republicans han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i l'Geltrú, on es construirien estacions noves, mentre que els comuns, en el seu acord, han inclòs el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de tota la zona de l'Hortó i de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. I d'aquí surten aquests 893 milions també de disposicions addicionals per complir aquests acords amb Esquerra i Comuns.
4: Uh-huh. I aquest tren orbital també és una demanda de l'Ajuntament de Vilanova des de fa molt de temps. És a dir...
1: Però això no es farà.
4: Sí.
1: No es farà.
4: Sí.
1: Aquest tren orbital, pensa que ja fa, em sembla que són 20 anys que aquest projecte està sobre la taula i aquí està,
4: És que hi ha moltes coses, que no s'han fet i que estem dient que s'haurien de fer, però el projecte està. I està des de fa la tira d'anys.
1: Clar, està ja sobre la taula.

0: vida en aquests pobles interiors que necessiten mobilitat. Doncs perfecte, però que aquest projecte ja fa anys que hi és i no es tira endavant per les raons que siguin i ara has tornat a sortir perquè ha convingut, s'ha tornat a posar sobre la taula. Demà passat vols dir que s'arrencarà això? Ni dintre de 10 anys s'arrencarà.
1: Això ja moltes vegades, Cinto, això depèn de la voluntat dels governants.
0: Ara.
1: Vale?
0: Ara.
1: I t'ho dic sincerament. I
0: però això és el que jo et deia abans. Això depèn
1: de la voluntat.
0: Prometre moltes coses i després no es compleixen.
1: Això depèn de la voluntat dels governants. I un cas, que no és aquí de Cubelles, però que ens toca una miqueta de prop, que va ser el Baix Llobregat. Tu te'n recordes quant de temps va estar parada a Vallirana la connexió amb la Nacional?
0: Sí.
1: Que tenies que sortir de la Nacional, entrar al poble de Vallirana, sí, i tornar a entrar després del poble, sí, un altre cop a la Nacional, sí, que era un túnel allà que estava fet i estava taponat.
0: Sí, sí, sí.
1: Que va estar 20 anys?
0: Sí.
1: Aquelles obres allà aturades.
0: El
1: però
0: temps que fos.
1: Un fotimer de temps.
0: Això eren interessos polítics, no
1: clar,
0: més i menys.
1: Clar.
0: Dir, estatals, nacionals, comarcals, municipals, els que fossin.
1: Sí.
0: Però tot això era un bloqueig a la bona gestió d'una obra que s'havia fet o estava realitzada però no estava oberta al públic.
1: Un altre exemple, Sant Boi de Llobregat. Ostres. Com pot ser que tu vinguis des de Castelldefels i vulguis anar cap a la Nacional 2 i hagis de creuar Sant Boi de Llobregat pel mig? Com pot ser que no hi hagi de la C31 a la Nacional 2, que estan a tocar, una connexió directa?
0: Això pues, trobaràs...
1: Bueno, ara l'estan fent.
0: Et trobaràs en molts de llocs. Sí, sí.
1: Però clar, aquí, que hi ha molts casos, hi ha molts projectes. Ara, jo crec que el tren orbital aquest pues, es farà. I,
0: bueno, ja en parlarem, ojalà.
1: I que surti cap endavant, ojalà, i que es pugui anar de Vilanova a Vilafranca
0: a
1: una línia de tren.
0: Estan, l'altre dia ho estava llegint, el tren de la costa, tot el tren de la costa.
1: La R2.
0: Sí, sí. Volen soterrar-lo, però per l'interior, perquè ho volen treure de la costa. És un projecte o una idea, no sé si és una idea que es va tirar endavant o s'ha tirat endavant, de treure el tren de la costa precisament pels problemes que hi ha amb el mar. Perquè el mar cada vegada avança, vull dir, està afectant molt les vies de la costa i arribarà un moment que el tren no podrà circular perquè ho desfarà tot.
1: Aquí no, jo això ho he escoltat a la zona del Maresme, però,
0: sí, sí,
1: però
0: la,
1: per una qüestió
0: però tota la
1: física,
0: zona,
1: és a dir, hi ha trams del Maresme on
0: no,
1: està el mar a tocar.
0: No paren de tirar roques a dintre mar perquè no pugi el mar a la via i sí que va pujant, però bueno, és un projecte que van dir de tirar el tren cap a dintre, va. Però això és una història que sí que pot ser realitat, perquè és una cosa que s'afecta i d'avui per demà pot haver-hi un prejudici important. Però el tren aquest orbital, això ja parlarem.
2: Vinga, que tenim molts temes.
0: Va,
2: ràpidament,
0: tira.
2: Cubelles i Cunit demanen separar l'àrea bàsica de salut conjunta. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Casanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment de la població dels dos municipis. D'altra banda, doncs, Salut està estudiant el creixement de la població per fer efectiva aquesta separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. I aquesta és la resposta que ha donat per ara la conselleria a Ràdio Cubelles després d'aquesta petició pública que va fer, com dèiem, l'alcaldessa Rosa Fonoll doncs a Cubelles i l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes. Bé, què en parlem també? Què en pensem, doncs, això, d'aquesta petició de separar l'àrea bàsica de salut que ara mateix és conjunta entre Cubelles i Cunit?
3: Seria lo suyo, la verdad, porque que tenga que estar los profesionales de allá para acá, si tenemos suficiente gente y todavía no se ha cerrado el censo, como decíais antes, que no sé cuánta población real vivirá aquí para tener el ambulatorio cada población, el suyo.
4: Sí, yo creo que es algo vital,
3: sí, sí,
4: que es necessita i que sigui de veritat. Ho dic perquè jo l'he patit i l'he patit en un moment molt dur de la meva vida i en la meva mare. Vull dir, van tindre que esperar 3 dies per el suport que necessitaven perquè en aquell moment la seva doctora estava de guàrdia a Cunit precisament. I, bueno, i això fa molt mal, fa molt mal quan tu necessites el teu metge i el teu...
0: A vegades...
4: Que diguin no pot vindre i comencen a vindre 4 o 5 metges que ningú pren la decisió i la que està patint és un ser humà.
0: Sí, tens raó, però has de pensar una cosa, que hi ha una manca de professionals, hi ha una manca de metges i d'infermeria també, i llavors tot això s'ha de fer compartit, perquè si hi haguessin suficients metges i suficients infermers aquí, doncs aquí a Cubelles n'hi haurien els suficients, a Cunit n'hi haurien els suficients, el que passa que s'ha d'anar compartint.

0: I llavors ens trobem que aquesta situació no tindria que donar-se, perquè la sanitat és essencial, és necessària per tothom. Clar, si tu tens aquest problema, jo també el tinc, qui és el metge? La prioritat del metge quina serà?
1: No, no, si l'atenció la van rebre. El problema és que la capacitat de prendre la decisió no era del substitut.
0: Clar.
1: El que venia no conocia el cas.
0: Que fa relleu, no.
1: Llavors, que feia una solució, bueno, pues intenta buscar una solució, però clar, esa solució que buscava aquest home amb tota la bona voluntat no era el seu cas i de la seva patologia, que ja la portava la seva doctora.
2: És curiós el cas que expliques, és curiós.
1: No, és curiós, és molt de patir.
2: Sí, sí, no, perdona,
1: vull dir, no, i no vull recordar els moments que van viure a casa meva.
2: Que et dono tota la raó i tot el meu suport, és a dir,
1: però jo també entenc el sanitari,
2: que entenc la situació, em sorprèn, però davant de lo que deia la notícia, que em semblava això de la Rosa Fonoll i de l'alcalde de Cunit, també em sembla postureig, és a dir, no té cap altra cosa, és a dir, l'altre dia ho van fer també amb Rodalies i tot això, això és postureig, és a dir, aquesta situació no ve d'ara.
1: Bueno, però que
2: aquesta situació no ve d'ara.
1: No ve d'ara.
2: Aquesta situació la sabem, la coneixem i la tenim palesa. I aquesta situació, ara, fer aquesta notícia de postureig, de volem demanar a la divisió de no sé què, escolta, això porta la tira d'anys, i portes governant la tira d'anys. Sí. I ara que vinguis amb aquest postureig, a mi em sembla, insisteixo, postureig, no em sembla cap altra cosa. Que s'ha de fer la divisió, pues això, tècnicament, que ho valorin. Possiblement, ja a mi m'agradaria que Cubelles tingués possiblement una zona única, molt bé, m'estranya, per la quantitat de població que tenim.
0: Clar.
2: I la quantitat de població amb potencial de ser, ja ho direm, amb la possibilitat de malalties, que és el que es mesura tot això. Mm. És a dir, que per dir-ho d'alguna manera, que una població tingui una unitat única, has de ser gran, eh?
3: En tot cas, el departament sí que ha assegurat a Ràdio Cubelles que s'està estudiant aquest creixement de la població per fer efectiva aquesta separació
2: de centres. Ara ja s'ha fet allò de l'ambulància. És a dir, són coses i mancances que teníem, pues que s'han d'anar reconduint, evidentment.
3: I també diu, doncs, això, que s'està estudiant tant, doncs, això, la dotació de professionals que hauria de tenir, segons el creixement de població. Actualment són 70 les persones, els professionals, i la projecció, doncs, fins al 2041 és aquest estudi que es farà, o sigui, de creixement de població fins al 2041, i a partir d'aquí podran decidir si es separa o no separa. O sigui, es basen també, doncs, en aquest estudi de creixement de població.
2: I si tu tenia molta raó amb lo que ha dit, és a dir, no podem comparar els metges amb els professors. És a dir, la problemàtica dels metges és que necessitem metges, sí, però és que no és com els professors, que hi ha una bateria i una remesa de professors que estan pendents de poder obtenir plaça, que els metges no hi ha tanta bossa de metges per poder dir. És correcte.
3: De totes maneres, està clar que hi ha una necessitat per Cubelles tots cada dia, tant sigui el CAP Cubelles Cunit com pot ser l'hospital, aquesta mancança també, perquè hi ha, vaja, no, qui no ha patit, no? A vegades, doncs, aquesta situació de tenir un familiar allà i potser, doncs, no poder disposar d'una habitació, no? Estar en un box o que doncs, et donin l'alta, no? Perquè no poden cobrir, perquè no tenen on posar aquest malalt, no? Aquests efectius, això crec que ho hem viscut tots plegats, i en aquest sentit està bé, no? Que es reclami, en tot cas que es visibilitzi, no? Que hi hagi més titulars de reclam, perquè al final la Generalitat, si ningú es queixa, si no, jo crec que no s'actua, però jo dic en sanitat, en educació i en tot, s'ha de visibilitzar el problema. No sé si estaria millor que la ciutadania sortís al carrer, no? I que es veiés, no? Com pot ser també el tema de l'autopista, no? Que moltes vegades hem dit, home, per què no aixequen la barrera amb aquests problemes de rodalies, no? Existents, no? Veiem aquest col·lapse molt continu els caps de setmana, no? Aquí a la C31, el pas per Cubelles, no? Aquests accidents que a vegades es produeixen perquè, clar, al final queda com un tap aquí. La gent vol moure's de muntanya a platja i tenen aquesta dificultat. Al final són molts els problemes, però la gent s'ha de mobilitzar també, no només políticament, sinó a nivell de ciutadania. I jo no sé si la gent, si veieu aquesta mobilització o no.
1: No,
3: jo veig molt que la gent es queixa per xarxes, però físicament no es veu, si lo piensas, aquesta mobilització ciutadana.
4: Si lo piensas, ya mismo también tenemos derecho a un parque de bomberos, porque está creciendo esto mucho. No, es que no sé cuánto es el ratio que se necesita, pero es lo que decíamos del censo. En cuanto se cierre, igual sabremos que tenemos derecho también a un parque de bomberos. O sea,
1: no,
4: que no es ninguna tontería.
0: No.
3: El que sí que podem veure, doncs, això, aquesta vaga d'educació que s'està vivint, no? Aquesta mobilització sí que es veu, no? Sobretot, que no s'acaba de solucionar, no? És una vaga que estem comentant, no? Que també pot arribar a afectar les famílies, no? També indirectament. No,
0: afecta.
3: I que s'ha de comprendre també.
2: Ens ha afectat molt.
3: Sí. Per això dic, s'ha de comprendre una mica també que hi ha una vaga que reclamen també totes unes necessitats educatives, que ho hem comentat aquí a la tertúlia moltíssimes vegades, i unes famílies que també, clar, veuen aquesta afectació, no? Perquè si tenim tanta diversitat a l'aula i hi ha també tanta vaga, per molt que garanteixin aquests serveis mínims, també hem vist que això afecta
2: ara només queda un sindicat, és CGT, que és l'únic que no s'ha sumat a la vaga, però la resta ara ja tothom sembla que ja avui, està alineat.
0: Avui s'ha de firmar.
2: Davant la proposta d'augment de sou.
0: Sí, bueno, és que el que jo parlava la setmana passada.
1: No,
0: que el gran problema, la gran reivindicació era el salari. Vull dir, han aconseguit moltíssim.
2: Sí, sí. 499 euros.
0: Sí, més 200 de l'Estat. Són 600 euros. Clar, això no és immediat. Això em sembla que és un pla de 4 o 5 anys. Vull dir, però bé, és una reivindicació que està molt bé, però jo penso que els professors tenen dret a cobrar perquè també tenen una feina molt fotuda, eh? Perquè nosaltres aquí, com a pares, potser diem, mama, que el nen, vinga, va, que es porta malament a casa, perquè però a l'escola també, i els mestres han de tenir la suficient paciència i moral com per aguantar la canalla, que això és complicat, eh?
4: Que tu en casa aguantes uno, però ells aguanten quantos.
0: Jo em poso en el seu lloc i penso, carai, tu.
3: Les ràtios al final estan per sobre del que haurien d'estar,
0: clar,
3: també,
0: clar.
3: I sobretot aquesta diversitat que sempre diem a l'aula, no? que clar, hi ha nanos que necessiten una atenció
0: especial. Clar, sí.
2: I que la normativa actual és impossible que faci complir que les ràtios no siguin superades. És a dir, perquè les ràtios, què vol dir? Que quan comença el curs tu dius aquesta classe ha de tenir 23 nens. Sí. Comença el curs amb 23 nens.
0: I n'acaba amb 25.
2: Però per què? Perquè la llei també diu que, escolta, si hi ha un nen que ve nou al municipi, l'has d'escolaritzar. I és obligatori escolaritzar-lo. Llavors tenim un problema.
0: Clar.
2: Perquè aquell nen ha d'estar escolaritzat i és obligatori segons la llei. Però la llei diu que compta amb el ràtio. Bueno, doncs 24, ja estem a més 1. 25, ja estem a més 2. 26, ja estem a més 3.
0: Sí, sí.
2: I acabes el curs en què tens totes les aules amb un volum més de població. I per aconseguir que des del Departament d'Educació t'assignin una nova aula, això triga...
0: Bueno.
2: Perquè has de superar la ràtio en un 50% més 1. És a dir, has d'aconseguir tenir, si són 23, pues tenir com 15 nens
0: que no saps on posar-los.
3: I després la burocràcia que també es queixaven les direccions, no?
2: Sí,
3: claro.
2: Sí,
3: aquesta burocràcia que però, també els consumeix molt
2: ara
3: el temps.
2: Ara també estaran contents les diverses fundacions i entitats i empreses d'espais de lleure, perquè clar, ara tornem a tenir colònia, suposo.
0: Bueno, a veure, jo em sembla que això encara no ha quedat ben lligat.
2: Si arribes a un acord i acabes la vaga, les colònies, els nens...
0: Algú hi ha sentit de que no estava ben lligat, que era el que reivindicaven aquest sindicat que no vol signar, de moment. A veure, jo penso que això se solucionarà, perquè al final els nens han de fer colònies i han d'anar amb els professors.
4: Les fetges ja estan encima.
0: Però ja està, però això jo penso... Havent aconseguit el que s'ha aconseguit, jo les coses crec que les tiraran endavant, les colònies sí o sí. Penso, i ojalà sigui així.
2: I les graduacions, les teníem en l'aire.
3: Bé, en tot cas, des dels centres del municipi ens van comentar que les AFA s'havien implicat plenament en aquesta col·laboració també perquè no es quedessin sense graduacions, almenys la direcció de l'Institut Cubelles ho va dir així, gràcies doncs a l'AFA, que serà qui organitzi la graduació enguany allà a l'Institut. Entenc doncs que les escoles... doncs sabem que
2: estem preparats, ja hem començat, no? Jo ja estic a l'Institut Cubelles.
3: A l'Institut,
2: sí, estem preparats, ja hem fet les peticions i no, si tot va bé crec que arribarem a fer la graduació conjuntament, profes i pares, però estem posats.
3: Molt bé. Doncs hem arribat al punt i final d'aquesta tertúlia. Gràcies doncs, a la vostra presència, Cintubel, Carmen Ingrance, Oriol Pérez, Lola Lorente. Ho deixem aquí, tornem dilluns que ve amb més tertúlia i amb més temes d'actualitat. No ens dona, com sempre, no ens dona temps mai de comentar-los tots, perquè hi ha molts temes d'actualitat, però en tot cas, com que hi ha temes que van sent reincidents, segurament tornaran a sortir aquí a la tertúlia. Fins una altra i que vagi molt bé a tota aquesta setmana. Adéu-siau.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
5: Ràdio Cubelles.
3: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.
6: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
7: Hola a tothom i benvinguts i benvingudes al nostre podcast. Som la Salma.
8: Bon dia.
7: L'Aroa.
9: Hola.
7: I jo la Laura, que m'haurà de perdonar perquè avui estic bastant afònica. Som estudiants d'educació infantil i avui parlarem d'un tema que està molt present a la nostra societat: l'ús de les pantalles en infants de 0 a 3 anys. Hem decidit triar aquest tema perquè considerem que és clau entendre com afecta realment el desenvolupament dels més petits, ja que és una etapa molt delicada on es construeixen les bases de tot.
8: Sí, acostumem a pensar que no passa res, perquè són petits, però precisament és quan més pot impactar. En aquest podcast intentarem analitzar aquest fenomen des del punt de vista científic, professional i també des de la perspectiva més quotidiana i propera al nostre dia a dia, com la de les famílies.
9: I també volem que sigui una conversa realista, perquè al final no tot és teoria. És molt fàcil dir no pantalles, però després la realitat és una altra, i això també ho hem de tenir en compte.
7: Exacte, no. No es tracta de jutjar ningú, sinó d'entendre què està passant i donar eines per fer un ús més conscient.
9: Jo crec que podem començar parlant de la realitat, perquè és bastant evident que les pantalles formen part del dia a dia. És que ja no és només a casa, sinó al carrer, al cotxe, al supermercat...
8: Sí, i cada vegada molt més aviat. Hi ha estudis que indiquen que molts infants ja tenen contacte amb pantalles abans del primer any de vida, cosa que fa anys era impensable.
7: I això també té a veure amb com està canviant la nostra societat. Ara mateix vivim molt més ràpid, amb menys temps i amb molt més estrès. I, vulguis o no, les pantalles acaben sent una eina fàcil.
9: Clar, és que al final és com una solució ràpida. Vull dir, l'infant està inquiet, li poses un vídeo i es calma. I clar, funciona, saps? En aquell moment et soluciona la situació.
7: Sí, funciona, però a curt termini.
8: Clar, però no, ja és la qüestió, és a quin preu és a llarg termini?
9: Exacte, Salma, perquè potser estem solucionant un moment, però creant un problema molt més gran.
7: Per poder entendre-ho bé, crec que és important recordar què passa realment en aquesta etapa. Entre els 0 i els 3 anys, els infants estan desenvolupant el seu cervell a una velocitat impressionant. Durant aquesta etapa, el cervell es desenvolupa més de la meitat que el desenvoluparà en tota la nostra vida.
8: Sí, és que de fet, durant aquest període es creen milions de connexions neuronals cada segon. És una etapa de màxima plasticitat cerebral.
9: O sigui, tot el que viuen els afecta molt més que a nosaltres.
8: Exacte, per això el que realment necessiten els infants durant aquesta etapa són experiències reals, estimulacions com tocar, explorar, caure, deixar embrutar-se, entre d'altres.
7: I aquí és on realment les pantalles entren en conflicte, perquè substitueixen moltes d'aquestes experiències.
9: Clar, perquè mirar una pantalla és passiu.
7: Exacte, no hi ha una interacció real, no hi ha una resposta emocional, no hi ha un contacte amb el que estan veient.
8: I bueno, des del punt de vista científic hi ha bastant consens en que l'ús de les pantalles en aquestes edats s'ha de limitar moltíssim. Per exemple, un dia cercant vaig llegir que la OMS, Organització Mundial de la Salut, recomana evitar-les completament abans dels 2 anys, perquè el cervell dels infants encara està en una fase molt inicial de desenvolupament.
9: Clar, Salma, però això sorprèn una mica, perquè avui en dia sembla molt normal que un nen petit miri dibuixos o vídeos. És com si s'hagués normalitzat molt ràpid.
8: Sí, totalment. El problema no només és el temps que passen davant de la pantalla, sinó el que estan deixant de fer. Per exemple, hi ha estudis que relacionen l'ús excessiu amb un retard de llenguatge perquè no hi ha interacció real entre iguals.
7: Això és clau, perquè realment el llenguatge no s'aprèn només escoltant, sinó interactuant amb una altra persona. Necessiten que algú els respongui, els miri, els parli directament. Necessiten que tinguin una exposició activa al llenguatge. Han de ser participants de les comunicacions.
9: Clar, no és el mateix un vídeo que una persona et digui coses i espera que els responguis, encara que sigui amb gestos.
8: Exacte, i també s'ha vist que pot afectar l'atenció. Al final, les pantalles tenen estímuls molt ràpids, molts colors, molts canvis, i això fa que després activitats més tranquil·les els hi costi molt més concentrar-se.
7: Sí, com per exemple escoltar un conte o jugar amb una cosa que sigui més senzilla, que requereix més concentració.
9: És com si s'acostumessin a una intensitat molt alta i després tot el demés els sembla avorrit.
8: Tal qual. I un altre tema molt important és el son. L'exposició de pantalles, al final, abans de dormir, pot alterar el ritme del son i fer que descansin pitjor.
7: Des de l'àmbit educatiu, el que més veiem és que en aquesta etapa els infants necessiten sobretot experiències reals. Necessiten moure's, explorar, tocar coses i sobretot relacionar-se amb altres persones.
9: Clar, Laura, perquè al final aprenen fent, no mirant.
7: Exacte. El joc és la seva eina principal d'aprenentatge. A través del joc és com desenvolupen el llenguatge, la motricitat, la imaginació, un munt de coses. I això és que una pantalla no ho pot substituir.
8: I també hi ha d'altres temes molt importants, com ara les emocions.
7: Sí, perquè si un infant, per exemple, està trist o està enfadat i li donem una pantalla per calmar-lo, el que estem fent realment és evitar que aprengui a gestionar aquella emoció i que creï un vincle amb el comportament que ha tingut i el resultat que obtingués.
9: És com una solució ràpida, però no li estem ensenyant què fer amb el que sent.
7: Exacte. I a la llarga, realment, això pot fer que depengui d'aquests estímuls externs per poder regular-se, en lloc de desenvolupar eines pròpies per gestionar-se de manera autònoma.
8: Uf, i després es pot veure en dificultats per tolerar la frustració o l'espera, com hem anat veient en diferents situacions a la llar d'infants.
9: Que això passa molt, eh? Infants que volen tot immediatament. Però també crec que és important posar-nos en la pell de les famílies, perquè moltes vegades es parla des de la teoria i no des de la realitat. I la realitat és que criar no és fàcil.
7: Totalment. I menys encara avui dia amb el ritme que portem.
9: Clar, moltes famílies treballen moltes hores, arriben cansades i la pantalla es converteix en una eina que pot tenir una mica de calma i poder fer altres coses.
8: Sí, i això al cap i a la fi no s'ha de jutjar perquè és comprensible.
9: Exacte, Salma. No és que les famílies ho facin malament, sinó que moltes vegades no tenen alternatives o informació suficient.
7: Per això és crucial donar eines, no només dir això que estàs fent està malament.
9: Clar, perquè si només dius no pantalles, però no dones opcions, és molt difícil aplicar-ho.
8: I també cal entendre que no és el mateix un ús puntual que un ús constant.
9: Exacte, no és el mateix posar un vídeo un dia concret a que la pantalla sigui una presència constant.
7: Una de les coses més importants és oferir alternatives reals a les pantalles. I no creus que cal fer coses molt complicades. Moltes vegades el més senzill és el que millor funciona. Quan més llibertat tinguin els infants en una activitat, més interès mostren.
9: Sí, totalment, Laura. A vegades amb una capsa, una manta, coses de casa, ja poden jugar moltíssim, que ho hem vist molt a la llar.
8: I això fomenta molt més la creativitat que una pantalla, perquè han d'imaginar, experimentar, crear ell mateix com i a què jugar.
7: També els contes són una molt bona opció, perquè afavoreixen molt el llenguatge dels infants i sobretot el vincle amb l'adult. I a més, tens un ventall molt ampli per tractar qualsevol tema que vulguis. I realment, a tots els infants els encanta un conte a contes. A la llar, sempre que proposem als infants explicar un conte, es tornen bojos. Els encanten.
9: I és un moment compartit, que això també és molt important. I és clau en el desenvolupament social i emocional dels infants.
7: Exacte. I després hi ha activitats com les típiques, sortir al parc, escoltar música, ballar, coses que impliquin moviments i interacció amb el seu entorn.
8: Bueno, és que al final es tracta d'oferir experiències reals i sobretot estimulants, que siguin igual o més atractives que les pantalles. En resum, el que ens diu la ciència és que en la primera infància les pantalles s'han d'utilitzar amb molta prudència, perquè poden afectar diferents àrees de desenvolupament, com ara el llenguatge.
7: I en quant a l'àmbit educatiu, veiem molt que el més important en aquesta etapa és el joc, la interacció i les experiències reals.
9: Però també hem de tenir en compte la realitat de les famílies i entendre que no sempre és fàcil evitar-les completament.
7: Per això, més que prohibir, es tracta de fer un ús conscient i equilibrat pels infants.
8: I sobretot, cal preguntar-nos sempre quin paper volem que tinguin les pantalles en la vida dels infants.
9: Exacte, perquè al final no és només tecnologia, és el tipus d'infància que estem construint.
5: Gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles.
2: Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: amb la doctora Teresa Joval.
1: Molt bon dia a tothom. Avui, des del nostre Com viure millor, intentarem donar una mica de consistència a aquest somni que tenim tots de mantenir ben alimentat el nostre cervell, aquest habitant de la caixa d'ossos més dura del nostre organisme per mantenir-nos sans i sense malaltia. Una persona adulta amb una alçada i pes normals, és a dir, 68 quilos, 1,75 m, té un cervell que pesa 1,3 quilos. Fent servir la calculadora, ens surten uns comptes que el 2% aproximadament del pes correspon al consum del 20% del total de calories que prenem. La quantitat necessària per alimentar a 100.000 milions de neurones que treballen a tope en aquest moment fa servir tanta energia com per mantenir una bomba.

el risc de malformació al fetus. Les dones embarassades, doncs, se'ls hi ha prohibit el consum de cavalla, de peix espada i de blanquet, les espècies més contaminades de metilmercuri. I hem de limitar els consums de marisc a 2 racions o menys de 100 grams a la setmana. Hi ha altres fonts de DHA, per sort. Per un costat estan els suplements alimenticis, la majoria elaborats a partir d'algues que neden lliures i lluny de les roques, el rovell de l'ou, que conté 20 mg de DHA per unitat, les anous, la llinassa, l'àcid linoleic, que és un precursor del DHA, i veiem doncs que en funció de la quantitat de DHA i el contingut alt i el contingut baix de mercuri, trobem l'anxova com a reina del cas. És indetectable a les cloïses, les almejas, tot i que aquestes en porten poquet, però és que de mercuri en porten gens. El salmó atlàntic salvatge o de piscifactoria tenen una gran diferència de concentració entre ells, però és baix. Les sardines en llauna també porten un baix contingut de metilmercuri. I el tauró, el peix espasa i el blanquet, com la cavalla, porten un alt contingut. La truita de riu seria de baix contingut de mercuri i una mitja alta concentració de DHA. Per què es troben amb això les truites? Doncs perquè les truites els hi donen pinso moltes vegades i no tothom és curós amb el pinso que els hi dona si pot estar contaminat amb restes de portadors de conservadors alts. Fins fa molt poc temps es creia que el cervell tenia un número limitat de neurones que es morien i ja no hi havia res més a fer i sense possibilitat de reemplaç. Les últimes investigacions, en canvi, ens parlen que els éssers humans fabriquem contínuament noves neurones, en especial en la zona de l'hipocamp, que és on es troben concentrades la memòria, l'aprenentatge i les emocions. Això sí, no és igual la producció per unes que per les altres persones, ni per unes o per les altres neurones. Els enemics naturals de les cèl·lules de l'hipocampus, responsables de la memòria i l'aprenentatge, en un cervell adult, han pogut delimitar quins són aquests enemics completament naturals. I són, per un costat, l'estrès oxidatiu i, per l'altre, la inflamació. L'estrès oxidatiu està causat pels radicals lliures, com l'edat, fa que els mals causats pels radicals lliures tardin més en reparar-se, i la inflamació, que és la resposta natural del sistema immunològic al cop, a la calor i al dolor. Quan es produeixen una inflamació, el cos produeix diferents substàncies que augmenten la pèrdua de memòria i les capacitats cognitives, així com el risc de malaltia coronària i cerebrovascular. Com els podem combatre, aquests enemics? Doncs una opció és l'alimentació. No existeix l'alimentació que arrenqui del nostre cos el mal que està fet, en retorni la salut i sigui un amulet per no agafar aquella malaltia que tant temem. Per exemple, l'Alzheimer, on un estudi recent fa que sobre 7.000 voluntaris entre 40 i 45 anys, que va començar el 2008, aquells que tenien una bona panxeta perquè estaven grassons tinguessin més probabilitats de tenir Alzheimer durant la tercera edat. Van buscar també quins aliments activen el cervell. Les frutes i les verdures s'emporten tots els honors. En el seu interior, els aliments d'origen vegetal porten amagatzemat un tresor de substàncies beneficioses pel cervell. Una són els polifenols, que estan als llavors, fruits secs i cereals. Són les que porten antioxidants, antialèrgics, antiinflamatoris, antivirals o antiproliferatius. Per ells mateixos ja són un estimulant de la zona que volem protegir. Dintre dels polifenols hi ha una altra família, que són els flavonoides, compostos de propietats antiinflamatòries i antioxidants que són també els responsables de color groc, vermell, taronja, verd o blanc de fruites i verdures.

Alguns flavonoides també tenen propietats antivirals i antiproliferatives, però aquest no tots. I entre els aliments rics en flavonoides destaquen especialment els nabius, els aràndanos, i el cacau. Encara que s'han portat a terme molts estudis sobre les propietats antioxidants dels flavonoides, són aquests dos els únics que ho han demostrat clarament. En subjectes que havien fet dietes riques en cacau o en nabius, van tenir millors resultats al test de memòria que els que n'havien pres menys. Per tant, com hem de fabricar una dieta que ens afavoreixi a la ment, que ens protegeixi del procés degeneratiu intens d'una dieta mal construïda? Doncs tothom se'n va a favor de les dietes mediterrànies i antihipertensives, perquè contenen fruites, verdures i aliments rics en proteïnes, però que tenen molt poca grassa, com el peix i els ocells, les aus. La dieta MIND, MEN en anglès, i les inicials de dieta mediterrània antihipertensiva pel retard neurogeneratiu, ens han proposat tenir el cistell de la compra 15 categories d'aliment, dels quals 10 són molt interessants pel cervell i que de les altres 5 no en tenen gaire d'interès. Els aliments bons serien els fruits vermells, els llegums, el peix, els fruits secs, l'oli d'oliva, el pollastre, les verdures de fulla verda o qualsevol altra verdura, també ens conformaríem, els cereals integrals i el vi. Els 5 aliments no recomanats, no tan bons, són la mantega i la margarina, el formatge, els menjats fregits i de cuina ràpida, pastissos i bolleria industrial i carns vermelles. Simplificant molt d'aquesta dieta mediterrània i neuroprotectora, hi ha 3 racions de cereals integrals, una amanida i una ració extra de verdures cada dia. Llegums cada 2 dies, ocells i fruits vermells com a mínim 2 cops a la setmana i peix almenys un cop a la setmana. Per picar, fruita seca i un got de vi al dia per acompanyar. Dels aliments no tan bons, les reaccions que seria en el límit de la tolerància fora una cullerada de mantega o margarina en el dia i menys d'una reacció de fruits o de menjar ràpid al menjar. Els articles que publiquen les revistes sobre l'Alzheimer i la demència, que han seguit la dieta estrictíssimament i amb control professional, van reduir el risc d'Alzheimer a un 53%, mentre que els que també la van seguir, però d'una forma més flexible, només amb una reducció moderada, van ser milloria d'un 35%. En el cervell també hi dipositem emocions i aquesta part emocional del cervell respon senzillament a les penes i alegries que el nostre dia els hi doni. Quan ens apugen el sou, ens posem tan contents que l'alegria i l'amabilitat amb els altres i que siguem més pacients i més indulgents ens dura uns quants dies. Si hem estat treballant molt amb un projecte que al final, després de tots els esforços, no obtenim el reconeixement esperat, doncs ens agafa un baixón que ens té uns quants dies sense capacitat de gaudir de l'entorn, de ser empàtics amb els altres i de començar qualsevol activitat nova. El més normal és que la vida tinguem estones de pena i estones d'alegria, que vagin balancejant-se i que ens faran tornar a un estat emocional més equilibrat i suportable. I aleshores què contestem? Doncs, bueno, quan va, no em puc queixar. A vegades les coses es descontrolen. L'alegria es transforma en un comportament impulsiu i responsable, com per exemple abusar d'alcohol o gastar diners a mans plenes, i les penes acaben convertint-se en el més fosc dels colors, en una depressió que impedeix que les activitats diàries ens aportin aquesta mica d'alegria que ens farà el balanceig. Són la mania i la depressió els dos extrems dels trastorns de l'estat d'ànim. Si arribem a una situació d'associació fixa,
arribem als trastorns maníaco-depressius, a les eufòries i al trastorn bipolar. A l'estat emocional depèn, entre altres coses, dels neurotransmissors, unes substàncies que el cos produeix de forma natural i que intervenen en els processos cerebrals. Entre els transmissors més importants estan la dopamina, la norepinefrina, que són responsables de les sensacions d'alerta i alegria, i la serotonina, que porta calma i benestar. En moltes formes de depressió, el cervell és incapaç de gestionar l'activitat dels neurotransmissors de manera eficient. El menjar i l'estat d'ànim. Anem menjant al llarg del dia, imaginem-nos que és el bon dia, el dematí. Doncs aquesta hora d'aixecar-se, sortir del llit i arribar arrossegant-se fins a la cuina per fer un cafè, no és una mala idea. Doncs a mig de matí, a mitja tarda, per donar una bona tarda, podríem prendre... Es pot recórrer, molta gent ho fa, a una copeta de whisky o un got de vi per relaxar-se de les tensions del dia. Per quan estem en situació de bona pena, després d'una ruptura sentimental, és el moment de menjar xocolata, molta xocolata que calma les penes. I bones nits, doncs prendre un got de llet amb galetes per adormir-se aviat. Fa molt de temps que la humanitat utilitza aquestes propietats del menjar per ajudar-se a gestionar les emocions. Avui la ciència va coneixent el perquè, després de descobrir la relació entre emocions i neurotransmissors. Per què? Doncs perquè d'aquesta manera aconseguim amb l'alcohol un efecte sedant natural, i de fet és el sedant natural més utilitzat en el món occidental, malgrat que en sentit estricte, en quantitat, l'alcohol és un depressor del sistema nerviós i no un excitant. Però aquesta primera sensació de relaxació, de capacitat de parlar molt i de sentir-se content, no es produeix perquè el cervell s'animi i perquè s'ha accelerat i vagi més, no, sinó perquè l'alcohol disminueix la capacitat d'autocontrolar-se. El consol consumit en excés és sempre una causa de problemes, sempre d'extrema gravetat. En canvi, si fem un consum moderat, o sigui, un got o dos gots, un got per les dones, dos gots pels homes, ajuda a tenir una sensació de suavitat a les tensions i millorar l'estat d'ànim. Tenim també una substància similar als cànnabis, el cannabinoide, que és la anandamida, una substància que s'allotja als mateixos receptors cerebrals que els cannabinoides presents a la marihuana. El cervell produeix anandamida de manera natural, però és possible emportar-se en una dosi extra, i no cal fumar herba, gràcies als derivats del cacau, el bon amic, el xocolata. A més, la xocolata conté dues substàncies addicionals que intensifiquen encara més els efectes de l'anandamida. Potser per això menjar xocolata sempre ens produeix sensació de benestar i sense els excessos de la marihuana. Per obtenir un efecte similar al del cànnabis, això sí, s'haurien de menjar 11 quilos de xocolata d'una sola vegada. Ai, això ja no ens agrada tant. A l'efecte calmant de la xocolata va quedar confirmada després d'un estudi conduït pel Centre de Recerca de Lausana, Suïssa, que lidera el grup Nestlé. Una dosi diària de 40 grams de xocolata rica en cacau, o sigui 74% o més, redueix considerablement els nivells de les hormones relacionades amb l'estrès. Ah, 40 grams sí que ens els podem menjar sense mala consciència i sense que la nostra cintura pateixi. Parlem del cafè, que és un altre dels nostres estimulants. Doncs el cafeïna és un estimulant suau, que això sí, augmenta la pressió sanguínia, augmenta el puls cardíac, augmenta el consum de calories, augmenta la freqüència urinària i augmenta el moviment del budell. No és només un elevador dels sistemes dels nivells de serotonina, que és el neurotransmissor de la tranquil·litat, sinó que també arriba fins als receptors neuronals associats a l'adenosina, que aquest sí és un calmant natural. Quan la cafeïna es situa en els receptors de l'adenosina, les neurones es tornen més sensibles a la llum i al so, i per això augmenta la loquacitat i la capacitat de raonament.
No tot el món reacciona igual a la cafeïna. Hi ha qui pren 7 tasses de cafè i dorm com un àngel, i qui se'n pren una i ja comença a tremolar després de la única tassa del cafè que es permet al dia. No es coneixem la raó, però és possible que es degui a la quantitat de receptors neuronals o a la major sensibilitat d'aquests receptors a la adenosina. El triptòfan i la glucosa són també l'associació aquesta de la llet amb galetes que ens donava l'àvia. El triptòfan, de fet, és una peça proteica. És un aminoàcid, per tant, un dels totxos que construeixen les proteïnes, i el sucre que circula per la sang és la glucosa, el combustible essencial del cos. La llet en galetes, infal·libles per calmar els nervis, tenen els seus efectes a la màgica combinació del triptòfan amb la glucosa. Però què passa? Que el sucre pres com a glucosa fa pics ràpids, i el que necessitem és un disminuïdor de la velocitat. Per això en l'evolució hi ha sucre com part de la galeta i farina com a part de la galeta, i això fa que sigui una absorció més lenta i que ens duri millor l'efecte de la son. S'ha de posar aquesta miqueta de sucre per accelerar que arribi al cervell, però després, per mantenir el nivell de l'aminoàcid, farà falta la farina. La feniletilamina, ara li direm FEA, que és més senzill, com ens havia passat amb el DHA, és un compost químic natural que el cos segrega en grans quantitats quan ens enamorem. En poques paraules, la FEA és una substància que ens fa sentir molt bé. A final de la dècada dels 80 ja es va descobrir per què el xocolat està sempre tan relacionat amb l'enamorament i els seus rituals, perquè és una gran font d'enamorador. De fet, alguns experts creuen que les propietats calmants i antidepressives de la xocolata es deuen a aquesta FEA. Però per ser justos s'ha de dir que la xocolata també porta cafeïna, estimulant de l'estat d'ànim, teobromina, que estimula la musculatura, i el cannabinoide, anandamina. Fer servir les emocions des de la cuina de manera carinyosa perquè ens vagin al nostre favor en les èpoques que diferents del dia en el que les necessitarem, ens fa una proposta de menú. Esmorzar un cafè pel matí, perquè ens augmenta el nivell d'alerta. Prendre una copa de vi, en general, com a mesura social de relaxació. 3 podrien ser causa de desastre. En un d'aquests dies en què necessitem estar molt, molt alertes durant el dematí, fer un esmorzar de forquilla, un pit de pollastre a la planxa sense pell, i una fruita. El més interessant serà demanar carbohidrats sense greixos o oli, una pasta amb tomàquet i sense formatge, o un arròs amb verdures. La idea és obtenir carbohidrats que relaxin la situació, sense els greixos, que facin que siguem més torpes de pensament. Com en qualsevol altre aspecte de la vida, l'important és tenir el control sobre l'eina, en aquest cas el menjar, i que no passi al revés, que a les nostres decisions no estiguin condicionades pel nostre cervell, sinó pel nostre estómac. Per la ment sana, què hi podem posar? Doncs, sobre la relació de les emocions i l'alimentació, que són relativament més recents, per bé que cada vegada hi ha més equips que les estudien, quedarà molt per descobrir, perquè hi haurà, i anirem comprovant, que hi ha variacions genètiques racials, que hi haurà moltes possibilitats de modificació. Mentrestant, fem cas del que sabem i apliquem aquestes senzilles mesures per assegurar-nos que el nostre cervell estigui en un excel·lent estat nutricional. Què és el primer? Menjar lo suficient. Pot semblar una cosa molt tonta en un país on la gent peca més per excés que per defecte. Però uns mesos de dieta durant l'operació biquini poden prendre-li al cervell els nutrients que necessita i sense perdre pes de forma duradera. Prendre les calories necessàries, no prendre molletes. Prendre porcions més petites, però més a menut. Més sovint. Qui diu que el correcte és prendre 3 menjars al dia? L'acostum. Però l'ideal és fer menjars més lleugers i sovintejats per garantir un subministre constant d'energia.
A més, esquivar la sensació de gana durant el dia farà que quan ens asseiem a menjar, mengem amb més moderació. Millor triar aliments que es van absorbint, que es metabolitzin poquet a poquet. El sucre blanc, molt bé, sí, és necessària la glucosa, però ens fa un xute d'energia que desapareix en pocs minuts. Mentre que els carbohidrats complexos, com els que trobem a les fruites, verdures i cereals integrals, es metabolitzen molt més a poc i el cervell els va adquirint de manera més progressiva i duradona. I els greixos han de ser els correctes. Per protegir els greixos i el cor, preferem preferentment a l'oli d'oliva. Toca ser pacient. La nutrició relativament recent, l'especialitat que segueix investigant i els aliments a l'últim de l'últim, ens poden portar a trobar-nos aquí una cosa que ens diuen avui com a bona, demà ens la posen en dubte, demà passat ens diuen que és una barbaritat i el dijous ja ens diuen que per favor, que com hem pogut estar tants anys sense menjar el que ens tocava. Són coses de la ciència i dels científics i de l'efecte moda. Fugim de l'efecte moda. La lleteta per anar a dormir amb les galetes de la iaia és un gran invent i cuidem-nos molt, perquè al cap i a la fi aquest petit habitant de la caixa d'ossos més dura del cos és el que ens ajudarà a portar i ser amos de les nostres vides.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etna Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la Xocirc.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Buenos días, soc Helen Dagle per la secció A prop Garraf. Estem aquí a la platja de Ribes Roges. Estem amb la Foixarda Vilanovina. Què tal, Xavi? Com estàs?
1: Molt bé. Bon dia, Helen. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: M'agradaria que ens comentessis sobre la conservació del corriol camanegre, que és el pajarillo que anida aquí en les platges de Vilanova, però també més enllà, no?
1: D'acord. T'explico una miqueta. La Foixarda Vilanovina som una entitat petita, de poc més d'una vintena de sòcies, que centrem bàsicament la nostra activitat en fer seguiment de fauna, especialment fauna protegida. I diguéssim que una de les nostres espècies emblema és el corriol camanegre, que com bé deies nidifica aquí a la platja de Ribes Roges i és una espècie que es troba al nostre país en perill d'extinció. Què és el que fem la Foixarda aquí a Ribes Roges? Doncs bàsicament fem seguiment diari, coordinem un grup de voluntariat, ara som una quinzena de persones que baixem diàriament a la platja i fem un recorregut d'observació sistemàtica i anem, conforme avança la temporada, detectant primer els adults que arriben a la platja, després els primers nius que posen, després el naixement dels pollets i anem fent un seguiment en temps real de la niuada. I totes aquestes dades les lliurem, les fem arribar en temps real tant a l'Ajuntament de Vilanova, al Servei de Medi Ambient, com als agents rurals i al Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya.
0: I això va per fases o teniu com a fases organitzades? Ara en quina fase esteu?
1: Correcte. Això té a veure amb la fenologia de l'animal, ¿vale? És a dir, amb com es comporta i com és el seu cicle reproductiu. Els corriols apareixen a la platja al gener, febrer, ¿vale? Però comencen a ficar els nius cap al març, principis d'abril, i ho fan de manera esglaonada, no ho fan tots alhora. ¿Vale? Perquè et facis una idea, tenim 8 parelles a la platja i aquests animals fan un petit niu molt, molt petitó a la sorra, molt, molt fràgil, i aquest niu el coven durant aproximadament 25-26 dies, després neixen els pollets, que són nidífugs, que ràpidament abandonen el niu i corren per la platja, i als 30 dies és quan entenem que són volanders que han assolit ja el plomatge de vol i que han pogut sobreviure. La fase de nius és una fase fràgil, però és una fase en què tenim uns protocols de protecció dels nius i com que els nius no es mouen, són relativament fàcils de protegir. Ara estem més en fase pollets i els pollets sí que són molt, molt delicats i de fet ens trobem que perdem molts pollets de vegades per causes desconegudes. ¿Vale? Aquesta temporada no ens està anant prou bé, han nascut molts pollets, però també estem perdent molts. Molts els perdem segurament per depredació directa, sobretot els que tenim a la zona del torrent, perquè aquí tenim depredadors que es poden menjar els pollets, però molts altres també desapareixen a plena llum del dia, en absència de depredadors, i entenem que desapareixen per pressió humana. De fet, les últimes dues temporades hem trobat 3 pollets aixafats a la platja. Aquest any hem avançat molt en el que és la gestió de la circulació de vehicles, però encara és tot un repte compatibilitzar els usos que nosaltres fem de la platja, uns usos, com bé saps, massius, enfocats al turisme, amb la conservació d'aquesta espècie, que a més és una espècie paraigües, que el que ens serveix és per, d'alguna manera, té uns requeriments ecològics que el que ens obliguen és a preservar tota la platja. I són moltes les raons a les que ens porten a intentar renaturalitzar i preservar l'ecosistema que constitueix la platja. Pensant en última instància en nosaltres mateixes, ¿vale? Perquè el nostre emblema, protegint la biodiversitat que ens envolta, ens protegim a nosaltres mateixes. En un moment d'emergència climàtica hi ha molta gent que no entén, no?, que estiguem fent això i que li donem una importància a aquests ocells, no?
0: Però és important, clar.
1: Però si anem a veure què ens diu la comunitat científica, no?, que és qui estudia això, veiem que la pèrdua de biodiversitat està molt relacionada amb la nostra salut i conforme perdem biodiversitat, quan perdem espècies,
0: salut.
1: Perdem salut nosaltres. I a part, l'emergència climàtica que estem patint i que aquest any s'està greujant especialment, està totalment relacionada amb aquesta pèrdua de biodiversitat. Per tant, pensem que cal un compromís més ferm per part de les administracions, especialment per la Generalitat de Catalunya, de la que igual esperem encara que publiqui el Pla de Conservació de l'Espècie, imprescindible per establir mesures tècniques per poder garantir la seva conservació i a partir d'aquí intentar revertir, intentar mitigar aquesta greu situació en què ens trobem i que si no fem res per revertir-la ens afectarà molt i molt a la nostra salut durant els propers anys.
0: I molt directament. Doncs t'agraeixo moltíssim que hagis vingut aquí una estoneta per parlar de tot això perquè ens està reclamant directament. Doncs moltes gràcies, Xavi.
1: un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
0: Cubelles.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La votació dels pressupostos participatius comença aquest dilluns, 1 de juny. L'Ajuntament ha hagut d'endarrerir uns dies el calendari previst inicialment per poder acabar d'enllestir la valoració tècnica de totes les propostes. Les validades ja es podran consultar a partir d'aquest dilluns 1 de juny i, per tant, tothom qui vulgui tindrà 3 setmanes entre l'1 i el 21 de juny per poder votar. L'Ajuntament ha tancat la valoració tècnica i econòmica de les propostes, que serà pública a partir d'aquest dilluns. Les votacions quedaran obertes mitjançant la plataforma de participació digital i també presencialment en uns punts habilitats. Cada persona empadronada a Cubelles major de 16 anys podrà escollir 3 de les opcions que hagin passat la valoració i un cop finalitzat el procés s'escolliran les més votades fins a arribar a exaurir el total dels 300.000 euros. A més, també es farà una jornada extraordinària de votació el dia 12 de juny al Mercat Municipal perquè tothom qui ho vulgui pugui també allà mateix triar les propostes que més els agradin de les que han passat la validació dels pressupostos participatius. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que en cas de no residir-hi actualment hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat cubellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web cubelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: mentar?
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quimpal, quimpal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quimpal, quimpal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau. No.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Cubelles.
3: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Cubelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Cubelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
2: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i, per tant, el termini per celebrar-se també. En un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara, un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant, encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Cubelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Cubelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
3: A Hisenda no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No, els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és a 30, no? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
2: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària i, de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
4: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
2: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable amb alternança de sol i núvols gran part del dia. I amb més sol al migdia seran núvols sobretot baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda i també amb algun núvol prim per sobre. I amb una temperatura que ha pujat de nit, hem tornat a tenir nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima serà semblant a la d'ahir, que estarà entre els 26 i 27, amb una humitat força alta i ja amb una mica de xafogor. Vent feble amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda. Per demà esperem un temps semblant, amb domini del sol, amb núvols prims gran part de la jornada i alguns núvols baixos a primera hora del matí i alguns allunyants a mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit no quedarà tan alta, estarà entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà ens mantindrem entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb una mica de xafogor, ben feble amb terrals a primera hora i de xaloc cops moderats a primera hora de la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró, sobretot a partir de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem que hi poden votar totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzabara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8 i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i María de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas d'obrir una seu després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
4: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que a nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
0: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però ha destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
5: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juana Navarrete, del seu equip, i és la prova a fer faent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juana i el seu equip perquè estan fent una tasca extraordinària.
0: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
4: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
0: A les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els bailets de Gelida. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que, en cas de no residir-hi actualment, hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat covellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web covelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Covelles.
6: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Covelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Covelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i per tant el termini per celebrar-se també. En un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Covelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Covelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
6: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió, i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària, i de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
7: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran a cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al centre social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
8: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar, i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme, que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
0: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors. El punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim, ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny.
1: El temps.
9: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa, una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
10: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvat quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
9: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
10: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
9: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
0: Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
11: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs, certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 al Capellades, en una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juneda, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a Primera Catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs sentenciava l'Igualada, que doncs perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria, el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment, per dalt la categoria, el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles, que la temporada vinent es mantindrà a la Primera Catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc, que finalment ha pogut, doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguir l'objectiu de mantenir-se a Primera Catalana, i ara al Club Patí Cubelles li queda, d'aquí unes setmanes, la final per l'ascens a la Nacional del Femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la Nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la Primera Catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
12: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: El d'avui sí que no té més no de sentit. Jo crec que la coneixeu, vale? La coneixeu bé. Però és un tema que no veu sempre.
1: A la vez con la mau que es un escándalo, llamar punk y ya pocos no te van dur.

0: si fem un nen. I mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és un gent.
1: Aquí estaré sola. Això
2: és una mica sola.
3: Tot el dia m'està xinxant.
1: O no?

el temps que intenta escampar l'alerta, prou desoeix el govern les estacions hidrogràfiques de la Rambla. Aigües amunt diuen que ja du més aigua que el riu Ebre en algun punt, i el director d'emergències manté el mòbil ben apagat, ningú sap del cert on para quan es

D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

possible la fuga per l'escala i has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable amb alternança de sol i núvols gran part del dia. I amb més sol al migdia seran núvols sobretot baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda i també amb algun núvol prim per sobre. I amb una temperatura que ha pujat de nit, ha tornat a ser, hem tornat a tenir nit tropical per sobre dels 20 graus de mínim, mentre que la màxima serà semblant a la d'ahir, i estarà entre els 26 i 27, amb una humitat força alta i ja amb una mica de xafogó. Ben feble, amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un temps semblant, amb domini del sol, amb núvols prims gran part de la jornada i alguns núvols baixos a primera hora del matí i alguns allunyans a mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit no quedarà tan alta, estarà entre 19 i 20 graus de mínim, mentre que demà ens mantindrem entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb una mica de xafogó ben feble, amb terrals a primera hora, i de xaloc, cops moderats a primera hora de la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró, sobretot a partir de la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem que hi poden votar totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzabara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny, de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8, i a l'Espai Jove de dilluns a dijous, les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal, on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i María de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas d'obrir una seu després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
3: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
0: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però destacat de la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
4: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juana Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juana i el seu equip perquè està fent una tasca extraordinària.
0: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
3: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
0: En les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de Barbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els bailets de Gelida. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que, en cas de no residir-hi actualment, hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat covellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web covelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Covelles.
5: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Covelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Covelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i per tant el termini per celebrar-se també en un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Covelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Covelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
5: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària, i de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
6: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa, jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al Centre Social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
7: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar, i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme, que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
0: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors. El punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim, ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny.
1: El temps.
8: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
9: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que a Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard és en el seu estat és greu i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes. Després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
8: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
9: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
8: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
0: Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers

0: en una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juned, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a Primera Catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs, salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs, sentenciava l'Igualada que doncs, perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs, ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria, el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment perdran la categoria el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles que la temporada vinent es mantindrà a la Primera Catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguir l'objectiu de mantenir-se a Primera Catalana i ara al Club Patí Cubelles li queda d'aquí unes setmanes la final per l'ascens a la Nacional del Femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la Nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la Primera Catalana.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
4: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per xar.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai del Nou de Garraf. Avui ens acompanya la Mireia Balín, que és tècnica de turisme del Nou de Garraf. Benvinguda, Mireia, què tal?
1: Hola, benvinguts a tots, benvingudes.
0: I bé, la tenim aquí per parlar del Tardeo Turístic del Garraf, una jornada que fa uns dies es va celebrar doncs, a Vilanova i la Geltrú. En tot cas, Mireia, explica'ns una mica, no? Primer de tot, situa'ns quan va tenir lloc aquesta jornada i com es va anar desenvolupant.
1: Doncs aquesta jornada va tenir lloc el passat dijous 21 de maig. El Feeling a Vilanova ens va cedir aquest espai tan emblemàtic de Vilanova, on vam poder gaudir de la platja, dels vaixells, tot el que hi ha allà en el port. I la veritat que va ser un espai super agradable i on la gent va gaudir moltíssim perquè va poder parlar. Teníem música baixeta perquè no deixa de ser un tardeo i volíem que sigués doncs, aquest ambient, no? I es va aconseguir.
0: Hem vist doncs, que vau aplegar doncs, com una centenar de persones. No? Qui pren part? No? És a dir, qui està convidat? No? I també aquest objectiu, no? De què és el tardeo turístic de la Garraf?
1: Doncs eren unes 122 persones i un total de unes 100 empreses. Hi havia una representació molt diversa del sector turístic. Parlem de que hi havia allotjaments de tot tipus, restauració, cellers, enoturisme, producte local, empreses d'activitats i experiències i guiatge, cultura, festivals, organitzacions i suport d'esdeveniments, agències d'incoming i d'intermediació turística, comunicació, màrqueting, serveis digitals, serveis d'assessoria d'empresa, de consultoria, de comunicació, gremis, evidentment, associacions de comerç i associacions de turisme i, evidentment, administració pública.
0: Tot plegat és una mena de dinàmica, no?, del networking, no? Com es desenvolupa? És a dir, ara imaginem-nos que arribem a la jornada de tardeo turístic del Garraf. Què ens trobem com a empresa? Què ens aporta i què ens trobem? Com és aquest dia, aquesta jornada?
1: Doncs aquest any, que és el tercer any, que és la tercera edició que fem, ho vam fer una miqueta amb innovacions. Va estar bastant divertit perquè en principi sempre fèiem un networking lliure, és a dir, venien les empreses i tothom podia parlar amb qui volgués, no? Vam notar doncs, que potser hi havia empreses que es quedaven una mica fora perquè al igual d'altres empreses es coneixien i parlaven elles i elles no podien accedir-hi. Aleshores, aquest any vam fer una metodologia diferent i la dinàmica era, doncs, hi havia 10 grups. Aquests 10 grups es formaven, o sigui, la persona que venia tenia una acreditació on tenia el número de grup, el que formava, i n'hi havia 3 rondes participatives. 3 rondes de 10 minuts. En aquests 10 minuts l'empresa tenia que explicar en un minut cadascuna, que al principi no ho aconseguirem, i evidentment sí, al final va estar molt bé perquè ho van aconseguir tots i estaven contents, era qui sóc, què ofereixo i què vinc a buscar, no? En un minut. I ho van aconseguir. La veritat és que és viable. I total, que hi havia 3 rondes, cada ronda ells tenien un número de grup. Aleshores, quan acabaven aquells 10 minuts, havien d'anar a un altre grup. I mai s'ajuntaven les empreses, vull dir, amb les que havies parlat abans, que igual eren un grup eren grups entre 8 i 12 persones, no tornaves un altre cop a coincidir. Per tant, hi havia molta més varietat, hi havia més capacitat de poder parlar amb d'altres empreses, i això és un dels punts forts que més ha agradat aquest any, no? Perquè la gent ha pogut tenir molta diversitat.
0: Bé, doncs hi entenc doncs, que això, encara que potser no ho sembli d'entrada, dona uns fruits futurs, no?
1: Sí, correcte. Això les empreses han pogut gaudir del fet de poder tenir més contactes, no? Contactes que abans no tenien i han pogut establir-se en aquesta jornada. Nosaltres sempre els hi enviem a prèvia autorització de les empreses tots els contactes el dia següent a tots els assistents. el fet que fa que si algun, ostres, m'ha quedat per dir o volia contactar amb una empresa en qüestió, doncs ho tenen un llistat i els hi facilitem.
0: Parlem una mica d'aquestes dinàmiques, no? Com són? És a dir, jo m'inscric al e-working, com és aquesta dinàmica en la qual, doncs, una vegada es fa aquesta presentació breu?
1: Sí, ells feien en aquest torn de rondes, que tenien un minut cada empresa, doncs es presentaven dient qui són, què fan, què oferien i quins eren els seus interessos també, que eren el que volien aconseguir, no? Per tant, les altres empreses doncs, també tenien l'oportunitat de poder dir, ostres, hi ha una empresa que m'interessa, doncs li vaig explicar el que faig jo perquè segurament hi haurà aquí una possible col·laboració. A partir d'aquí, quan acabava aquesta ronda, canviaven de grup, tornaven a conèixer altres empreses, així fins a tres cops, i després tenien una hora de networking lliure, per tant, amb qui ells anaven amb uns papers que els havíem donat nosaltres, amb les empreses i els contactes, i anaven fent un check, no? I si aquesta empresa doncs, interessava, després l'anaven a buscar en aquest networking. I bueno, doncs, si no era així, perquè igual no, els hi faltava temps o el que sigui, nosaltres el dia següent els hi enviàvem els contactes, per tant, agafaven aquest contacte i es posaven en contacte amb ells.
0: Per tant, es van organitzar petits grups, van anar doncs, fent aquesta presentació, aquest networking, i bé, són 3 anys no, d'experiència i entenc doncs, que són empreses d'àmbits molt diferenciats, d'elles han participat un total d'un centenar de persones. No sé, quin és el resultat d'aquestes experiències doncs, tenint aquest precedent no, de que no és la primera jornada?
1: Doncs en principi en l'enquesta de valoració que vam enviar el dia següent vam tenir una molt bona valoració en el fet sobretot de l'organització, els hi va agradar moltíssim això del tema de les rondes, el fet de que ells poguessin parlar amb empreses que potser no haguessin pensat en que podien tenir algun tipus de sinergia i que els hi facilitis aquesta trobada. Hi ha empreses petites que ho valoren molt. És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, també amb el tema de la incorporació de regals, i que també ha agradat moltíssim perquè els dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector mais, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del mais i està interessada, doncs connecten. El bon ambient també, el feeling va fer molt amb aquest aspecte, avui estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat. La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita molt a les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben valorades.
0: Clar, si ens imaginem una mica la radiografia de tipologia, no, d'elles, hi ha de tot.
1: Sí.
0: Allotjaments,
1: cellers, producte local, restauradors, restauració, experiències, activitats de guiatge que dèiem, serveis d'empreses, assessories, de tecnologia també hi havia, gestors d'allotjaments, hi havia molta diversitat.
0: I també hi ha l'administració pública.
1: Correcte,
0: com a tal, no?
1: Sí.
0: Hi ha hagut representació de Cubelles pel que fa a l'administració i pel que fa també a una de les entitats culturals de Cubelles, parla'ns concretament també del nostre municipi, no?
1: Doncs de Cubelles evidentment va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? Que a més des de nosaltres, des de No de Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
0: Que de fet estan, no?, dins el, d'aquest
1: sí,
0: segell.
1: Correcte, que a més vam treure la nota de premsa fa relativament molt poc, perquè ja tenim tot el cartell de tots els programes. Aquest any són 26 festivals i evidentment Cubelles Noir, La Verema, Cobermut, vull dir, de Cubelles tenim molta participació també.
0: Uh-huh. I per tant, doncs, hi ha aquest Garraf Sona, que sí, també vulguis o no, va combinat amb aquest tardeo turístic, perquè al final són moltes les activitats que feu des del NODE.
1: Correcte, perquè dins del tardeo hi havia d'altres festivals, estava Temps de Vi, la representació, estava la representació també del monocicle, vull dir, al final, clar, estem fent una feina de donar a conèixer, de visibilitat, de promoció, que a vegades costa tant d'entendre, no? I el que volem és facilitar, no?, aquestes sinergies i aquesta col·laboració, que cada vegada siguem més grans i ens donem a conèixer com una capital, com una comarca de cultura, de gastronomia,
0: d'esports, perquè hi ha també activitats, no? Nàutiques, no? Esportives.
1: Sí, sí, ara en Cubelles tindrem, sí, també la festa de la bicicleta a finals de mes. Això també ho promocionem per l'agenda comarcal. Bé,
0: moltíssimes activitats també d'aquí del municipi. No estem, sí, molt en connexió també amb els professionals tècnics aquí de turisme,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, fem una, o sigui, ells faciliten moltíssim la informació i nosaltres doncs fem la promoció, evidentment. Cada 15 dies amb els butlletins de NODE ho enviem a tot el nostre directori, que són gairebé 6.000 contactes. I clar, i fem la difusió doncs de tot el que es fa, sobretot també de Cubelles, evidentment.
0: Uh-huh. I deies aquests contactes, no?, mutus, per conèixer doncs empreses d'àmbits diversos, allotjaments, no? Cubelles també té el seu allotjament, encara que potser no tinguin grans hotels, no?, però sí, i sobretot a l'època estival, no?, que potser és quan hi ha més peticions, no?
1: Sí.
0: Com es mou també des del NODE? Hi ha una connexió també, no?
1: Sí, sí, sí, nosaltres quan ens demanen, no sé, per exemple, ostres, que volem, no sé, ara per exemple ve una activitat o ve un La Verema, no?, al setembre, doncs potser hi ha més afluència, evidentment, no?, i nosaltres intentem ajudar-los a gestionar aquest tràfic, no?, de dir, bueno, si necessiteu qualsevol tipus d'assessorament, ajuda o el que sigui, nosaltres no, són moltes coses juntes. A vegades ens és molt complicat inclús explicar-nos què és el que podem aportar, no?
0: Sí.
1: Nosaltres sempre diem, digue'ns què necessites i nosaltres busquem la manera d'ajudar-te, no?
0: Clar, però en un festival, no?, que moltes vegades necessites tant la restauració com l'allotjament, no?, perquè, o vols fer activitats, no?, perquè el festival en Cubelles Noir sabem, perquè va entrevistar el seu comerç, el Xavier Borrell, no?, que moltes vegades també ells mateixos, tota aquesta gent que ve aquí a Cubelles, a les taules rodones, no?, escriptors i tal, els hi organitzen també tota una jornada d'activitats, també els han d'allotjar, necessiten llocs, no?, per dinar o per sopar.
1: Correcte.
0: Aquí aquesta connexió també és mútua, no?
1: Sí, sí, sí, nosaltres els hi podem oferir, o sigui, inclús, clar, nosaltres moltes vegades fem trips d'influencers o que ens demana la Diputació, doncs aquesta combinació d'un allotjament amb una activitat, amb un celler a Sant Pere de Ribes, no?, que els puguis portar amb un celler, els podem ajudar moltíssim.
0: Uh-huh. I a nivell també de municipi, no?, de regidoria, clar, tenim les oficines de turisme, no?, però a vegades també el municipi organitza activitats aquí al municipi. Tot això també es vol projectar figures com pot ser un museu, no?, el del Charlie Rivel o les platges de Cubelles. Durant l'any es van fent activitats i, sí, suports conjunts, no?
1: Nosaltres, des de l'agenda comarcal, és on promocionem totes aquestes activitats. Quan hi ha el Cubermut, quan hi ha, per exemple, jornada de portes obertes en el Charlie Rivel, doncs nosaltres ho promocionem i cada 15 dies tot això està actualitzat. Intentem donar la major visibilitat possible.
0: Uh-huh.
1: I amb això sí que Som representació.
0: Entenc que ara el turisme es mou moltíssim en aquestes èpoques que ja estem entrant, no? O sigui, ens quedaran uns mesos amb molta feina, suposo que el Node també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: són
1: sí,
0: més
1: sí.
0: intensos sí. Aquests mesos.
1: Sí, el que passa és que justament el juliol i agost és quan intentem deixar el sector turístic, per això sempre fem el Tardeo i aquestes coses abans,
0: sí.
1: Perquè sabem que tenen molta feina, el potencial és molt gran en aquest aspecte. I aleshores, som els que intentem, estem aquí per si voleu fer una promoció, però no fem aquesta gestió, no sé, per exemple, el projecte de cicloturisme que també portem, que esperem que surti a la llum ja les rutes al mes de setembre, octubre, doncs continuament estem parlant amb els allotjaments o estem parlant amb algun tipus d'empresa d'activitat turística, durant el juliol i agost intentem evitar, perquè sabem que tenen molta feina i que és complicat. Així que, bueno...
0: Esteu per assessorar, però els tardeos, no?
1: Aquestes, sí.
0: O altres networkings els feu en èpoques que ells puguin també assistir-hi, no?
1: Sí.
0: O participar d'aquestes jornades, el que...
1: Pensant molt també en la restauració, sí. Que sempre és el punt més feble, no? De dir, ostres, és que entenem, no? Que en segons quines hores, segons quins dies, és molt complicat poder deixar el negoci i estar en un acte com aquest. Tot i així, nosaltres sempre us convidem a que vingueu, perquè crec que, encara que sigui una horeta, treus profit, contactes i possibles col·laboracions que poden ajudar molt al municipi.
0: Abans d'acabar, també parlàvem doncs, que aquest espai de relació professional ha incorporat novetats, no? I enguany una dinàmica de sortejos. Com va anar això?
1: Sí, a sorteig, doncs, bueno, hi havia moltes empreses, no sé si ho he comentat abans, del fet de que ens va sobtar moltíssim, no? la participació que hi va haver. Hi havia regals de tot tipus, des d'experiències amb nàutica, amb submarinisme, cellers, tastos, restaurants, menús, inclús un curs d'IA. Tot això, clar, quan ho vam rebre, pensàvem que serien poquets, doncs vam dir, ostres, com gestionem tot això, no? I volíem donar un per un, perquè volíem reconèixer, donar visibilitat a aquella empresa que estaven allà, en aquell mateix networking, i que estava sent tan generosa, no? Aleshores, doncs, vam fer dos sortejos. Un es va fer seguidament de les 3 rondes de participació del networking, i el segon uns 10 minuts abans del tancament, i aleshores doncs, repartíem amb uns números, donàvem uns números a l'entrada a cada una de les persones. Si venia gent de l'empresa i venien 2 persones, doncs un per cada persona. I aleshores, doncs, bueno, a l'atzar, doncs, posant la mà i traient un número davant de tothom, doncs fèiem el sorteig i ja està. I, bueno, van ser, doncs, pràcticament uns 30 regals.
0: Déu-n'hi-do.
1: 30 i algú. Va estar molt bé.
0: Molt bé, llavors, clar, qualsevol persona li pot tocar qualsevol experiència, no?
1: Sí.
0: I d'aquesta manera encara és més fàcil, no?, conèixer...
1: Exacte, perquè nosaltres...
0: Aquella empresa, què fan, no?
1: En aquell paper que els hi donàvem, que era un voucher, doncs els hi donàvem el nom del proveïdor i ells ja es posen en contacte amb aquella persona. Nosaltres no intercedim en res, vull dir, només amb el fet de donar el sorteig i posar-los en contacte.
0: Molt bé, doncs esperem que d'aquí també deixin noves sinergies, no?, i col·laboracions entre ells. Què ens deixem? Fem una cluenda, una mica de tot plegat, un resum
1: doncs,
0: que vulguis destacar.
1: Doncs, primer, que la valoració ha estat molt bona i molt positiva en el tema de l'organització, que és la part que ens correspon a nosaltres, i d'aspectes de millora, doncs, evidentment, també, vull dir, per l'any que ve, doncs, ens demanaven tenir una miqueta més de temps en les rondes, no?, que els donàvem un minut, no?, d'exposició. Tot i així es va aconseguir, però sempre és més còmode, no?, el fet de dir, ostres, donem un minut més, no?, potser, o sigui, més temps a les rondes, potser fer grups encara una mica més segmentats, no?, tot i que hi havia molta diversitat, i bueno, en principi ja està, he convidat tothom de Cubelles, restauració sobretot, que es va trobar a faltar una miqueta, no?, del fet de restauració i els hotels, o els allotjaments, i que vinguin el proper any
0: I tant.
1: Que sempre hi ha, doncs, això, una estona agradable per passar i per poder fer contactes.
0: Doncs ho deixem aquí, Mireia Balint, tècnica de turisme del Node Garraf. Gràcies per la teva aportació aquí a la secció del Node, a Ràdio Cubelles, i que bé, que vagi molt bé d'aquí un any, no?, la quarta jornada, i tot el que aneu tirant endavant des del Node. Moltes gràcies per la teva col·laboració aquí al programa.
1: Gràcies a vosaltres.

0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
1: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
2: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
3: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
3: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
2: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem qui poden votar: totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzabara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius, amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny, de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8, i a l'Espai Jove de dilluns a dijous, les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal, on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat en la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6, han fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de Barbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més: els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els Bailets de Gelida.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i María de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas d'obrir una seu després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
3: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
2: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però destacat de la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
4: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juani Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juani i el seu equip perquè està fent una tasca extraordinària.
2: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
3: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
2: En les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6, ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de Barbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els bailets de Gelida.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
6: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
2: Fuster.
6: Bon dia,
2: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
6: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
5: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà.

0: alt!
1: Thank you.

0: り上がって。
1: Oh!

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No. El bar i el...

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia d'aquest dilluns, 1 de juny del 2026. Comencem novament amb aquest espai de tertúlia de Ràdio Cubelles i ho fem, com sempre, presentant els nostres tertulians i tertulianes. D'una banda, saludem ja Cinto Bel, aquí tenim ja els estudis de la ràdio. Cinto, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, bon dia, molt bé. Bon dia, Cubelles.
0: A la Carme Mingorance, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, bon dia a tothom.
0: L'Oriol Pérez, què tal?
3: Molt bon dia, com esteu?
0: I a la Lola Lorente, què tal, Lola?
4: Hola, què tal?
0: Bé, doncs, fetes aquestes presentacions, bé, comencem, com sempre, amb el primer dels temes. En tot cas, anirem veient si aquests micròfons s'escolten doncs, bé. Lola, comencem per tu. No sé si has vist una mica aquest arc efímer que estan doncs fent a través doncs la Marina de Cubelles, aquelles obres que estan portant a terme,
4: sí.
0: I que doncs un artista, Beroc, està decorant amb murals de temàtica marina la tanca que delimita aquestes feines de l'antiga dársena. Què et sembla? No sé si
4: a mi me parece muy bien, la verdad, dentro de la limitación que hay, pues ha sido una idea muy original, aunque me parece que van a quedar muchos metros sin pintar. Porque me ha parecido entender que serán unos 300 metros, como que el chaval dice que primero está la muralla china y después la suya. La idea está genial, la verdad.
0: D'entrada, un mural marí de 360 metres de llargada. Eso. És el que està previst. De fet, doncs, era una petició que ja feien la mateixa associació, no? els comerços, doncs perquè no fos tan fred, no? És a dir, són unes obres que duraran uns 2 anys i el tema és que, tot i que tinguin terrasses, no veure aquesta tanca tan freda, no? I ells van fer aquesta petició, finalment no sé ben bé com ha anat, no? Però vam convidar aquest artista, el Beroc, perquè van veure, no?, que estaven pintant aquesta tanca, amb aquesta temàtica marina. El vam entrevistar i ens va dir doncs, que sí, que s'encarregava d'aquesta obra. Sí, y va a hablar de 360 metros.
4: Sí, pero que quedan muchos metros por pintar. Pero bueno, dice que ya se hablaría, pero que está gustando mucho a la gente. La gente para por allí, lo anima, a pesar de la calor que hace. Y me parece una gran idea, aunque es una pena, que lo suyo sería que eso se acabara pronto. Y parece que la previsión es para 2 años. Se va a alargar un poquito, se va a amortizar el graffiti.
0: Hem de pensar en el futur, no? Un cop estiguin fetes aquestes obres, que també repercuteixen positivament de cara doncs, a ells mateixos, no? Perquè, per tant, aquell entorn tindrà una platja nova per ells, no? És a dir, que es crea una nova platja i, per tant, això els hi pot suposar, almenys els comerciants estaven contents amb aquest projecte, doncs això, amb una mirada futura, no? En aquests moments sí que són 2 anys potser amb aquestes mancances, però esperen que un cop s'acabin aquestes obres, ells esperen que sí, que valgui la pena, que amb aquesta nova platja doncs hi hagi més afluència de gent en aquest passeig, perquè ells sempre diuen clar, la gent tira molt cap al passeig antic, no tant cap a aquest, no?
4: Sí.
0: I intenten fer també accions allà mateixos com a comerciants. Hi ha una entitat, la Salines, l'associació, que va impulsant activitats, algunes amb suport de l'Ajuntament, d'altres les fan com a comerç. Bé, fàcil no ho tenen.
4: No,
0: a l'estiu no ho tenen més fàcil, no? Però la gent és molt còmoda, també els agrada aparcar davant mateix de la línia del mar. Allò és costes, allà no es pot aparcar. Hi ha un aparcament municipal just doncs, a la part de la darrera tocada del Mercadona. Bé, que sí, que és cert que és pels empadronats, no?
4: Sí, sí.
0: Però...
4: Aunque hay quien no lee el letrero, però sí.
1: No, però a veure, jo penso que això del mural en la vall aquesta, el que tu deies, Lola, això és molt interessant i està molt bé perquè d'alguna manera canvies una cosa, una imatge d'una vall en allà metàl·lica o... Suposo que és metàl·lica,
4: sí,
1: no sé,
4: sí,
1: jo no l'he
4: sí,
1: vista.
4: Sí, sí.
1: Aquesta valla doncs és molt freda, si no té una motivació, llavors el mural li dona una mica de vida i fa doncs, que tingui un fons paisatgístic, per dir-ho d'alguna manera, doncs que la gent també li fa agradable a la vista, no? I el que tu deies, Àngels, dels comerços en allà, suposo que d'aquí un parell d'anys, quan s'acabi tota aquesta gran obra que s'està fent en allà i es aconsegueixin aquestes platges, en allà tindran molta més vida de la que han tingut fins ara, perquè, de fet, estaven allò molt paralitzat. La gent, a més, prohibir l'accés als vehicles, com es va prohibir recentment, o últimament, doncs, ha fet també limitat molt que la gent hi anés cap a aquella zona. I suposo que a partir d'ara, a partir de quan es s'obri ja definitivament l'accés a la gent, al públic poder anar a la platja i passejar per allà, doncs tindrà molta més vida al comerç en aquella zona.
3: Bueno, jo també el que sí que veig que deies tu que faltava molta valla, suposo que primer estan fent la part on estan els comerços i si fa falta faran més la part que hi ha al parc, no? I la comunitat aquella que és molt gran, que justament és una comunitat, ja no hi ha ningú local comercial. Dic jo que el criteri serà aquest, més o menys, no? Però bueno, a lo millor continua la tasca i el noi continua una mica voluntàriament.
0: Bé, no és voluntari, no, eh? No? Això té un cost, claro. Ell doncs cobrarà per aquesta feina, només clar, faltaria. Això té un cost, vull dir, de la pintura d'esprais, cara.
1: Saps què passarà? Que els espais que no queden pintats
3: los pintaran
1: i aniran als autòctons del poble o de fora del poble i faran
3: el que
1: la seva,
3: sigui.
1: Suposo. Llavors, una cosa serà agradable de veure i potser l'altra tampoc
3: bueno,
1: no serà.
3: No criden, no? L'incivisme.
1: Els
3: mantenint aquí sense cridar l'incivisme.
5: La capçalera de la notícia, ja ho diu, és un art efímer, és a dir, efímer. Perquè és un art que no serà perdurable en el temps. I més que res també hi ha una cosa que espero que no passi. En d'altres obres que també s'ha fet aquesta implicació tant d'artistes locals, no, però me refereixo amb les valles aquestes metàl·liques de les obres, hi ha hagut situacions on aquestes valles no deixen de ser proteccions de la obra. Què passa? Que les màquines quan treballen, si li donen un cop a alguna d'aquestes valles, s'ha de substituir aquesta valla i posar una altra.
3: Val.
5: I llavors jo he vist d'altres llocs que ha passat que s'ha fet un mural que ha quedat molt xulo, molt guapo, no sé què, però clar, al cap de dos dies una valla s'ha tingut que substituir per una altra i veus el mural un nyap un altre cop, sense pintar. Però per això dic, que no deixen de ser valles de protecció d'una obra, és a dir, que estan per protegir i que són susceptibles de rebre un dany. Espero que no, i per això és un art efímer, perquè en qualsevol moment, no quan acabi l'obra, sinó en qualsevol moment, una d'aquestes valles pot quedar malmesa i pot ser substituïda, però endavant amb aquest projecte, perquè evidentment quan passes per allà, jo quan he vist ja algunes d'aquestes valles pintades, doncs fa una miqueta de goig, tu, és maco, perquè ja només el color de les valles ja és una cosa que fa trist, i quan passes per allà caminant, el primer que et passa com a mi personalment quan estic davant d'una valla d'aquestes, el que tindran ganes és de mirar cap a dalt, és a dir, per intentar veure què és el que hi ha darrere.
1: Què
5: estan fent? És a dir,
1: això quan et jubilis ho podràs fer, mentrestant no pots fer-ho.
5: Bueno, doncs quan em jubili, però clar, si està pintada la cosa ja és diferent, però veure-la amb el color metàl·lic aquell, la sensació que dona és aquesta de veure si hi ha un foradet i puc mirar.
3: Sí, també.
5: Al costat de el que era la platja de gossos, hi ha un trosset de valla que està sempre obert, no sé si us heu fixat, si heu caminat
1: no
5: per allà, pues, els dissabtes i els diumenges hi ha una concentració de gent allà,
1: mirant
5: per aquell petit foradet que de vegades veus allà un vigilant que diu no es pot passar, però la gent, si es descuiden, entrarien, eh? Però bueno, i de cara als comerciants del que esteu dient, doncs evidentment tot el suport, jo espero que quedi un lloc ben maco, amb una bona platja. En quant a l'aparcament, ho sento molt, aquella zona no es pot aparcar, hi ha que habilitar a la part de darrere, i després a tocar de conill aquella esplanada amb el pàrquing de la zona blava, que durant les èpoques de zona blava doncs s'haurà de pagar, però durant la resta de l'any doncs allà tens un pàrquing també que està a tocar dels comerços i dels locals de restauració d'allà al costat.
0: Bueno, en tot cas, sí que veiem que el mateix sector intenta fer també activitats allà perquè la gent doncs hi vagi. Van veure per Nadal que van portar un Pare Noel, ara sembla doncs que faran també per Sant Joan també una revetlla. Bé, intenten dinamitzar una mica també aquella zona, i altres anys hem vist també, no, el supermarket, no, que han fet. Jo crec que aquest any he vist també que la gent es pot inscriure, per tant, encara no tenim informació de les dates, però sí que he vist
5: que... I petites fires que s'han fet també per allà.
0: Per això et dic que intenten, no?, també des de l'Ajuntament donar aquest suport, i esperem doncs que la gent també tingui una mica de tirada, no?, perquè si no aquells locals, dos anys doncs, oberts, però amb aquest... Clar, la gent li agrada molt això, poder veure la platja i clar, vas aprendre alguna cosa i tiren cap al passeig de sempre, no? Però clar, que la gent hi vagi igual, eh?
4: Claro, que se alargue un poquito más.
3: Però és un lloc bastant tranquil, que també dona molt de sí, diguéssim, jo en les meves nebodes sempre anaven cap allà perquè era més tranquil, tenien més amplada per jugar. Vull dir que també té les seves coses bones. No té la platja ara mateix, però sí que, per una altra part, les voreres són molt amples, la gent està més espaciada i quan vas amb nens los controles més.
0: A més, hi ha un carril bici, no?, que també sí, es pot arribar perfectament.
3: Sí, que també té les seves coses bones.
0: Sí, sí.
3: I l'aparcament, bueno, pues lo que diu l'Oriol, la part de Cunit està allà i per los abonats, los empadronats, ja és... trens el bono i la part de Mercadona, que d'unidó també és ampla l'aparcament, tampoc està lluny.
0: No, al final hi ha dos aparcaments que clar, un queda més lluny, que és al costat de l'antiga discoteca, però també sí. Pots anar després passejant tranquil·lament i arribaràs, no? Uh-huh. Al final també està bé caminar una mica pel passeig, sí, no? Sí. O anar, no sé, o en comptes d'agafar cotxe intentar agafar, no sé, la bicicleta, una altra cosa, sí, que puguis, sí, sí, deixar-ho allà més a prop.
5: I dic una cosa, jo alguna vegada recentment que he anat cap allà amb cotxe no he tingut problemes d'aparcament, eh? És a dir...
1: A veure, ja... suposo que a l'estiu sí que em pots tenir de problemes. Plena temporada d'estiu...
3: L'aparcament de Mercadona...
1: Però Mercadona està saturat, també. Tu
3: però,
1: bueno, Mercadona...
3: el diumenge ja està tancat, en principi, i és bastant gran. Sí, bueno, que no sé si però, es pot aparcar així lliurement.
1: Però jo no parlo per la botiga Mercadona, la gent que vagi a comerciar, o sigui, a comprar en el comerç. Sinó...
3: No, quan està tancat,
4: són dos pàrquings, el del Mercadona quan... i el de los empadronados.
0: Que està al costat mateix. Al
3: quan està tancat,
1: mira,
3: no sé si es pot utilitzar.
1: No ens escalfem el cap. Qui si tingui que anar en aquella zona es buscarà la vida com sigui.
4: Paseando.
1: Clar que sí, vull dir, si al final, si a mi em ve de gust anar-hi, ja claro. Em buscaré la vida, deixaré el cotxe, no sé, quatre carrers més amunt i aniré passejant.
4: Claro.
1: Això ho pots fer tant. Qualsevol. Ara, si volem arribar fins a la porta del local amb el cotxe, això és impossible. Vull dir, hem de saber també adaptar-nos a les circumstàncies, ja està.
0: Al final de l'estiu no crec que tinguin problema, perquè hi ha molta gent a Cubelles, la població es multiplica inclús a vegades per quatre, no crec que tinguin el problema a l'estiu, sinó més aviat al llarg de l'any, no? L'època hivernal o així. Clar, llavors no hi ha problema d'aparcament, perquè Cubelles, llavors zona, no hi ha zona blava i falta gent.
1: Falta gent llavors en aquella zona,
0: per això
1: falta assistència.
0: Que jo entenc que és més, doncs això no és ara l'estiu, que segurament ompliran i no tindran cap mena de problema, sinó és la resta de mesos de l'any, no?, que al final han de seguir vivint, no?, també.
1: Però bueno, hem de mirar des d'aquí donar veu a que tothom que pugui que s'hi acosti a aquella zona, perquè al final també estan una miqueta abandonats, perquè al final, els que viuen en l'entorn sí que s'hi poden acostar, però els que estem en el poble pues, tindríem que tenir aquest desig i ganes de constància, perquè necessiten viure aquella gent també, i si el comerç d'allà no funciona malament, eh? Vull dir, i ara a més es troben amb aquesta dificultat 2 anys pràcticament que no tindran o no tenen mobilitat activa en allà, doncs home, animem-nos a tots a anar-hi algun dia.
0: D'entrada, en reactivar d'una associació, que està molt bé, no? És a dir, que això ha comportat el reactivar una associació i fer aquest tipus de campanyes, vol dir que s'estan doncs, mobilitzant, s'estan espavilant, no? Per fer atractiu també una mica més, no?, aquell sector. I fan campanyes, hi ha alguna campanya que està molt bé, no?
3: Sí, hem
0: fet alguna campanya
3: sí,
0: de tapes, sí, amb la cervesa i tal, no? I que al final també fa que ells es moguin també i activin, clar, iniciatives pròpies.
1: És que no els hi queda una altra, vull dir, han de donar vida, i l'única manera de tenir vida a aquella zona és mobilitzar-se ells també, vull dir, ells han de promoure, motivar la gent perquè s'hi acosti, fer cosetes, vull dir, activitats en allà. I llavors la gent d'alguna manera també s'hi acostarà, però han de mobilitzar-se, ens hem de mobilitzar i s'ha de fer una proclama per tothom que tingui ganes d'acostar-s'hi.
4: Quizás perquè... també tengan clientela de Cunit, porque quieras que no, está tocando
1: allí. És que és això, també els del costat també s'hi poden acostar, vull dir, els de Cunit i els de la zona també.
0: Bueno, que al final, si tu vols moure i vols anar, hi vas, eh?
1: I tant,
0: jo a vegades sempre dic, tampoc hi ha tantes barreres, si tu vols anar... Ja busques la manera de, sí, de gaudir d'un dinar, d'un sopar o de fer una festa allà mateix al restaurant, no?
4: Però el que tu dices,
0: restaurants amb capacitat.
4: No, no habrá problema de clientela.
0: No, sí o no.
4: Porque viene gente de fuera, o sea, claro, que tampoco va buscando la playa y les da igual que sea una punta que sea la otra.
0: Sí. Anem cap a un altre tema, també interessant perquè queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027, ja tenim aquesta data, i la llei del règim electoral general, la LOREC, estableix que les eleccions locals es celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa, com dèiem, la data marcada al calendari serà el diumenge 23 de maig del 2027. La llei electoral també marca que l'assignatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. El dilluns 29 de març de 2027, un mes després aproximadament, es farà el sorteig dels membres de les meses electorals, i en les eleccions municipals poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola inscrits en el cens electoral i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Segons els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris, els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però són els ajuntaments els qui organitzen les meses i les seccions. I pel que fa al nombre de regidors, s'escolliran, doncs, que s'escolliran, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors, el que marca la llei, a un municipi d'entre 10.000 i 20.000 habitants. I ara per ara, els partits encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures a Cubelles i qui seran els seus caps de llista. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i, de fet, preveu aquest estiu. I, per tant, per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll també va anunciar fa un any en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se, i la resta de partits amb representació com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el Partit Popular encara doncs no han fet pública cap de decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins aquí a uns mesos no se sabrà si hi haurà més partits que es presentin, que presenten la seva candidatura, com els parlamentaris d'Aliança Catalana, entre d'altres formacions. Bé, un any doncs, per tornar a estar tornar a votar, no, aquestes eleccions municipals. Menys un any, ara, perquè si estem a 1 de juny...
1: Doncs ja hi som. Sí. Ja, ja vam comentar el dia que vam començar la campanya electoral, i a partir d'aquí, doncs, cada vegada anirà en crescendo, cada partit dirà la seva i presentarà els seus candidats. Jo suposo que dintre de 4 dies tindrem molta més informació al respecte i veurem quins són els moviments que hi ha a nivell de govern municipal amb les seves diferents actuacions i activitats que pugui fer, i també els diferents partits, quines són les seves propostes. Referent a Aliança Catalana, segons tinc constància, aquí no hi ha representació, que jo sàpiga.
0: Però de moment posen carpes, però no...
1: Bueno, carpes no sí, perquè tot això és informació sí, sí. informativa, però vull dir que hi hagi una... que estigui ja reconeguda dintre de Cubelles com un partit més, de moment penso que encara no, d'aquí al temps que hi hagin les eleccions ja es veurà. Però bé, de totes formes, jo crec que estem als inicis ja de la campanya electoral i ara veurem quins són els diferents moviments. Sí o no?
6: Sí.
1: Ah, veig que tots em mireu i com que ja està. Ja diu la Santa Missa. Jo,
5: no? I que sigui una campanya neta, una campanya amb propostes, com tu has dit, que cada partit digui la seva i pugui dir la seva i pugui posar damunt de la taula les seves propostes, que les propostes que es posin siguin viables i endavant, tu, cadascú, a fer la seva feina i ja està.
1: Clar.
5: I tothom que es pugui presentar, que es presenti.
1: Es tracta d'això.
5: I que hi hagi molts votants, molta participació.
1: Molts partits no, sí. Perquè llavors això és un
5: molta
1: grigall.
5: Participació, dic, és a dir, que la gent vagi a votar, és a dir, perquè,
1: sí.
5: perquè sorprèn de vegades aquí a Cubelles quan mires les dades de vots, a les eleccions municipals és les que menys es vota, És curiós, sí. I és trist, però, sí, però estàs escollint els representants que et voten a tu i que governen durant 4 anys el que es fa a l'Ajuntament. Després arriben unes autonòmiques i unes generals i es dispara el vot cap amunt,
1: bueno, clar,
5: que no vegis.
3: Bueno, però també és una manera de ser cívic i empàtic, no? Si no votes tu mateix el que tu vols, no pots queixar-te després.
5: Però s'han d'encarregar els partits polítics que es presentin de mobilitzar aquest vot que no es mou durant les municipals.
6: Clar, que, això és
5: que moltes vegades dona la sensació que el que fan és el contrari, és a dir, desmotivar aquest votant autonòmic o general perquè no voti a les municipals, i això s'ha de posar també en relleu.
3: Jo crec que és molt important, perquè el vot de cada poble també significa, el que dius tu, un govern de 4 anys després i que fessin coses per al poble, no? Jo sempre discuteixo, reivindico això, no? El més important és que Cubelles tingui un govern implicat al poble i que faci les coses que s'ha de fer, que està molt enrederit en comparació amb anys anteriors, no? Jo veig una desídia, no? Per tindre un poble net, un poble bonic, i cada vegada jo lo veig més trist.
4: Entonces, la gent que se pronuncia tanto en les redes, pues debería
3: por eso,
4: dic, a votar, ser conseqüente con lo que está diciendo por las redes, ¿no?
3: Pues porque, per això estic dient que és molt important anar a votar en les eleccions municipals. Vull dir, perquè després dius, bueno, sí, tal, però no, es queda ahí, no? Que fessin tot el poble el vot al partit que nos agradi, no? I que tingui una bona proposta, només.
1: Però també has de tenir en compte, Carme, que els partits polítics aquí tenen molt a veure, perquè lo interessant en una campanya electoral és motivar a la gent, donar-los bones propostes, però propostes que puguis complir.
3: Exacte.
1: Perquè aquí es promet moltes coses en campanya electoral que després s'obliden, però l'endemà, vull dir, no al cap d'uns mesos, no, l'endemà ja ningú se'n recorda de quines eren les propostes que es havia presentat. Clar, llavors, què passa? Que la gent està desenganyada. A nivell municipal, molta gent no vota perquè no està d'acord amb la gent que es representa, i va, ja s'ho faran. A nivell general, com tu deies, Oriol, clar, és diferent, perquè a nivell estatal, llavors la gent diu, pensa que un govern nacional, doncs, potser és una altra cosa, o un govern de la Generalitat. Però a nivell municipal la gent està molt desenganyada. Per cert, clar, quan et trobes els polítics pel carrer i dius, doncs, mira, vull dir, no sé, tens una sensació de que no et donen un servei.
4: Porque
1: no.
4: Los conoces, totalment. Vives con ellos, desayunas con ellos, comes con ellos, entonces
1: clar,
4: los conoces.
1: Clar, és que és aquesta la història. Llavors et sents defraudat i penses, ja s'ho faran, no els votes. Pues el que ha de fer els partits polítics és motivar la gent. Propostes que es puguin complir, no propostes que
4: siguin creïbles,
1: que agraden escoltar-les, però que després no es compleixen.
3: Se les porta l'aire, no?
1: Clar, jo ho veig així. Vull dir, jo tota la meva vida aquí he viscut aquí a Cubelles, i quan no estava a Cubelles també ho veia, aquí les campanyes electorals tothom ha dit i ha promès, tot i que no es fan gaires mítings, no us penseu, perquè es parla molt al carrer, però mítics pocs. Clar, llavors totes les propostes que es fan, dius, bueno, l'endemà ja ningú se n'en recorda. Vull dir, sí que algunes es van fent, es van comportant, hi ha un seguiment i es poden complir, però d'altres no.
0: En tot cas, hi ha un pla de mandat, que es podria agafar i veure, doncs, que s'ha complert o no de l'últim pla de mandat.
1: Sí, però tu saps que no és així, eh?
0: No, jo no dic si es fa o no es fa, jo no estic analitzant, no.
1: En tot cas, dic jo.
0: En tot cas sí que es podria fer un acte públic obert i veure, doncs, aquest, analitzar realment sí. El compliment d'aquest pla de mandat que és públic, vull dir, es podria repassar.
5: I en quant a el que diu el Cinto, també estem aquí a Ràdio Cubelles en aquesta tertúlia, també es poden agafar les entrevistes que es van fer prèvies a la campanya electoral de l'anterior legislatura i escoltar el que deien els candidats i el que prometia cadascú dels candidats i posar-ho en relleu ara.
1: Aquí està.
5: I posar-ho en relleu, perquè ja tenim tot el que proposaven cadascun dels candidats que es presentaven en aquestes eleccions.
1: Llavors
3: tenim feina,
1: Vull dir, si no es fa...
0: Es pot analitzar, però clar, que cadascú analitzi, no?
5: Correcte.
0: En tot cas, sí.
5: Es pot escoltar, i clar, veure el que et deien i veure què s'ha fet i què no s'ha fet.
1: Però jo no faig una crítica en un partit concret, Vull dir, és en general, en general a tot arreu, i dius, ostres, vull dir...
5: I per això deia que per mi lo important és una cosa que em sorprèn d'aquí de Cubelles, comparant-lo amb altres municipis com a Cubelles, la diferència de vot d'unes eleccions municipals a unes eleccions autonòmiques aquí a Cubelles és curiosament molt diferent a d'altres municipis. És a dir,

0: complir doncs
1: el
0: mandat. Sí, això sí. Es pot veure, per exemple, a Canyelles, no? A majoria absoluta. Doncs clar, pots veure que potser Canyelles ha pogut tirar endavant moltes
2: clar,
0: coses, no?
2: També.
0: Perquè no hi ha aquesta dificultat potser d'haver de negociar, d'haver de pactar, tot i que estiguis al govern, cadascú té el seu pensament, després doncs ja ho veiem, no? amb els plens, no? Els vots a favor, en contra, les abstencions.
1: I tu a què creus que
0: hi ha un paper polític?
3: O Sant Pere de Ribes, per exemple.
0: Sant Pere de Ribes,
3: també. El tenim aquí a tocar i és possiblement més semblant a Cubelles en quant a població que Canyelles, que clar, estem parlant del cens, parlàveu dels 18.000, però crec que el cens encara no està tancat.
2: Aquí.
1: Jo diria que aquí. Ja són
3: crec
1: més,
3: que el,
1: eh?
3: Crec que el cens aquí. Encara no està tancat. Jo diria que no. Jo diria que encara falta la resolució per part de l'Estat de tancament del cens, perquè s'ha de publicar, s'ha de poder fer reclamacions quan es publiquin les llistes de si estàs o no estàs, us en recordeu, no? Tot aquest procés que es fa.
2: Sí.
3: I això encara no s'ha fet. És a dir,
0: clar, suposo que és una mica
3: orientatiu.
0: Orientatiu.
3: I està clar que en la tendència dels darrers anys, de cara a Cubelles, el comentari que has fet al principi, Àngels, del número de regidors,
0: 17.
3: Tot tira que d'aquí, no en aquesta legislatura, però la propera o l'altra, és molt possible que siguin més perquè passem dels 20.000 habitants, perquè la tendència de pujada de la població d'aquí de Cubelles és una tendència cap amunt. En aquests moments no de perdre població, sinó és una tendència de pujar, una tendència de pujada de població.
2: Sí.
3: I després també aquesta gent nova també té la seva opinió i no ve dels vicis de, com dèieu abans, de com ja me'l conec,
0: claro.
3: El regidor de no sé què, aquests venen de nous, aquests venen de no sé què.
0: No vinguts.
2: Sí.
1: Però tu a què creus que se debe la poca afluència de voto, de las comparativas que estás haciendo? Porque es que cuando son las votaciones con el buen tiempo, a veces faltan hasta los presidentes de mesa que no se presentan, pues yo qué sé, se han olvidado porque se iban a la playa, ¿no? Por ejemplo.
3: En el cas concret d'aquí de Cubelles, jo personalment, Oriol Pérez, considero, i ho he dit fa una estoneta, espero que tots els partits facin propostes i facin les seves propostes i demanin el vot i intentin mobilitzar el vot. I no facin com amb la darrera i amb les altres eleccions intentar desmobilitzar el votant amb unes campanyes que no són
1: que influeixen,
3: que influeixen molt a la gent. Sí.
0: De totes maneres, el ciutadà també valora, no?, que s'ha fet, que s'ha fet al llarg de la legislatura. Jo crec que també s'analitza una mica, no tothom, suposo que hi ha gent que no està gaire en política o és igual, hi ha gent que no li interessa tampoc la política ha d'arribar a tot arreu, ha d'arribar als joves també, hi ha sempre nous votants, no? Clar, qui mobilitza doncs el vot de la gent gran, el vot de la joventut, tot això al final
1: influeix
0: també el de dir doncs jo voto perquè crec, no?, que amb el meu vot pot canviar alguna cosa.
1: Exacte.
3: Aquí hem parlat moltes vegades.
1: Jo és que la veig així.
3: Ara quan deies lo dels joves, aquí hem parlat moltes vegades, aquí a Cubelles de ostres, és que potser als joves aquí a Cubelles els mancaria tenir unes altres més opcions lúdiques, esportives,
1: educatives.
0: Sí, sí.
3: Educatives en quant a formació professional, que no sigui tot batxillerat, universitat, sí. O si no t'has d'anar a Vilanova o cap a un altre poble.
1: Sí.
3: És a dir, i tot això també es nota de cara al jovent que acaba complint els 18 anys i comença a votar, diu, és que Cubelles pues, té les seves mancances. Si jo vull tenir un gimnàs, m'he d'anar a un altre poble. Si vull una piscina coberta, doncs m'he d'anar a un altre lloc. Hi ha mancances. O mateix, Lola, la part que potser a tu te toca més. Cony, no tenim un teatre. No tenim... És a dir, i són cosetes que,
1: sí, que poc, se van
3: a poc,
1: sumando,
3: poc a poc, sí. Poc a poc la gent veu. Com deia el Cintu, pues si no ho arregla, pues jo passo. Si això no funciona, pues jo passo. I això és el que jo crec que s'hauria d'intentar reconduir.
1: Sí, sí.
3: Reconduir, és a dir, Cubelles crec que ha de millorar molt. Sí, el que dèiem, un teatre... que s'arregli el de l'Aliança, un poliesportiu amb una piscina coberta, etcètera, etcètera, etcètera, la formació professional, són moltíssimes coses que es poden fer i que estan a tocar de lo que és un govern municipal. Ja no estic parlant de coses etèries que depenen d'altres llocs o com la passarel·la del riu, que això ara sabem que depèn de l'Estat. Doncs mira, pues esperem que l'Estat tingui haver de fer-la. Jo crec que aquest estiu no estarà, però bueno, ja veurem.
1: Confiem.
0: Està clar el tema de la mobilitat, clar, la gent. Imagina, nosaltres, doncs, si no tenim cap problema amb la nostra mobilitat, ja ens costa moure'ns per Cubelles, imaginem el col·lectiu que sí, que pateix aquesta mancança.

0: no? Els que van en carrer de rodes, els cotxets, no? Clar, Cubelles és un problema doncs de fa molts anys, no? Que això no s'acaba de donar tampoc una solució a unes bones voreres, a aquesta mobilitat, al tema dels carrils bici, doncs sembla doncs que ja fa anys que tampoc s'estan fent altres rutes que d'aquesta manera podries dir doncs al poble cap als instituts, no? Poder arribar amb seguretat, perquè llavors els pares pensen, home, no sé, potser estic exposant el meu fill o la meva filla a arribar del centre, tal, quan no hi ha carrils bici, llavors també doncs es posen a la vorera, que no ho poden fer, hi ha la multa, entens? Al final no hi ha facilitat en res.
1: No sé si donarà temps i ho tocarem,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: era un dels temes que hi havia al guió que ens vas passar, que parlava de que els pressupostos de la Generalitat
0: sí,
1: no tenien
0: a
1: Cubelles, no sé què.
2: Doncs
1: això va molt lligat amb el que acabes de dir de les voreres. Aquí l'Ajuntament de Cubelles ens ha presentat el pla de barris per poder modificar les voreres. I això és una mancança, en aquest cas, en aquest govern municipal, que no s'ha presentat al Palau de Barris. D'altres municipis s'han presentat. I hi ha una dotació de la Generalitat per posar pasta damunt de la taula per reformar voreres, barris sencers. I en aquest cas de Cubelles és un problema endèmic això de les voreres.
0: Mm.
1: És a dir,
0: total.
1: És que veus voreres petitones amb un pal al mig. O dos pals, enganxats.
2: La Carme reivindica cada setmana.
3: Cada setmana.
1: Clar, però és que és una passada.
3: És que és un trencadís
1: quan baixes
3: de casa.
1: I és un tema de mobilitat molt important. És a dir, que no pot ser que hi hagi persones que quan surten de casa seva, com és a la riera, al costat del riu, quan puges o baixes cap al poble o cap a la platja, que és sortir de casa seva aquestes cases blanques i que tens 40 centímetres de vorera i cotxes passant, i si vols girar tens un pal de la telefònica.
3: Però és, clar, que és un sense sentit. És més greu aquí a dalt. El que
1: és greu a totes bandes.
3: Bueno,
1: no,
3: sí,
1: no
3: a totes bandes,
1: és
3: però
1: a totes bandes.
3: Jo al·lucino, perquè la pujada al Charlie per la part de darrere de l'ambulatori, i a l'ambulatori, diguéssim, és el camí de l'ambulatori. Mm-hmm. Aquesta vorera, la de la dreta, quan puges
1: sí,
3: cap a la... Això és un trencadís. Jo és que al·lucino. Quan va la mare en el nen petit, a l'ara al cotxet, la senyora en la muleta, que baixen per aquí, que jo baixo també, que sembla un trencadís total.
1: Ara, també dic una cosa.
3: És una vergonya, perquè jo... És que es posen al nostre poble cada vegada que ve. Hi ha un acte, diguéssim, que es fa a la plaça del mercat. És que la gent, només que surta, ja veu això al carrer. Dius, donem una imatge... Per mi, personalment, penosa.
1: Carme, també et dic una cosa, El dia que alguna persona vulgui entomar aquesta feina,
3: té feina.
1: Molt possiblement, sí, perdó, comença a rebre clatellots per totes bandes, perquè t'ha dit una cosa, l'única solució que té aquella zona que tu estàs parlant, camí cap a l'ambulatori o cap a la sala sociocultural, és molt senzill.
3: Carril.
1: És exacte.
3: Sí, ja
1: és
3: sé.
1: Que només ha d'haver-hi un carril o de pujada o de baixada, no sé com, però algú quan ho tingui cantomat la gent dirà, ostres, llavors per on baixem i per on pugem, perquè la gent tindrà que anar per dintre el poble,
3: Bueno, però tenim que buscar una alternativa, no?
1: Sí,
3: o com mínim que
1: estigui
3: la
1: vorera,
3: si sigui petita. Vols
1: la meva opinió?
0: Oriol, opinió personal,
1: sí,
0: no?
1: Opinió personal.
2: Vinga, va.
1: Peatonalitzar.
3: Ja t'anava a dir.
1: Jo amb això sempre soc molt dràstic.
4: Pero os habéis dado cuenta que también hay tramos que las aceras están bien, pero no podemos pasar porque los setos de las vallas de los vecinos sobresalen medio metro o metro y medio.
3: Bueno.
4: Y eso también tendría que ser obligatorio que
2: sí,
4: lo rasuran
2: sí, a no, es que es obligatorio.
4: Porque no puede pasar y te vas a la carretera a andar.
2: Hi ha una llei o una normativa municipal que,
1: això en teoria,
2: o sigui, que
1: si,
2: diu que
1: si
2: això s'ha de tallar.
3: A la part verd.
1: Si es fot una instància a l'Ajuntament, en teoria, l'Ajuntament l'hauria de dir al veí que...
2: A veure, jo he tingut a casa meva, quan vivia a l'Avinguda Terme, tenia un seto que donava... Sortien unes brancades a fora. I ho tenia que retallar cada any, perquè per llei m'obligaven.
4: Claro.
2: Una vegada que no ho vaig fer, va venir la Guàrdia Urbana i em va dir, joven, això no pot ser. Dic, vale,
4: una mare... Et
1: van dir jove?
2: Sí, perquè llavors tenia molt menys anys que ara. Vull dir que...
3: Però
0: no hi ha d'haver barreres, No hi ha d'haver barreres perquè el vianant ha de passar per la vorera. Per això s'ha de fer, s'ha d'executar...
3: Jo no sé si és que sóc molt romàntica, no sé, per dir-lo d'alguna manera, però jo és que veia un Cubelles abans, jo porto 50 anys aquí, he crescut aquí, i era molt més... Tot estava millor, n'hi havia més coses. És que jo vaig tindre de tot a la meva adolescència. Vull dir, clar, per a mi Cubelles era un món, el que diuen, tot un món, perquè el meu poble, que era Sant Feliu de Llobregat en aquell moment, no tenia tantes coses, i aquí era un poble petit i teníem de tot. És que n'hi havia a l'abast, pues lo que deien abans, lo del teatre, el discoteca, l'Aliança, el Sirius, el Grecos, n'hi havia un munt d'activitats.
4: I què ha passat?
3: Pues no sé,
2: que
3: la desídia, que lo han deixat anar tot. I està tot, pues, així, com penós. No
2: però,
3: sé.
2: A veure, això és un problema que no té una fàcil solució. Perquè quan, sí, una
3: treball.
2: Cosa, quan una cosa s'abandona, quan una cosa ha tingut vida i s'abandona, normalment costa molt tornar-la a recuperar. I difícilment es recupera amb les mateixes condicions. Seran altres. Això que tu estàs dient, allò era un sentit de poble. En aquest sentit de poble tot funcionava perquè tothom anava a una, per dir-ho d'alguna manera. Tothom s'hi entenia. Jo en aquesta època, no la teva, si tu fa 50 anys estaves aquí o no, jo aquí vaig estar-hi 19 anys, i quan jo vaig venir a viure a Cubelles m'encantava pel sentit familiar que hi havia al poble. En aquí participava jo amb tot el poble, amb totes les activitats que es feien, i llavors... Home, hi havia un sentiment de carinyo, d'amor al poble, i es respectava tot. Avui en dia les coses han canviat perquè... Bueno, perquè...
3: Jo crec que no tant, eh? Sí, perquè sí, la gent sí. Que és de Cubelles i que viu Cubelles com a poble seu, jo me relaciono amb gent jove, i amb gent més jove que jo, inclús, i les veig que estan molt integrades i fan coses per al poble.
2: Que no et dic que no, clar que sí.
3: Lo que passa que no ajuden a que això se fomenti, diguéssim.
0: Jo crec que heu obert un debat que tindríem per hores.
2: Oh, i tant.
0: M'agradaria que seguíssiu, però esclar, tenim més temes a comentar, si us sembla.
3: Callem.
0: No perquè calleu, no, però a mi em referir, anem a seguir comentant notícies també.
3: Correcte.
0: D'actualitat, perquè ja deia l'Oriol, teníem una notícia sobre també els pressupostos de la Generalitat. Doncs sí, el projecte de pressupostos de la Generalitat pactat entre el PSC, Esquerra i Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Aquesta és la notícia que donàvem doncs, tot just la setmana passada. Inclou una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà a Cubelles, però que la computa el municipi de Castellet i la Gornal, i el conjunt del Garraf es preveu inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros. Però a Cubelles doncs, no hi ha, de moment, a dia d'avui, vaja, no hi ha inversió, és a dir, no hi ha pressupost que inclogui Cubelles. Bueno, què en pensem, doncs, d'aquest tema?
2: Home, jo el que veig aquí, en aquesta partida que diu que hi ha una inversió de 10 milions d'euros per la
0: desalinitzadora del
2: Foix. Això, jo no ho dic bé, tu ho has dit perfecte. Doncs això, clar, que van a Castellet i la Gornal. Però si diu que aquesta inversió és de Cubelles, per què és Castellet i la Gornal? Vull dir, o una cosa o l'altra.
0: L'ha computat, diguem, aquest municipi de Castellet i la Gornal, això sí.
2: Sí, sí, però llavors per què? Si aquesta planta es posa a Cubelles, què té a veure el Castellet i la Gornal? Perquè estarà allà dalt, això.
0: Bé, no sé, nosaltres no sabem per què l'han computat, en tot cas això és així, és
2: perquè
0: públic.
2: Perquè el pantà del Foix està allà dalt. Deu ser per això.
0: Podria ser, però...
1: Jo suposo que té a veure amb el pantà, però no tinc ni idea.
0: Però no ho sabem. Doncs
2: pues escolta, Oriol, informa'ns això, tu, perquè tu tens mitjans per poder donar-nos informació al respecte. Home, si una cosa s'inverteix allà dalt i resulta que la planta es fa aquí baix, què vol dir això?
3: O que estigui mig i mig, no? Si tenim una cosa nosaltres que també participin aquí, al poble.
0: En tot cas, això està computat allà, a Cubelles no hi ha res computat, és aquí.
1: A Cubelles no hi ha res computat com a centenars de municipis de tota Catalunya que no tenen res computat. És a dir,
0: perquè... A Sant Pere de Ribes sí, diu, doncs això, 22,6 milions d'euros al Garraf, dels quals uns 14 milions d'euros a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions d'euros a Vilanova. Concretament, a Sant Pere de Ribes, 7 milions serien en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil, i a més, el mateix municipi rebrà també una aportació de 4,4 milions per construir 86 habitatges protegits i 2 milions per construir un nou institut escola. Això a Sant Pere de Ribes. A Vilanova es destinaran 1,5 milions d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1,5 milions pel dragat d'urgència de la Bocana del Port, 1,1 milions per un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova. I en conjunt, els nous pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat mantenen aquesta despesa pública en més de 49.162 milions d'euros i contemplen 893 milions mitjançant disposicions addicionals per complir doncs, amb aquests propòsits que s'han plantejat.
2: Jo penso que no sé si aquí el moviment polític hi tenia molt a veure, vull dir, la intervenció del govern municipal per mirar d'obtenir d'aquests pressupostos algun benefici, algun avantatge, no sé si aquí tenia molt a veure o ha tingut alguna cosa a veure, si s'han bellugat bé o no s'han bellugat bé a l'hora de demanar ajudes o que aquests pressupostos tinguessin més inversió a Cubelles. A lo millor, això és un criteri meu, eh? A lo millor hi ha hagut, doncs, una manca de criteri o d'interès en voler obtenir, doncs, algun tipus de benefici d'aquests pressupostos. No ho sé, eh? Vull dir, ara potser estic parlant més del compte, però és molt estrany que els pobles veïns tots tinguin avantatges i nosaltres zero patatero.
1: Doncs el que t'he dit, si no ens presentem al pla de barris no tens inversió del pla de barris. Si no se deixes el terreny, si no se deixes terreny a l'administració perquè construeixi habitatge de protecció oficial, doncs l'habitatge de protecció oficial no es construeix a Cubelles i es construeix a Sant Pere de Ribes.
2: És un problema municipal, és un problema nostre,
1: ja t'ho dic, han de cedir més terrenys.
0: Jo pensava que diríeu alguna cosa de l'institut.
1: L'institut també, exacte, l'institut també.
4: A mi me hace pensar que, por ejemplo, cuando cierren...
1: Però l'institut també, tu vaig comentar tant a nivell personal com a una tertúlia d'aquí a Ràdio Cubelles, l'institut, teniu que preguntar-li, sisplau, a la Rosa Fonoll quan va dir que això de l'institut estava fet i que havia parlat amb la gent de la Generalitat que això estava fet i estava tocat i que ja estava tot fet. Quan ha arribat la consellera Niubó allà s'ha trobat que no hi havia ni projecte, que hi ha una sessió de terrenys que encara no s'ha validat, però que no hi ha ni projecte de l'Institut Cubelles. Llavors hi ha que preguntar-li a la senyora Rosa Fonoll. Senyora Rosa, vostè aquí parlava de la Generalitat de l'antic govern del senyor Aragonès que li deia que sí, que això estava fet. Doni el nom i cognoms de la persona que li deia que això estava fet i que el projecte ja estava, perquè era mentida. Ho ha dit clar.
2: Bueno, ara, a la propera campanya electoral tornarà a sortir l'Institut.
0: En tot cas, no estan inclosos en el pressupost d'aquest 2026.
2: No.
0: I altra cosa, diu que en relació amb la comarca també els republicans han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i Geltrú, on es construirien estacions noves, mentre que els comuns, en el seu acord, han inclòs el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de tota la zona de l'Hortoll de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. I d'aquí surten aquests 893 milions també de disposicions addicionals per complir aquests acords amb Esquerra i Comuns.
1: Uh-huh. I aquest tren orbital també és una demanda de l'Ajuntament de Vilanova des de fa molt de temps. És a dir...
2: Això no es farà.
1: Sí, home, sí.
2: No es farà.
4: Home, sí,
1: sí, home, sí.
2: Aquest tren orbital, pensa que ja fa, em sembla que són 20 anys que aquest projecte està sobre la taula i aquí està, eh?
1: És que hi ha moltes coses que no s'han fet i que estem dient que s'haurien de fer, però el projecte està. I està des de fa la tira d'anys.
2: Està allà sobre la taula i és, avui toca treure-ho i posar-ho altra vegada en moviment, però després ja està. Ara veuràs tu com d'aquí 4 dies del tren orbital aquest ja ningú en parlarà, vull dir, anirà a altres temes prioritaris. Pues
1: la gent se'n recordarà amb tot el que s'ha parlat i tot el que s'ha dit. Ahir mateix o abans d'ahir va sortir una entrevista del Juan Luà Vilanova com a alcalde de Vilanova parlant del projecte i dient que estava molt content i
2: clar, tot està molt bé, tot està molt bé, perquè aquest projecte és una cosa interessant i és una de les coses que podria tindria que realitzar, perquè és una manera de donar vida en aquests pobles interiors que necessiten mobilitat. Doncs perfecte, però que aquest projecte ja fa anys que hi és i no es tira endavant per les raons que siguin i ara ha tornat a sortir perquè ha convingut, s'ha tornat a posar sobre la taula. Demà passat vols dir que s'arrencarà això? Ni dintre de 10 anys s'arrencarà.
1: Això ja moltes vegades sinto, això depèn de la voluntat dels governants.
2: Ara,
1: vale?
2: Ara.
1: I t'ho dic sincerament.
2: Però això és el que jo et deia abans.
1: Això depèn de la voluntat.
2: Prometre moltes coses i després no es compleixen.
1: Això depèn de la voluntat dels governants. I un cas, que no és aquí de Cubelles, però que ens toca una miqueta de prop, que va ser el Baix Llobregat. Tu te'n recordes quant de temps va estar parada a Vallirana la connexió amb la Nacional?
2: Sí.
1: Que tenies que sortir de la Nacional, entrar al poble de Vallirana i tornar a entrar després del poble un altre cop a la Nacional? Sí. Que era un túnel allà que estava fet i estava taponat?
2: Sí.
1: Que va estar 20 anys?
2: Sí,
1: aquelles obres allà aturades, però
2: temps que fos,
1: un fotimer de temps.
2: Això eren interessos polítics, no més i menys. Clar. Dir, estatals, nacionals, comarcals, municipals, els que fossin.
1: Sí.
2: Però tot això era un bloqueig a la bona gestió d'una obra que s'havia fet o estava realitzada, però no estava oberta al públic.
1: Un altre exemple, Sant Boi de Llobregat. Ostres. Com pot ser que tu vinguis des de Castelldefels i vulguis anar cap a la Nacional 2 i has de creuar Sant Boi de Llobregat pel mig? com pot ser que no hi hagi de la C31 a la Nacional 2, que estan a tocar, una connexió directa?
2: Això, pues, trobaràs, això ha estat...
1: Bueno, ara l'estan fent.
2: En molts de llocs. Sí, sí.
1: Però clar,
2: aquí,
1: que hi ha molts casos, hi ha molts projectes. Ara, jo crec que el tren orbital aquest, pues, es farà. I,
2: bueno, ja en parlarem, ojalà.
1: I que surti cap endavant, ojalà, i que es pugui anar de Vilanova a Vilafranca
2: com aquí,
1: una línia de tren.
2: Estan, l'altre dia ho estava llegint, el tren de la costa, uh-huh, tot el tren de la costa.
1: La R2.
2: Sí, sí, sí. Volen soterrar-lo, però per l'interior, perquè ho volen treure de la costa. És un projecte o una idea? No sé si és una idea que es va tirar endavant, o s'ha tirat endavant, de treure el tren de la costa precisament pels problemes que hi ha amb el mar. Uh-huh. Perquè el mar cada vegada avança, vull dir, està afectant molt les vies de la costa, i arribarà un moment que el tren no podrà circular perquè ho desfarà tot.
1: Aquí no, jo això ho he escoltat a la zona del Maresme, però per una qüestió física,
2: zona,
1: és a dir, hi ha trams al Maresme on no, està el mar a tocar.
2: No paren de tirar roques a dintre mar perquè no pugi el mar a la via, i sí que va pujant. Però bueno, és un projecte que van dir de tirar el tren cap a dintre. Bueno, però això és una història que sí que pot ser realitat, perquè és una cosa que s'afecta, i d'avui per demà pot haver-hi un prejudici important. Però el tren aquest orbital, això ja parlarem.
0: Vinga, que tenim molts temes. Va, tira, ràpidament, va, Cubelles i Cunit demanen separar l'àrea bàsica de salut conjunta. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Casanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment de la població dels dos municipis. D'altra banda, doncs, Salut està estudiant el creixement de la població per fer efectiva aquesta separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. I aquesta és la resposta que ha donat per ara la conselleria a Ràdio Cubelles després d'aquesta petició pública que va fer, com dèiem, l'alcaldessa Rosa Fonoll, doncs, a Cubelles, i l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes. Bé, què en parlem també? Què en pensem, doncs, això, d'aquesta petició de separar l'àrea bàsica de salut, que ara mateix és conjunta entre Cubelles i Cunit?
4: Seria lo suyo, la verdad, porque que tenga que estar los profesionales de allá para acá, si tenemos suficiente gente y todavía no se ha cerrado el censo, como decíais antes, que no sé cuánta población real vivirá aquí para tener el ambulatorio cada población, el suyo.
3: Yo creo que es algo vital, sí, sí, que es necesita y que sigui de veritat. Ho dic perquè jo l'he patit, i l'he patit en un moment molt dur de la meva vida i en la meva mare. Vull dir, van tindre que esperar 3 dies per el suport que necessitaven, perquè en aquell moment la seva doctora estava de guàrdia a Cunit precisament. I, bueno, i això fa molt mal, fa molt mal, quan tu necessites el teu metge i el teu...
2: A vegades...
3: Que diguin, no pot vindre, i comencen a vindre 4 o 5 metges que ningú pren la decisió, i la que està patint és un ser humà.
2: Sí, tens raó, però has de pensar una cosa, que hi ha una manca de professionals, hi ha una manca de metges, i d'infermeria també, i llavors tot això s'ha de fer compartit, perquè si hi haguessin suficients metges i suficients infermers aquí, doncs aquí a Cubelles n'hi haurien els suficients, a Cunit n'hi haurien els suficients, el que passa que s'ha d'anar compartint, i llavors ens trobem que aquesta situació no tindria que donar-se, perquè la sanitat és essencial, és necessària per tothom. Clar, si tu tens aquest problema, jo també el tinc, qui és el metge? La prioritat del metge quina serà?
3: No, si l'atenció la van rebre. El problema és que la capacitat de prendre la decisió no era del substitut.
2: Clar.
3: El que venia no coneixia el cas.
2: Que fa relleu, no.
3: Llavors, què feia? Una solució? Bueno, pues intenta buscar una solució. Però clar, esa solució que buscava aquest home amb tota la bona voluntat no era el seu cas i de la seva patologia, que ja la portava la seva doctora.
1: És curiós el cas que expliques, és curiós.
3: No, és curiós,
1: jo
3: és, molt, és molt de patir.
1: Curiós. Sí, no, perdona, igual no ho he explicat
3: i
1: bé.
3: I no vull recordar els moments que van viure a casa meva.
1: Que et dono tota la raó i tot el meu suport, és a dir, que
3: però jo també entenc el sanitari,
1: que entenc la situació, em sorprèn, però davant de lo que deia la notícia que ens semblava això de la Rosa Fonoll i de l'alcalde de Cunit, a mi em sembla postureig, és a dir, sí, no té cap altra cosa, és a dir, bueno, l'altre dia ho van fer també amb Rodalies i tot això, bueno, això és postureig, és a dir, aquesta situació no ve d'ara.
3: Bueno, però que
1: aquesta situació no ve d'ara.
3: No, ve d'ara.
1: Aquesta situació la sabem, la coneixem i la tenim palesa. I aquesta situació, ara, fer aquesta notícia de postureig de volem demanar a la divisió de no sé què... Escolta, això porta la tira d'anys. La tira d'anys. Lo... I portes governant la tira d'anys. Sí. I ara que vinguis amb aquest postureig, a mi em sembla, insisteixo, postureig, no bueno, em sembla cap altra cosa. Que
3: també,
1: s'ha de fer la divisió? Doncs pues això, tècnicament, que ho valorin. Possiblement, ja a mi m'agradaria que Cubelles tingués un, possiblement una zona única. Molt bé, m'estranya, per la quantitat de població que tenim.
2: Clar.
1: I la quantitat de població amb potencial de ser, ja ho direm, amb la possibilitat de malalties, que és el que es mesura tot això. Mm. És a dir, que per dir-ho d'alguna manera, que una població tingui una unitat única, has de ser gran, eh?
0: En tot cas, el departament sí que ha assegurat a Ràdio Cubelles que s'està estudiant aquest creixement de la població per fer efectiva aquesta separació
1: exemple,
0: de centres.
1: Ara ja s'ha fet allò de l'ambulància. És a dir, són coses i mancances que teníem, que mancances que teníem, doncs que s'han d'anar reconduint, evidentment.
0: I també diu doncs, això que s'està estudiant tant doncs, això, la dotació de professionals que hauria de tenir, segons el creixement de població. Actualment són 70 les persones, els professionals, i la projecció doncs, fins al 2041 és aquest estudi que es farà, o sigui, de creixement de població fins al 2041, i a partir d'aquí podran decidir si es separa o no es separa. O sigui, es basen també doncs, en aquest estudi de creixement de població.
1: I si tu tenia molta raó amb el que ha dit, és a dir, no podem comparar els metges amb els professors. És a dir, la problemàtica dels metges és que necessitem metges, sí, però és que no és com els professors, que hi ha una bateria i una remesa de professors que estan pendents de poder obtenir plaça, que als metges no hi ha tanta bossa de metges per poder dir... És correcte.
0: De totes maneres, està clar que hi ha una necessitat per Cubelles tots cada dia, tant sigui el CAP Cubelles Cunit com pot ser l'hospital, aquesta mancança també, perquè hi ha, vaja, no, qui no ha patit, no? A vegades doncs, aquesta situació de tenir un familiar allà i potser doncs, no poder disposar d'una habitació, no? Estar en un box o que doncs, et donin l'alta, no? Perquè no poden cobrir, perquè no tenen on posar aquest malalt, no? Aquests efectius, això crec que ho hem viscut tots plegats, i en aquest sentit està bé, no? Que es reclami i tant, en tot cas que es visibilitzi, no? Que hi hagi més titulars de reclam, perquè al final la Generalitat, si ningú es queixa, si no, jo crec que no s'actua. Però jo dic en sanitat, en educació i en tot, s'ha de visibilitzar el problema. No sé si estaria millor que la ciutadania sortís al carrer, no? I que es veiés, no? Com pot ser també el tema de l'autopista, no? Que moltes vegades hem dit, home, per què no aixequen la barrera amb aquests problemes de rodalies, no? Existents, no? Veiem aquest col·lapse molt continu els caps de setmana, no? Aquí a la C31, el pas per Cubelles, no? Aquests accidents que a vegades es produeixen perquè, clar, al final queda com un tap aquí. La gent vol moure's de muntanya a platja i tenen aquesta dificultat. Al final són molts els problemes, però la gent s'ha de mobilitzar també, no només políticament, sinó a nivell de ciutadania. I jo no sé si la gent, si veieu aquesta mobilització o no.
3: No,
0: jo
3: no.
0: Veig molt que la gent es queixa per xarxes, però físicament no es veu aquesta mobilització ciutadana.
4: Si lo piensas, ya mismo también tenemos derecho a un parque de bomberos, porque está creciendo esto mucho. No, es que no sé cuánto es el ratio que se necesita, pero es lo que decíamos del censo. En cuanto se cierre, igual sabremos que tenemos derecho también a un parque de bomberos. O sea,
3: no,
4: que no es ninguna tontería.
0: El que sí que podem veure, doncs, això, aquesta vaga d'educació que s'està vivint, no? Aquesta mobilització sí que es veu, no? Sobretot, que no s'acaba de solucionar, no? És una vaga que estem comentant, no? Que també pot arribar a afectar les famílies, no? També indirectament. No,
2: afecta.
0: I que s'ha de comprendre també.
1: Ens ha afectat molt.
0: Per això dic, s'ha de comprendre una mica també que hi ha una vaga que reclamen també totes les necessitats educatives, que ho hem comentat aquí a la tertúlia moltíssimes vegades, i unes famílies que també, clar, veuen aquesta afectació, no? Perquè si tenim tanta diversitat a l'aula i hi ha també tanta vaga, per molt que garanteixin aquests serveis mínims, també hem vist que això afecta
1: ara només,
0: també
1: ara només
0: el dia a dia.
1: Ara només queda un sindicat, és CGT, que és l'únic que no s'ha sumat a la vaga, però la resta ara ja tothom sembla que ja
2: avui,
1: està alineat.
2: Avui s'ha de firmar.
1: Davant la proposta d'augment de sou.
2: Sí, bueno, és que el que jo parlava la setmana passada.
3: No estic
2: que el gran problema, la gran reivindicació era el salari. Vull dir, han aconseguit moltíssim.
1: Sí, sí. 499 euros.
2: Sí, més 200 de l'Estat. Són 600 euros... Clar, això no és immediat, això em sembla que és un pla de 4 o 5 anys, vull dir, però bé, és una... una reivindicació que està molt bé, però jo penso que els professors tenen dret a cobrar perquè també tenen una feina molt fotuda, eh? Perquè nosaltres aquí, com a pares, a lo millor diem, mama, que el nen, vinga, va, que es porta malament a casa, perquè però l'escola també, i els mestres han de tenir la suficient paciència i moral com per aguantar la canalla, que això és complicat, eh?
4: Que tu en casa aguantes uno, però ells aguanten.
2: Jo em poso en el seu lloc i penso, carai, tu...
0: Perquè les ràtios al final estan per sobre del que haurien d'estar, també.
2: Clar.
0: I sobretot aquesta diversitat que sempre diem a l'aula, no? que clar, hi ha nanos que necessiten una atenció especial.
2: Clar, sí.
1: I que la normativa actual és impossible que faci complir que les ràtios no siguin superades. És a dir, perquè les ràtios, què vol dir? Que quan comença el curs tu dius aquesta classe ha de tenir 23 nens. Sí. Comença el curs amb 23 nens.
2: I n'acaba amb 25.
1: Però per què? Perquè la llei també diu que, escolta, si hi ha un nen que ve nou al municipi, l'has d'escolaritzar. I és obligatori escolaritzar-lo. Llavors tenim un problema.
2: Clar.
1: Perquè aquell nen ha d'estar escolaritat i és obligatori segons la llei. Però la llei diu que compta amb el ràtio. Bueno, doncs 24, estem a més 1. 25, ja estem a més 2. 26, ja estem a més 3.
2: Sí.
1: I acabes el curs en què tens totes les aules amb un volum més de població. I per aconseguir que des del Departament d'Educació t'assignin una nova aula, això triga...
2: Bueno.
1: Has de superar la ràtio en un 50% més 1.
0: Uh-huh.
1: És a dir, has d'aconseguir tenir, si són 23, pues tenir com 15 nens sense...
2: Que
1: no saps on posar-los.
0: I després la burocràcia, la burocràcia que també es queixaven les direccions, no?
1: Sí, sí.
0: Aquesta burocràcia que però, també els consumeix molt el temps.
1: Ara també estaran contents les diverses fundacions i entitats i empreses d'espais de lleure, perquè clar, ara tornem a tenir colònia, suposo.
2: Bueno, a veure, jo... Em sembla que això encara no ha quedat ben lligat.
1: Home, si arribes a una cor i acabes la vaga, les colònies dels nens...
2: Algú hi ha sentit de que no estava ben lligat, que era el que reivindicaven aquest sindicat que no vol signar, de moment. A veure, jo penso que això se solucionarà, perquè al final els nens han de fer colònies i han d'anar amb els professors.
4: Les fetges ja estan encima.
2: Però ja està, però això jo penso... Havent aconseguit el que s'ha aconseguit, jo les coses crec que les tiraran endavant, les colònies sí o sí. Penso, i ojalà sigui
1: així. I les graduacions, les teníem en l'aire.
0: Bé, en tot cas, des d'aquí, des dels centres del municipi, ens van comentar que les AFA s'havien implicat plenament en aquesta col·laboració també perquè no es quedessin sense graduacions, almenys la direcció de l'Institut Cubelles ho va dir així, gràcies doncs, a l'AFA, que serà qui organitzi la graduació enguany allà a l'Institut. Entenc doncs, que les escoles... doncs sabem que el Maricel també és així,
1: no? Preparats, ja hem començat, no? Jo ja estic a l'Institut Cubelles.
0: A l'Institut,
1: sí, sí, estem preparats, ja hem fet les peticions i no, si tot va bé, crec que arribarem a fer la graduació conjuntament, profes i pares, però estem posats.
0: Molt bé. Doncs hem arribat al punt i final d'aquesta tertúlia. Gràcies doncs, a la vostra presència, Sintubel, Carmen Ingrance, Oriol Pérez, Lola Lorente. Ho deixem aquí, tornem dilluns que ve amb més tertúlia i amb més temes d'actualitat. No ens dona, com sempre, no ens dona temps mai de comentar-los tots perquè hi ha molts temes d'actualitat, però en tot cas, com que hi ha temes que van sent reincidents, segurament tornaran a sortir aquí a la tertúlia. Fins una altra i que vagi molt bé a tota aquesta setmana. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món al magazín.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable amb alternança de sol i núvols gran part del dia. I amb més sol al migdia seran núvols sobretot baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda i també amb algun núvol prim per sobre. I amb una temperatura que ha pujat de nit, hem tornat a tenir nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima serà semblant a la d'ahir, que estarà entre els 26 i 27, amb una humitat força alta i ja amb una mica de xafogor. Vent feble amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejola a la tarda. Per demà esperem un temps semblant, amb domini del sol, amb núvols prims gran part de la jornada i alguns núvols baixos a primera hora del matí i alguns allunyants a mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit no quedarà tan alta, estarà entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà ens mantindrem entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb una mica de xafogor, ben feble amb terrals a primera hora i de xaloc cops moderats a primera hora de la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró, sobretot a partir de la tarda.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem qui poden votar: totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al Passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al Passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzabara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8 i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:45 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i María de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas d'obrir una seu després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
4: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que a nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
0: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però ha destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
5: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juana Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juana i el seu equip perquè estan fent una tasca extraordinària.
0: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
4: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
0: A les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els bailets de Gelida. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que, en cas de no residir-hi actualment, hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada en àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat covellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web covellas.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Covelles.
6: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Covelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi pues suposo que per explicar, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Covelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs, i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que siguin en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i per tant el termini per celebrar-se també. En un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Covelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Covelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
6: A Hisenda, no ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió, i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària, i de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
7: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa i jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al centre social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans, residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
8: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar, i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme, que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
0: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors al punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim. Ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny.
9: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
10: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvat quinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això m'ha aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
9: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang en només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas, el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
10: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
9: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
0: Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
11: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs, certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 al Capellades, en una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juneda, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a Primera Catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs, salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs, sentenciava l'Igualada que doncs, perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs, ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats

0: les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment, per dalt la categoria, el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles, que la temporada vinent es mantindrà a la primera catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc, que finalment ha pogut, doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguint l'objectiu de mantenir-se a primera catalana, i ara al Club Patí Cubelles li queda d'aquí unes setmanes la final per l'ascens a la nacional del femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la primera catalana.
1: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les

0: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al Club de Futbol Cubelles i als despatxos ja hi ha forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del Club de Futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del Club de Futbol Cubelles.
1: Bueno, pues al final sí que és cert bueno, que em va trucar el president i em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles i bueno, m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs amb molta responsabilitat, intentar fer les coses el més seriosament possible i bueno, i des d'allà, doncs,

0: treballant en, a, bueno, pues, en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
1: Ara parlem una mica del, del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer una, anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys a, aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica com, bé, qui és Josu Imanol i una mica, doncs, per on has passat.
0: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, doncs, vaig començar doncs, a la Blanca Subur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap, a, cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Suburense, després vaig agafar el primer equip del Suburense masculí, que vam tenir l'encert bueno, d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya Amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, bueno, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca. I res, una mica en resum és aquest, parlant ràpid en un minut.
1: Sí, sí.
0: Que he tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o altra manera, però bueno, no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
1: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
0: Sí, sí, la veritat és que he tingut la sort de bueno, en els clubs, bueno, sobretot en el Barça, en el club que estava, pues, allà, no sé si sabeu que hi ha pues, molts projectes internacionals a nivell de campus, de històries d'aquestes, i bueno, coneixes gent, gent que et proposa altres experiències, i bueno, sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
1: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Ja et dic, jo al final que m'emporto d'aquests viatges és la, bueno, pues les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i bueno, i després pues, òbviament intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que no, que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però bueno, això et serveix com per fer un filtre després i bueno, prendre't l'esport no només amb un camí, sinó tenir pues, diverses perspectives.
1: Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que, així mirant ràpid, potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions, però sí que hi ha un personatge que sí que lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Suburense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, vau pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, de fet, va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
1: sí, sí.
0: Fins a pujar primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria, perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneix una mica, clar. I a part tinc relació personal, a part d'això, clar. Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill treballant, bueno, perdó, entrenant allà i bueno, i ens anàvem veient i anàvem tenint converses i tal. Sí, sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles. Home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
1: Contra, jugant, però sí, jugant sí, com a jugador, vols dir?
0: I com a entrenador.
1: I com a entrenador també.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Clar, perquè tu penses que el Sugurense comença des de tercera catalana.
1: Sí, llavors, és veritat, sí, és veritat.
0: Sí, sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament, el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí, sí, sí, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut, entrenador...
1: Podria ser, o... sí.
0: Però sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí, sí.
1: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que, per tant, el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
0: Mira, jo, exactament... Jo del passat és que no sóc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències, mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava de segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt, molt, molt, molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia del Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón i cuenta nueva, que tothom es netegi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, el grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí... jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a Primera Catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li, ja et dic, donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme. Mm-hmm. Res més.
1: Pel que fa a la plantilla, no sé si, bé, si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs, no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs començar a buscar jugadors, entenc, no?
0: Sí, sí, bueno, els jugadors, òbviament, s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo quan arribo que hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant pues, un a un les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etc. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar, aquesta perspectiva de possibles incorporacions o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc. Mm-hmm.
1: Pregunta obligada. I quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar... al Josu o des de la banqueta?
0: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar doncs, a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar doncs, que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo, una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris la confiança la fan minvar en el jugador i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res i després no ho fem arribar al servei dels jugadors i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final a dia 1 de juny que estem, si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és fàcil de fer.
1: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prou atacants, no?
0: Per suposat, clar. La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
1: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on doncs, no hi ha transaccions econòmiques, en el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer doncs, aquestes operacions, com es busquen jugadors, com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
0: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per lo que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge, perquè al futbol territorial hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és pues, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional. Llavors, a partir d'aquí, ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no, no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar, vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia, això vol dir que s'ho passa bé, que disfruta. Després, si competim, ja és la llet, si guanyem, ja és la llet. I a partir d'aquí, tenint una miqueta, sí que és veritat, tenint una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial, del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, dels jugadors que poden ser interessants per el que t'he dit, per la nostra idea. I pues, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, pues, aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després pues, tu els expliques tot això. Jo el que explico és, jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors, a nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida, vull dir, pues si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats. Bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més. Llavors, no és el mateix tenir gent que no és la seva prioritat i que ho fa perquè sí, o gent que, doncs mira, aquest matí, per exemple, he tingut una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona, a la universitat, seré biòleg i a partir d'aquí enquadra molt el teu discurs, però clar, jo arribo cap a les 7:30 a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè ostres, a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament m'interessa molt aquest perfil també. Llavors, t'estic donant un exemple, eh? Uh-huh. Dit això, doncs, tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri, doncs on poses més forces i on poses alguna menys. Uh-huh. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema de el futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
1: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final, doncs, bueno, doncs no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era, doncs, la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que, doncs, que el transvàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
0: bueno,
1: no?
0: No és que, no, sí, se m'ha comentat. Òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per H o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri. Són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de cara a entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo soc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlar en plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs l'haig de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B, però hagin fet una bona temporada, ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per començar a entrenar nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, a l'esport cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després doncs, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, mm-hmm. doncs ja ho veurem. Això t'ho contestaria el setembre o octubre. M'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants. És veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist 2 partits només i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea pues ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Subur. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dir que 7-8 jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
1: Sí.
0: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etc., doncs ja veurem fins on arribem.
1: Bé, ens has dit que engegueu el 12 d'agost. Sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, acabar de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van. I el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, doncs això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
0: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la lliga.
1: Bueno, sí, un
0: llavors,
1: mes, això.
0: Llavors tindrem quasi 6 setmanes. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
1: Festa major.
0: Podíem fer un partit de festa major el cap de setmana just d'abans, el 15, i, clar, pues, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar, ni que sigui un parell de cops o tres, abans del 15. Llavors, bueno, pues començarem el 12 i anirem fent amb calma. En 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
1: Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
0: Mira, és que jo, a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem, no sabem quins contraris tindrem, no sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dit tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o no té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats els primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem defens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta, ni jo ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23 anem a veure on estem. Perquè no, ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? Són tot projectes que no són satisfactoris? No m'ho crec. Són projectes que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny... A mi se'm fa molt cuesta arribar.
1: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat... és evident que quan es parla al club et diu que estigueu el millor possible, no?, i que competiu i això, però...
0: El club m'ha exigit que competim.
1: Ja està.
0: I que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club ja els he dit que a mi de parlar de primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè... jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quant. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs, una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, oh, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Doncs pues no, simplement que l'esport és esport i que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
1: Sí, sí, està clar.
0: Llavors,
1: està clar.
0: Bueno, i torno a dir, menys amb futbol territorial, que no són professionals, els nanos.
1: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que, com dèiem, doncs, començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual, doncs, dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i, per tant, tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Doncs serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu i Manol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i doncs, que puguem viure una temporada, si més no, a gust i encoratjar doncs, a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
0: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
0: Gràcies.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Avui ocuparà pràcticament tot el programa una gran obra de Franz Schubert, la Simfonia número 9 en do major, anomenada La Gran. És l'última sinfonia que va compondre Schubert. La va escriure l'estiu de 1825 durant una estada a Gmunden-Gastein. Per això se l'anomenava també la Simfonia de Gastein. Va estar perduda durant bastant de temps i les investigacions que es van fer posteriorment doncs van determinar que la va escriure l'any 1825 i la va revisar el propi Schubert el 1828. El compositor Robert Schumann va recuperar aquesta sinfonia 11 anys després de morir el compositor, ja que no es va interpretar mai en vida de Schubert, i la va estrenar Mendelssohn. És una sinfonia que va marcar un canvi en l'època, marcant el camí que van continuar els seus successors, Brahms i Mahler. Doncs escoltarem La Gran de Schubert amb l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Herbert von Karajan.

Hem escoltat la sinfonia número 9, La Gran, de Franz Schubert. I per completar el programa tenim dues àries interpretades per la gran Maria Callas. Primer serà de la Traviata de Verdi, Sempre Libera, que, la qual estarà acompanyada pel gran tenor de Gran Canària, Alfredo Kraus, amb l'Orquestra Simfònica del Teatro San Carlos de Lisboa, dirigida per Franco Gione. I després de l'òpera El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, la peça Dunque io son, la que l'acompanyarà el baríton Tito Gobbi. És amb la Filarmònia Orquestra, dirigida per Alceo Galiera. Doncs anem a escoltar aquestes dues àries d'òpera amb la veu de Maria Callas.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia d'aquest dilluns, 1 de juny del 2026. Comencem novament amb aquest espai de tertúlia de Ràdio Cubelles i ho fem, com sempre, presentant els nostres tertulians i tertulianes. D'una banda, saludem ja Cinto Bel, aquí tenim ja els estudis de la ràdio. Cinto, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, bon dia, molt bé. Bon dia, Cubelles.
0: A la Carme Mingorance, què tal? Com estàs?
2: Molt bé, bon dia a tothom.
0: L'Oriol Pérez, què tal?
3: Molt bon dia, com esteu?
0: I a la Lola Lorente, què tal, Lola?
4: Hola, què tal?
0: Bé, doncs, fetes aquestes presentacions, bé, comencem, com sempre, amb el primer dels temes. En tot cas, anirem veient si aquests micròfons s'escolten doncs, bé. Lola, comencem per tu. No sé si has vist una mica aquest arc efímer que estan doncs fent a través doncs la Marina de Cubelles, aquelles obres que estan portant a terme, sí. I que doncs un artista, Beroc, està decorant amb murals de temàtica marina la tanca que delimita aquestes feines de l'antiga dársena. Què et sembla?
4: No sé si a mi me parece muy bien, la verdad, dentro de la limitación que hay, pues ha sido una idea muy original, aunque me parece que van a quedar muchos metros sin pintar. Porque me ha parecido entender que serán unos 300 metros, como que el chaval dice que primero está la muralla china y después la suya. La idea está genial, la verdad.
0: D'entrada, un mural marí de 360 metres de llargada. Eso. És el que està previst. De fet, doncs, era una petició que ja feien la mateixa associació, no? els comerços, doncs perquè no fos tan fred, no? És a dir, són unes obres que duraran uns 2 anys i el tema és que, tot i que tinguin terrasses, no veure aquesta tanca tan freda, no? I ells van fer aquesta petició, finalment no sé ben bé com ha anat, no? Però van convidar aquest artista, el Beroc, perquè van veure, no?, que estaven pintant aquesta tanca, amb aquesta temàtica marina. El vam entrevistar i ens va dir doncs, que sí, que s'encarregava d'aquesta obra. Sí, y va a hablar de 360 metros.
4: Sí, pero que quedan muchos metros por pintar. Pero bueno, dice que ya se hablaría, pero que está gustando mucho a la gente. La gente para por allí, lo anima, a pesar de la calor que hace. Y me parece una gran idea, aunque es una pena, que lo suyo sería que eso se acabara pronto. Y parece que la previsión es para 2 años. Se va a alargar un poquito, se va a amortizar el graffiti.
0: Hem de pensar en el futur, no? Un cop estiguin fetes aquestes obres, que també repercuteixen positivament de cara doncs, a ells mateixos, no? Perquè, per tant, aquell entorn tindrà una platja nova per ells, no? És a dir, que es crea una nova platja i, per tant, això els hi pot suposar, almenys els comerciants estaven contents amb aquest projecte, doncs això, amb una mirada futura, no? En aquests moments sí que són 2 anys potser amb aquestes mancances, però esperen, com que s'acabin aquestes obres, ells esperen que sí, que valgui la pena, que amb aquesta nova platja doncs hi hagi més afluència de gent en aquest passeig, perquè ells sempre diuen clar, la gent tira molt cap al passeig antic, no tant cap a aquest, no?
4: Sí.
0: I intenten fer també accions allà mateixos com a comerciants. Hi ha una entitat, la Salines, l'associació, que va impulsant activitats, algunes amb suport de l'Ajuntament, d'altres les fan com a comerç. Bé, fàcil no ho tenen.
4: No,
0: a l'estiu no ho tenen més fàcil, no? Però la gent és molt còmoda, també els agrada aparcar davant mateix de la línia del mar. Allò és costes, allà no es pot aparcar. Hi ha un aparcament municipal just doncs, a la part de la darrera tocada al Mercadona. Bé, que sí, que és cert que és pels empadronats, no?
4: Sí, sí.
0: Però...
4: Aunque hay quien no lee el letrero, però sí.
1: No, però a veure, jo penso que això del mural en la vall aquesta, el que tu deies, Lola, això és molt interessant i està molt bé perquè d'alguna manera canvies una cosa, una imatge d'una vall allà metàl·lica o... suposo que és metàl·lica,
4: sí,
1: no sé,
4: sí,
1: jo no l'he
4: sí,
1: vista.
4: Sí, sí.
1: Aquesta valla doncs és molt freda, si no té una motivació, llavors el mural li dona una mica de vida i fa doncs, que tingui un fons paisatgístic, per dir-ho d'alguna manera, doncs que la gent també li fa agradable la vista, no? I el que tu deies, Àngels, dels comerços en allà, suposo que d'aquí un parell d'anys, quan s'acabi tota aquesta gran obra que s'està fent allà i es aconsegueixin aquestes platges, en allà tindran molta més vida de la que han tingut fins ara, perquè, de fet, estaven allò molt paralitzat. La gent, a més, prohibir l'accés als vehicles, com es va prohibir recentment, o últimament, doncs, ha fet també limitat molt que la gent hi anés cap a aquella zona. I suposo que a partir d'ara, a partir de quan es s'obri ja definitivament l'accés a la gent, al públic poder anar a la platja i passejar per allà, doncs tindrà molta més vida al comerç en aquella zona.
3: Bueno, jo també el que sí que veig que deies tu que faltava molta valla, suposo que primer estan fent la part on estan els comerços i si fa falta faran més la part que hi ha al parc, no? I la comunitat aquella que és molt gran, que justament és una comunitat, ja no hi ha ningú local comercial. Dic jo que el criteri serà aquest, més o menys, no? Però bueno, a lo millor continua la tasca i el noi continua una mica voluntàriament.
0: Bé, no és voluntari, no, eh? No? Això té un cost, claro. Ell doncs cobrarà per aquesta feina, només faltaria. Això té un cost, vull dir, de la pintura d'esprais, cara.
1: Saps què passarà? Que els espais que no queden pintats
3: los pintaran
1: i
3: aniran
1: als autòctons del poble o de fora del poble i
3: faran el que
1: la seva,
3: sigui.
1: Suposo. Llavors, una cosa serà agradable de veure i potser l'altra tampoc
3: bueno,
1: serà.
3: No criden, no? El civisme.
1: Els
3: mantenint aquí sense cridar l'incivisme.
5: La capçalera de la notícia, ja ho diu, és un art efímer, és a dir, efímer. Perquè és un art que no serà perdurable en el temps. I més que res també hi ha una cosa que espero que no passi. En d'altres obres que també s'ha fet aquesta implicació tant d'artistes locals, no, però me refereixo amb les valles aquestes metàl·liques de les obres, hi ha hagut situacions on aquestes valles no deixen de ser proteccions de la obra. Què passa? Que les màquines quan treballen, si li donen un cop a alguna d'aquestes valles, s'ha de substituir aquesta valla i posar una altra.
3: Val.
5: I llavors jo he vist d'altres llocs que ha passat que s'ha fet un mural que ha quedat molt xulo, molt guapo, no sé què, però clar, al cap de dos dies una valla s'ha tingut que substituir per una altra i veus el mural un nyap un altre cop, sense pintar. Però per això dic, perquè que no deixen de ser valles de protecció d'una obra, sí, és a dir, que estan per protegir i que són susceptibles de rebre un dany. Espero que no, i per això és un art efímer, perquè en qualsevol moment, no quan acabi l'obra, sinó en qualsevol moment, una d'aquestes valles pot quedar malmesa i pot ser substituïda, però endavant amb aquest projecte, perquè evidentment quan passes per allà, jo quan he vist ja algunes d'aquestes valles pintades, doncs fa una miqueta de goig, tu, és maco, perquè ja només el color de les valles ja és una cosa que fa trist, i quan passes per allà caminant, el primer que et passa, com a mi personalment, quan estic davant d'una valla d'aquestes, el que tindran ganes és de mirar cap a dalt, és a dir, per intentar veure què és el que hi ha darrere.
1: Què
5: estan fent? És a dir,
1: això quan et jubilis ho podràs fer, mentrestant no pots fer-ho.
5: Bueno, doncs quan em jubili, però clar, si està pintada la cosa ja és diferent, però veure-la amb el color metàl·lic aquell, la sensació que dona és aquesta de veure si hi ha un foradet i puc mirar.
3: Sí, també.
5: Al costat de el que era la platja de gossos, hi ha un trosset de valla que està sempre obert, no sé si us heu fixat, si heu caminat
1: no
5: per allà, pues, els dissabtes i els diumenges hi ha una concentració de gent allà
1: mirant
5: per aquell petit foradet que de vegades veus allà un vigilant que diu no es pot passar, però la gent si es descuida entrarien, eh? Però bueno, i de cara als comerciants del que esteu dient, doncs evidentment tot el suport, jo espero que quedi un lloc ben maco amb una bona platja. En quant a l'aparcament, ho sento molt, aquella zona no es pot aparcar, hi ha que habilitar a la part de darrere, i després a tocar de conill ja aquella esplanada amb el pàrquing de la zona blava, que durant les èpoques de zona blava doncs s'haurà de pagar, però durant la resta de l'any doncs allà tens un pàrquing també que està a tocar dels comerços i dels locals de restauració d'allà al costat.
0: Bueno, bé, en tot cas sí que veiem que el mateix sector intenta fer també activitats allà perquè la gent doncs hi vagi. Van veure per Nadal que van portar un Pare Noel, ara sembla doncs que faran també per Sant Joan també una revetlla. Bé, intenten dinamitzar una mica també aquella zona, i altres anys hem vist també, no, el supermarket, no, que han fet. Jo crec que aquest any he vist també que la gent es pot inscriure, per tant encara no tenim informació de les dates, però sí que he vist
5: petites fires que s'han fet també per allà.
0: Per això et dic que intenten, no?, també des de l'Ajuntament donar aquest suport, i esperem doncs que la gent també tingui una mica de tirada, no?, perquè si no aquells locals, dos anys doncs, oberts, però amb aquest, clar, la gent li agrada molt això, poder veure la platja i clar, vas aprendre alguna cosa i tiren cap al passeig de sempre, no? Però clar, que la gent hi vagi igual, eh?
4: Claro, que se alargue un poquito más.
3: Però és un lloc bastant tranquil, que també dona molt de sí, diguéssim, jo en les meves nebodes sempre anaven cap allà perquè era més tranquil, tenien més amplada per jugar, vull dir que també té les seves coses bones. No té la platja ara mateix, però sí que, per una altra part, les voreres són molt amples, la gent està més espaciada i quan vas amb nens los controles més.
0: A més, hi ha un carril bici, no?, que també sí, es pot arribar perfectament.
3: També té les seves coses bones.
0: Sí, sí.
3: I l'aparcament, bueno, pues lo que diu l'Oriol, la part de Cunit està allà i per los abonats, los empadronats, ja és... trens el bono i la part de Mercadona, que d'unidó també és ample l'aparcament, tampoc està lluny.
0: No, al final hi ha dos aparcaments que clar, un queda més lluny, que és al costat de l'antiga discoteca, però també sí. Pots anar després passejant tranquil·lament i arribaràs, no? Al final també està bé caminar una mica pel passeig, no? Sí. O anar, no sé, o en comptes d'agafar cotxe intentar agafar, no sé, la bicicleta, una altra cosa, sí, que puguis deixar-ho allà més a prop.
5: I dic una cosa, i alguna vegada recentment que he anat cap allà amb cotxe no he tingut problemes d'aparcament, eh? És a dir...
1: A veure, ja... suposo que a l'estiu sí que em pots tenir de problemes. Plena temporada d'estiu...
3: L'aparcament de Mercadona...
1: Però Mercadona està saturat, també.
3: Però, bueno, el diumenge ja està tancat, en principi, i és bastant gran. Sí, bueno, que no sé si es pot aparcar així lliurement.
1: Però jo no parlo per la botiga Mercadona, la gent que vagi a comerciar, o sigui, a comprar en el comerç. Sinó...
3: No, quan està tancat,
4: són dos pàrquings, el del Mercadona i el de los empadronados.
0: Que està al costat mateix.
3: Quan està tancat, no sé si es pot utilitzar.
1: No ens escalfem el cap. Qui tingui que anar en aquella zona es buscarà la vida com sigui.
4: Paseando.
1: Clar que sí, vull dir, si al final, si jo a mi em ve de gust anar-hi, ja em buscaré la vida, deixaré el cotxe, no sé, quatre carrers més amunt i aniré passejant.
4: Claro.
1: Això ho pot fer tant. Qualsevol. Ara, si volem arribar fins a la porta del local amb el cotxe, això és impossible. Vull dir, hem de saber també adaptar-nos a les circumstàncies, ja està.
0: Al final de l'estiu no crec que tinguin problema, perquè hi ha molta gent a Cubelles, la població es multiplica inclús a vegades per quatre, no crec que tinguin el problema a l'estiu, sinó més aviat al llarg de l'any, no? L'època hivernal o així. Clar, llavors no hi ha problema d'aparcament, perquè a Cubelles llavors zona, no hi ha zona blava i falta gent.
1: Falta gent llavors en aquella zona,
0: per això
1: falta assistència.
0: Que jo entenc que és més, doncs això no és ara l'estiu, que segurament ompliran i no tindran cap mena de problema, sinó és la resta de mesos de l'any, no?, que al final han de seguir vivint, no?, també.
1: Però bueno, hem de mirar des d'aquí donar veu a que tothom que pugui que s'hi acosti a aquella zona, perquè al final també estan una miqueta abandonats, perquè al final, els que viuen en l'entorn sí que s'hi poden acostar, però els que estem en el poble, pues, tindríem que tenir aquest desig i ganes de constància, perquè necessiten viure aquella gent també, i si el comerç d'allà no funciona, malament, eh? Vull dir, i ara a més a més es troben amb aquesta dificultat 2 anys pràcticament que no tindran o no tenen mobilitat activa en allà, doncs home, animem-nos a tots a anar-hi algun dia.
0: D'entrada, han reactivat una associació que està molt bé, no? És a dir, que això ha comportat el reactivar una associació i fer aquest tipus de campanyes, vol dir que s'estan, doncs, mobilitzant, s'estan espavilant, no? Per fer atractiu també una mica més, no?, aquell sector. I fan campanyes, hi ha alguna campanya que està molt bé, no?
3: Sí, hem fet alguna campanya
0: de tapes, sí, amb la cervesa i tal, no? I que al final també fa que ells es moguin també i activin iniciatives pròpies.
1: És que no els hi queda una altra, vull dir, han de donar vida, i l'única manera de tenir vida a aquella zona és mobilitzar-se ells també, vull dir, ells han de promoure, motivar la gent perquè s'hi acosti, fer cosetes, vull dir, activitats en allà. I llavors la gent d'alguna manera també s'hi acostarà, però han de mobilitzar-se, ens hem de mobilitzar i s'ha de fer una proclama per tothom que tingui ganes d'acostar-s'hi.
4: Quizás perquè... també tengan clientela de Cunit, perquè quieras que no, està tocando allí.
1: És que és això, també els del costat també s'hi poden acostar, vull dir, els de Cunit i els de la zona també.
0: Bueno, que al final, si tu vols moure i vols anar, hi vas, eh?
1: I tant,
0: jo a vegades sempre dic, tampoc hi ha tantes barreres, si tu vols anar... ja busques la manera de gaudir d'un dinar, d'un sopar o de fer una festa allà mateix al restaurant, no?
4: Però el que tu
0: dices,
4: restaurants
0: amb capacitat.
4: No habrá problema. de clientela. Allà i les da igual que sea una puta que sea la otra.
0: Anem cap a un altre tema, també interessant perquè queda menys d'un any per les eleccions municipals. La data per escollir la representació política dels ajuntaments serà el 23 de maig del 2027, ja tenim aquesta data, i la llei del règim electoral general, la LOREC, estableix que les eleccions locals es celebren el quart diumenge de maig de cada 4 anys, per la qual cosa, com dèiem, la data marcada al calendari serà el diumenge 23 de maig del 2027. La llei electoral també marca que l'assignatura del Reial Decret de convocatòria serà 55 dies abans de les eleccions. El dilluns 29 de març de 2027, un mes després aproximadament, es farà el sorteig dels membres de les meses electorals, i en les eleccions municipals poden votar tots els que tinguin documentació d'identitat espanyola inscrits en el cens electoral i també tots els ciutadans de la Unió Europea residents a Cubelles. Segons els acords de reciprocitat entre el govern espanyol i altres estats extracomunitaris, els cubellencs originaris d'aquests territoris també podran votar. L'organisme competent i responsable de les eleccions municipals és el govern espanyol, però són els ajuntaments els qui organitzen les meses i les seccions. I pel que fa al nombre de regidors, s'escolta

0: Doncs, que s'escolliran, la LOREC fixa quants pertoquen a cada ajuntament en funció de la població. Per ara, Cubelles, amb una població oficial d'uns 18.000 habitants, continuarà amb 17 regidors, el que marca la llei, a un municipi d'entre 10.000 i 20.000 habitants. I ara per ara els partits encara no han pres cap decisió oficial sobre com seran les seves candidatures a Cubelles i qui seran els seus caps de llista. Només la CUP ha confirmat que Dani Pérez no es tornarà a presentar després de dues legislatures i de fet preveu aquest estiu i per tant per part d'Unitat Cubellenca, l'alcaldessa Rosa Fonoll també va anunciar fa un any en una entrevista aquí a Ràdio Cubelles que tenia la intenció de tornar a presentar-se i la resta de partits amb representació com el PSC, Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, Cubelles en Comú o el Partit Popular encara doncs no han fet pública cap decisió oficial sobre els seus caps de llista. De la mateixa manera, fins aquí a uns mesos no se sabrà si hi haurà més partits que es presentin, que presenten la seva candidatura com els parlamentaris d'Aliança Catalana, entre d'altres formacions. Bé, un any doncs, per tornar a estar, tornar a votar, no?, aquestes eleccions municipals. Menys un any, ara, perquè si estem a 1 de juny...
1: Doncs ja hi som. Sí. Ja vam comentar el dia que hem començat la campanya electoral i a partir d'aquí, doncs, cada vegada anirà en crescendo, cada partit dirà la seva i presentarà els seus candidats. Jo suposo que dintre de 4 dies tindrem molta més informació al respecte i veurem quins són els moviments que hi ha a nivell de govern municipal amb les seves diferents actuacions i activitats que pugui fer i també els diferents partits quines són les seves propostes. Referent a Aliança Catalana, segons tinc constància, aquí no hi ha representació, que jo sàpiga.
0: Però de moment posen carpes, però no...
1: Bueno, carpes no sí, perquè tot això és informació sí, informativa, sí. Però vull dir que hi hagi una... O sigui, que estigui ja reconeguda dintre de Cubelles com un partit més, de moment penso que encara no. D'aquí al temps que hi hagin les eleccions ja es veurà. Però bé, de totes formes, jo crec que estem als inicis ja de la campanya electoral i ara veurem quins són els diferents moviments. Sí o no?
2: Sí.
1: Ah, veig que tot em mireu i com que ja està. Ja diu la Santa Missa, jo. No,
3: I que sigui una campanya neta, una campanya amb propostes, com tu has dit, que cada partit digui la seva i pugui dir la seva i pugui posar damunt de la taula les seves propostes, que les propostes que es posin siguin viables i endavant, tu, cadascú, a fer la seva feina. I ja està.
1: Clar.
3: I tothom que es pugui presentar, que es presenti.
1: Es tracta d'això.
3: I que hi hagi molts votants, molta participació.
1: Molts partits no, sí. Perquè llavors això és un grigall.
3: Molta
1: grigall.
3: Participació, dic, és a dir, que la gent vagi a votar. És a dir, perquè sorprèn de vegades aquí a Cubelles, quan mires les dades de vots, a les eleccions municipals és les que menys es vota, És curiós, sí. I és trist, però, sí, però estàs escollint els representants que et voten a tu i que governen durant 4 anys el que es fa a l'Ajuntament. Després arriben unes autonòmiques i unes generals i es dispara el vot cap amunt,
1: bueno, clar,
3: que no vegis.
4: Bueno, però també és una manera de ser cívic i empàtic, no? Si no votes tu mateix el que tu vols, no pots queixar-te després.
3: Però s'han d'encarregar els partits polítics que es presentin de mobilitzar aquest vot que no es mou durant les municipals.
4: Clar, que això és important.
3: Que moltes vegades dona la sensació que el que fan és el contrari, és a dir, desmotivar aquest votant autonòmic o general perquè no voti a les municipals. I això s'ha de posar també en relleu.
4: Jo crec que és molt important, perquè el vot de cada poble també significa, el que dius tu, un govern de 4 anys després i que fessin coses per al poble, no? Jo sempre discuteixo, reivindico això, no? El més important és que Cubelles tingui un govern implicat al poble i que faci les coses que s'ha de fer, que està molt enrederit en comparació amb anys anteriors, no? Jo veig una desídia, no? Per tindre un poble net, un poble bonic, i cada vegada jo lo veig més trist.
5: Entonces, la gente que se pronuncia tanto en las redes, pues debería, claro, debería
4: por
5: luego
4: eso,
5: ir
4: dic,
5: a votar, ser consecuente con lo que está diciendo por las redes, ¿no?
4: Pues per això estic dient que és molt important anar a votar en les eleccions municipals. Vull dir, perquè després dius, bueno, sí, tal, però no, es queda ahí, no? Que fessin tot el poble el vot al partit que nos agradi, no? i que tingui una bona proposta, només.
1: Però també, has de tenir en compte, Carme, que els partits polítics aquí tenen molt a veure, perquè lo interessant en una campanya electoral és motivar a la gent, donar-los bones propostes, però propostes que puguis complir.
4: Exacte.
1: Perquè aquí es promet moltes coses en campanya electoral que després s'obliden, però l'endemà, vull dir, no al cap d'uns mesos, no, l'endemà ja ningú se'n recorda de quines eren les propostes que es havia presentat. Clar, llavors, què passa? Que la gent està desenganyada. A nivell municipal, molta gent no vota perquè no està d'acord amb la gent que es representa, i va, ja s'ho faran. A nivell general, com tu deies, Oriol, clar, és diferent, perquè a nivell estatal, llavors la gent diu, pensa que un govern nacional, doncs, potser és una altra cosa, o un govern de la Generalitat. Però a nivell municipal la gent està molt desenganyada. Per cert, clar, quan et trobes els polítics pel carrer i dius, doncs, mira, vull dir, no sé, tens una sensació de que no et donen un servei.
5: Porque los conoces, vives con ellos,
1: desayunas
5: con ellos, comes con ellos, entonces los conoces.
1: Clar, és que és aquesta la història. Llavors et sents defraudat i penses, ja s'ho faran, no els votes. Però el que ha de fer els partits polítics és motivar la gent. Propostes que es puguin complir, no propostes que
5: siguin creïbles,
1: que agraden escoltar-les però que després no es compleixen. No, home, no.
4: Se les porta a l'aire, no?
1: Clar, jo ho veig així. Vull dir, jo tota la meva vida aquí he viscut aquí a Cubelles, i quan no estava a Cubelles també ho veia, aquí les campanyes electorals tothom ha dit i ha promès, tot i que no es fan gaires mítings, no us penseu, perquè es parla molt al carrer, però mítics pocs. Clar, llavors totes les propostes que es fan, dius, bueno, l'endemà ja ningú se n'en recorda. Vull dir, sí que algunes es van fent, es van comportant, hi ha un seguiment i es poden complir, però d'altres no.
0: En tot cas, hi ha un pla de mandat, que es podria agafar i veure, doncs, que s'ha complert o no de l'últim pla de mandat.
1: Sí, però tu saps que no és així,
0: No, no, jo no dic si es fa o no es fa, jo no estic analitzant-ho.
1: Àngel, t'ho dic jo.
0: En tot cas, sí que es podria fer un acte públic obert i veure, doncs, aquest, analitzar realment el compliment d'aquest pla de mandat que és públic, vull dir, es podria repassar.
3: I en quant a el que diu el Cinto, també estem aquí a Ràdio Cubelles en aquesta tertúlia, també es poden agafar les entrevistes que es van fer prèvies a la campanya electoral de l'anterior legislatura i escoltar el que deien els candidats i el que prometia cadascú dels candidats i posar-ho en relleu, ara.
1: Però aquí està.
3: I posar-ho en relleu, perquè ja tenim tot el que proposaven cadascun dels candidats que es presentaven en aquestes eleccions.
1: Llavors,
4: tenim feina,
1: Vull dir, si no es fa,
0: es pot analitzar, però clar, que cadascú analitzi, no?
3: Correcte.
0: En tot cas, sí.
3: Es pot escoltar, clar, veure el que et deien i veure què s'ha fet i què no s'ha fet.
1: Però jo no faig una crítica en un partit concret, Vull dir, és en general, perquè jo veig en general a tot arreu i dius, ostres, vull dir...
3: I per això deia que per mi lo important és una cosa que em sorprèn d'aquí de Cubelles comparant-lo amb altres municipis com a Cubelles. La diferència de vot d'unes eleccions municipals a unes eleccions autonòmiques aquí a Cubelles és curiosament molt diferent a d'altres municipis. És a dir, aquí a Cubelles a les municipals vota menys gent de la que vota en d'altres eleccions.
1: Sí.
3: I sobta, perquè municipis propers i no tan propers però similars en població i en ubicació, platja, etc., això no passa. És a dir, la gent té més implicació en unes municipals, que és general, que les municipals sempre, igual que ara dic una altra, les eleccions que menys vots tenen són les europees.
1: Va, és a dir, clar,
3: això són d'aquestes que són com que t'agafen tan lluny. No, correcte.
0: I després també hem de veure que hi ha municipis que ho tenen més fàcil si tens majoria absoluta per fer. Per fer o per complir doncs el
4: mandat.
0: El mandat. Sí, això es pot veure, per exemple, a Canyelles, no? A majoria absoluta. Doncs clar, pots veure que potser Canyelles ha pogut tirar endavant moltes coses, no?
1: També.
0: Perquè no hi ha aquesta dificultat potser d'haver de negociar, d'haver de pactar, tot i que estiguis al govern, cadascú té el seu pensament, després doncs ja ho veiem, no? amb els plens, no? Els vots a favor, en contra, les abstencions.
5: I tu, aquí creus que
0: hi ha un paper polític.
3: O Sant Pere de Ribes, per exemple.
0: Sant Pere de Ribes, també.
3: El tenim aquí a tocar i és possiblement més semblant a Cubelles en quant a població que Canyelles, que clar, estem parlant del cens, parlàveu dels 18.000, però crec que el cens encara no està tancat.
1: Aquí.
4: Jo diria que, aquí. Que ja són
3: crec
4: més,
3: que el, crec que el cens aquí. Encara no està tancat. Jo diria que no. Jo diria que encara falta la resolució per part de l'Estat de tancament del cens, perquè s'ha de publicar, s'ha de poder fer reclamacions quan es publiquin les llistes de si estàs o no estàs, us en recordeu, no? Tot aquest procés que es fa.
1: Sí.
3: I això encara no s'ha fet, és a dir...
0: Clar, suposo que és una mica...
3: Orientatiu.
0: Orientatiu.
3: Orientatiu.
0: Sí.
3: I està clar que En la tendència dels darrers anys, de cara a Cubelles, el comentari que has fet al principi, Àngels, del número de, el comentari

0: las comparativas que estás haciendo, porque es que cuando son las votaciones con el buen tiempo, a veces faltan hasta los presidentes de mesa que no se presentan, pues yo qué sé, se han olvidado porque se iban a la playa, ¿no? Por ejemplo.
1: En el cas concret d'aquí de Cubelles, jo personalment, Oriol Pérez, considero, i ho he dit fa una estoneta, espero que tots els partits facin propostes i facin les seves propostes i demanin el vot, intentin mobilitzar el vot i no facin com amb la darrera i amb les altres eleccions, intentar desmobilitzar el votant amb unes campanyes que no són
0: que influyen,
1: que influeixen molt a la gent. Sí.
2: De totes maneres, el ciutadà també valora, no?, que s'ha fet, que s'ha fet al llarg de la legislatura. Jo crec que també s'analitza una mica, no tothom, suposo que hi ha gent que no està gaire en política o és igual, hi ha gent que no li interessa tampoc la política. La política arriba a tot arreu, arriba als joves també, hi ha sempre nous votants, no? Clar, qui mobilitza, doncs, el vot de la gent gran, el vot de la joventut, tot això al final
0: influeix
2: i influeix també el de dir, doncs, jo voto perquè crec, no?, que amb el meu vot pot canviar alguna cosa.
3: Exacte.
1: Aquí hem parlat moltes vegades.
3: Jo és que lo veig així.
1: Ara quan deies lo dels joves, aquí hem parlat moltes vegades, aquí a Cubelles de ostres, és que potser als joves aquí a Cubelles els mancaria tenir unes altres més opcions lúdiques, esportives,
3: educatives.
0: Sí, sí.
1: Educatives en quant a formació professional, que no sigui tot batxillerat, universitat, sí, o si no t'has d'anar a Vilanova o cap a un altre poble.
3: Sí.
1: És a dir, i tot això també es nota, de cara al jovent que acaba complint els 18 anys i comença a votar, diu, és que Cubelles pues, té les seves mancances. Si jo vull tenir un gimnàs, m'he d'anar a un altre poble. Si vull una piscina coberta, doncs m'he d'anar a un altre lloc. Hi ha mancances. O mateix, Lola, la part que potser a tu te toca més, no tenim un teatre, no tenim, és a dir, i són cosetes que,
0: sí, sí, que poc,
1: a poc,
0: sumando,
1: poc a poc,
0: sí,
1: poc a poc la gent veu, com deia el Cintu, pues si no ho arregla, pues jo passo, si això no funciona, pues jo passo, i això és el que jo crec que s'hauria d'intentar reconduir.
0: Sí, sí.
1: Reconduir, és a dir, Cubelles, crec que ha de millorar molt, sí, el que dèiem, un teatre, que s'arregli el de l'Aliança, un poliesportiu amb una piscina coberta, etcètera, etcètera, etcètera, la formació professional. Són moltíssimes coses que es poden fer i que estan a tocar del que és un govern municipal. Ja no estic parlant de coses etèries que depenen d'altres llocs o com la passarel·la del riu, que això ara sabem que depèn de l'Estat. Doncs mira, pues esperem que l'Estat tingui haver de fer-la. Jo crec que aquest estiu no estarà, però bueno, ja veurem.
3: Confiem.
2: Està clar el tema de la mobilitat, clar, la gent. Imagina, nosaltres, doncs, si no tenim cap problema amb la nostra mobilitat, ja ens costa moure'ns per Cubelles, imaginem el col·lectiu que sí, que pateix aquesta mancança, no? Els que van en carrer de rodes, els cotxets, no? Clar, Cubelles és un problema doncs, de fa molts anys, no? Que això no s'acaba donar tampoc una solució a unes bones voreres, a aquesta mobilitat, el tema dels carrils bici, doncs sembla doncs, que ja fa anys que tampoc s'estan fent altres rutes que d'aquesta manera podries dir doncs, al poble cap als instituts, no? Poder arribar amb seguretat, perquè llavors els pares pensen, home, no sé, potser estic exposant el meu fill o la meva filla a arribar del centre, tal. Quan no hi ha carrils bici, llavors també doncs, es posen a la vorera, que no ho poden fer, hi ha la multa, entens? Al final no hi ha facilitat en res.
1: No sé si donarà temps i ho tocarem.
2: Sí,
1: que
2: sí,
1: era un dels temes que hi havia al guió que ens vas passar, que parlava de que els pressupostos de la Generalitat
2: sí,
1: no tenien
2: a
1: Cubelles, no sé què, no sé què, no sé quant,
2: patatumba.
1: Doncs això va molt lligat amb el que acabes de dir de les voreres. Aquí l'Ajuntament de Cubelles no s'ha presentat al Pla de Barris per poder modificar les voreres. I això és una mancança, en aquest cas, en aquest govern municipal, que no s'ha presentat al Pla de Barris. D'altres municipis s'han presentat i hi ha una dotació de la Generalitat per posar pasta damunt de la taula per reformar voreres, barris sencers. I en aquest cas de Cubelles és un problema endèmic això de les voreres. És a dir,
3: total.
1: És que veus voreres petitones amb un pal al mig, o dos pals, dos pals enganxats.
4: La Carme reivindica cada setmana.
3: Cada setmana.
1: Clar, però és que és veritat, i és un tema de mobilitat molt important. És a dir, que no pot ser que hi hagin persones que quan surten de casa seva, com és a la riera al costat del riu, quan puges o baixes cap al poble o cap a la platja, que és sortir de casa seva aquestes cases blanques i que tens 40 centímetres de vorera i cotxes passant, i si vols girar tens un pal de la telefònica.
3: Però,
1: és a dir, que és un
3: sense sentit. És més greu aquí a dalt.
1: No, és greu a totes bandes.
3: Bueno,
1: no, no
3: sí, a totes bandes,
1: és greu
3: però
1: a totes

0: Bandes. Jo al·lucino perquè la pujada al Charlie per la part de darrere de l'ambulatori, i a l'ambulatori, diguéssim, és el camí de l'ambulatori. Mm-hmm. Aquesta vorera, la de la dreta, quan puges, sí, cap a la... Això és un trencadís. Jo és que al·lucino. Quan va la mare en el nen petit, a l'ara al cotxet, la senyora en la muleta, mm-hmm, que baixen per aquí, que jo baixo també, que sembla un trencadís total.
1: Ara, també dic una cosa. El dia,
0: és una
1: el
0: vergonya, dia, perquè dia, jo... És dia... que es posen al nostre poble, cada vegada que ve, hi ha un acte, diguéssim, que es fa a la plaça del mercat, és que la gent, només que surta, ja veu això al carrer. Dius, donem una imatge... Per mi, personalment, penosa.
1: Carme, també et dic una cosa, eh? El dia que alguna persona vulgui entomar aquesta feina,
0: té feina,
1: molt possiblement, sí, perdó, comença a rebre clatellots per totes bandes, perquè t'ha dit una cosa, l'única solució que té aquella zona que tu estàs parlant, camí cap a l'ambulatori o cap a la sala sociocultural, és molt senzill.
0: És un carril.
1: Exacte.
0: Sí, ja ho
1: sé. És que només ha d'haver-hi un carril, o de pujada o de baixada, no sé com, però algú quan ho tingui cantumat, la gent dirà ostres, llavors per on baixem i per on pugem, perquè la gent tindrà que anar per dintre el poble, eh?
0: Bueno, però tenim que buscar una alternativa, no?
1: Sí,
0: o com mínim
1: si
0: que estigui
1: opinió,
0: la vorera, si sigui
1: vols la
0: petita
1: opinió? Vols la meva opinió?
2: Oriol, opinió personal,
1: sí,
2: no?
1: Opinió personal. Vinga, va. Peatonalitzar.
0: Ja t'anava a dir.
1: Jo amb això sempre soc molt dràstic.
3: Pero os habéis dado cuenta que también hay tramos que las aceras están bien, pero no podemos pasar porque los setos de las vallas de los vecinos sobresalen medio metro o metro y medio.
0: Bueno.
3: Y eso también tendría que ser obligatorio,
4: ah,
3: que
4: sí,
3: lo rasuran,
4: sí, es, a no, no, es que es
3: porque
4: obligatorio.
3: Porque no puede pasar y te vas a la carretera a andar.
4: Hi ha una llei o una normativa municipal que,
1: això en teoria,
4: o sigui, que
1: si,
4: diu que
0: si
4: això s'ha de tallar.
0: A la part verd.
1: Si es fot una instància a l'Ajuntament, en teoria, l'Ajuntament l'hauria de dir al veí que...
4: A veure, jo he tingut a casa meva, quan vivia a l'Avinguda Terme, tenia un seto que donava, sortien unes brancades a fora. I ho tenia que retallar cada any, perquè per llei m'obligaven.
3: Claro.
4: Una vegada que no ho vaig fer, va venir la Guàrdia Urbana i m'ha dit, joven, això no pot ser. Dic, vale, ja
3: no mai ja
1: t'ho
3: va fer.
1: Et van dir jove?
4: Sí, perquè llavors tenia molt menys anys que ara.
0: Però era com...
2: No hi ha d'haver barreres, eh? No hi ha d'haver barreres perquè el vianant ha de passar per la vorera. Per això s'ha de fer, s'ha d'executar.
0: Jo no sé si... És que sí, molt romàntica, no sé, per dir-lo d'alguna manera, però jo és que veia un Cubelles abans, jo porto 50 anys aquí, he crescut aquí, i era molt més... Tot estava millor, n'hi havia més coses. És que jo vaig tindre de tot a la meva adolescència. Vull dir, clar, per a mi Cubelles era un món, el que diuen, tot un món, perquè el meu poble, que era Sant Feliu de Llobregat en aquell moment, no tenia tantes coses, i aquí era un poble petit i teníem de tot. És que n'hi havia a l'abast, pues lo que deien abans, lo del teatre,
3: però...
0: el discoteca, l'Aliança, el Sirius, el Grecos... N'hi havia un munt d'activitats.
3: I què ha passat?
0: Pues no ho sé.
4: Que
0: la desídia, sí, que lo han deixat anar tot. I està tot, pues així, com penós. No
4: però
0: sé.
4: A veure, això és un problema que no té una fàcil solució. Perquè quan,
0: sí,
4: una,
0: treball.
4: Cosa, quan una cosa s'abandona, quan una cosa ha tingut vida i s'abandona, normalment costa molt tornar-la a recuperar. I difícilment es recupera amb les mateixes condicions. Seran altres. Això que tu estàs dient, allò era un sentit de poble. I en aquest sentit de poble tot funcionava perquè tothom anava a una, per dir-ho d'alguna manera. Tothom s'hi entenia. Jo en aquesta època, no la teva, si tu fa 50 anys que estaves aquí o no, jo aquí vaig estar-hi 19 anys. I quan jo vaig venir a viure a Cubelles, m'encantava pel sentit familiar que hi havia al poble. En aquí participava jo amb tot el poble, amb totes les activitats que es feien. I llavors... Home, hi havia un sentiment de carinyo, d'amor al poble, i es respectava tot. Avui en dia les coses han canviat perquè... Bueno, perquè...
0: Jo crec que no tant, eh?
4: Sí,
0: perquè
4: sí,
0: la gent
4: sí.
0: Que és de Cubelles i que viu Cubelles com poble seu, jo me relaciono amb gent jove, i amb gent més jove que jo, inclús, i les veig que estan molt integrades i fan coses per al poble.
4: Però no et dic que no, clar que sí.
0: Lo que passa que no ajuden a que això se fomenti.
2: diguéssim. Jo crec que heu obert un debat que tindríem per hores.
4: Oh, i tant.
2: M'agradaria que seguíssiu, però esclar, tenim més temes a comentar, si us sembla.
0: Callem, callem.
2: No perquè calleu, no, però em vinc a referir, anem a seguir comentant notícies també. Correcte. D'actualitat, perquè ja ho deia l'Oriol, teníem una notícia sobre també els pressupostos de la Generalitat. Doncs sí, el projecte de pressupostos de la Generalitat pactat entre el PSC, Esquerra i Comuns, no preveu cap inversió directa a Cubelles. Aquesta és la notícia que donàvem doncs, tot just la setmana passada. Inclou una dotació important de 10 milions d'euros relacionada amb la desalinitzadora del Foix, que es farà a Cubelles, però que la computa el municipi de Castellet i la Gornal, i el conjunt del Garraf es preveu inversions per valor de més de 22,6 milions d'euros. Però a Cubelles doncs, no hi ha, de moment, a dia d'avui, vaja, no hi ha inversió, és a dir, no hi ha pressupost que inclogui Cubelles. Bueno, què en pensem, doncs, d'aquest tema?
4: Home, jo el que veig aquí, en aquesta partida que diu que hi ha una inversió de 10 milions d'euros per la desalinitzadora
2: del
4: Foix. Jo no ho dic bé, tu ho has dit perfecte. Doncs això, clar, que van a Castellet i la Gornal. Però si diu que aquesta inversió és de Cubelles, per què és Castellet i la Gornal? Vull dir, o una cosa o l'altra.
2: L'ha computat, diguem, aquest municipi de Castellet i la Gornal,
4: sí,
2: això sí.
4: Sí, sí, però llavors per què? Si aquesta planta es posa a Cubelles, què té a veure el Castellet i la Gornal? Perquè està allà dalt, això.
2: Bé, no sé, nosaltres no sabem per què l'han computat, en tot cas això és així, és
4: perquè
2: públic.
4: Perquè el pantà del Foix està allà dalt. Deu ser per això.
2: Podria ser, però...
1: Jo suposo que té a veure amb el pantà, però no tinc ni idea.
2: Però ja no ho sabem. Doncs
4: pues escolta, Oriol, informa'ns d'això, tu, perquè tu tens mitjans per poder donar-nos informació al respecte. Home, si una cosa s'inverteix allà dalt i resulta que la planta es fa aquí baix, què vol dir això?
0: O que estigui mig i mig, no? Si tenim una cosa nosaltres que també participin aquí, al poble.
2: En tot cas, això està computat allà, a Cubelles no hi ha res computat, és aquí.
1: A Cubelles no hi ha res computat com a centenars de municipis de tota Catalunya que no tenen res computat. És a dir,
2: perquè... A Sant Pere de Ribes sí, diu, doncs això, 22,6 milions d'euros al Garraf, dels quals uns 14 milions d'euros a Sant Pere de Ribes i més de 6 milions d'euros a Vilanova. Concretament, a Sant Pere de Ribes, 7 milions serien en concepte d'inversions a l'Hospital Residència Sant Camil i, a més, el mateix municipi rebrà també una aportació de 4,4 milions per construir 86 habitatges protegits i 2 milions per construir un nou institut escola. Això a Sant Pere de Ribes. A Vilanova es destinaran 1,5 milions d'euros a l'Hospital Sant Antoni Abat, 1,5 milions pel dragat d'urgència de la Bocana del Port, 1,1 milions per un parc de bombers nou i 1,3 milions més per habilitar 98 habitatges públics a la Rambla de Sant Jordi de Vilanova. I en conjunt, els nous pressupostos aprovats pel Govern de la Generalitat mantenen aquesta despesa pública en més de 49.162 milions d'euros i contemplen 893 milions mitjançant disposicions addicionals per complir doncs, amb aquests propòsits que s'han plantejat.
4: Jo penso que... No sé si aquí el moviment polític hi tenia molt a veure, vull dir, la intervenció del govern municipal per mirar d'obtenir d'aquests pressupostos algun benefici, algun avantatge, no sé si aquí tenia molt a veure o ha tingut alguna cosa a veure, si s'han bellugat bé o no s'han bellugat bé a l'hora de demanar ajudes o que aquests pressupostos tinguessin més inversió a Cubelles. A lo millor, això és un criteri meu, a lo millor hi ha hagut doncs, una manca de criteri o d'interès en voler obtenir doncs, algun tipus de benefici d'aquests pressupostos. No ho sé, vull dir, ara potser estic parlant més del compte, però és molt estrany que els pobles veïns tots tinguin avantatges i nosaltres zero patatero.
1: Doncs el que t'he dit, si no ens presentem al pla de barris no tens inversió del pla de barris. Si no cedeixes terreny a l'administració perquè construeixi habitatge de protecció oficial, doncs l'habitatge de protecció oficial no es construeix a Cubelles i es construeix a Sant Pere de Ribes.
4: És un problema municipal, és un problema del govern municipal.
1: Sí, ja t'ho he dit, han de cedir més terrenys.
2: I l'institut, jo pensava que diríeu alguna cosa de l'institut.
1: L'institut també, l'institut també.
3: A mi me hace pensar que, por ejemplo, cuando cierren...
1: Però l'institut també, tu vaig comentar tant a nivell personal com en una tertúlia d'aquí a Ràdio Cubelles, l'institut teniu que preguntar-li, sisplau, a la Rosa Fonoll quan va dir que això de l'institut estava fet i que havia parlat amb la gent de la Generalitat que això estava fet i estava tocat i ja estava tot fet. Quan ha arribat la consellera Niubó allà s'ha trobat que no hi havia ni projecte. Que hi ha una sessió de terrenys que encara no s'ha validat, però que no hi ha ni projecte de l'Institut Cubelles. Llavors hi ha que preguntar-li a la senyora Rosa Fonoll. Senyora Rosa, vostè aquí parlava de la Generalitat de l'antic govern del senyor Aragonès que li deia que sí, que això estava fet. Doni el nom. i cognoms de la persona que li digui que això estava fet i que el projecte ja estava, perquè era mentida.
4: Va.
1: Així de clar.
4: Bueno, ara, a la propera campanya electoral tornarà a sortir l'institut.
2: En tot cas, no estan inclosos en el pressupost d'aquest 2026.
4: No.
2: I altra cosa, diu que en relació amb la comarca també els republicans han apostat per engegar la maquinària del projecte de tren orbital, que en l'última fase uniria Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, on es construirien estacions noves, mentre que els comuns, en el seu acord, han inclòs el compromís de la Generalitat per la desclassificació urbanística de tota la zona de l'Hortó i de Vilanova i la Geltrú per impedir-ne el desenvolupament. I d'aquí surten aquests 893 milions també de disposicions addicionals per complir aquests acords amb Esquerra i Comuns.
1: Uh-huh. I aquest tren orbital també és una demanda de l'Ajuntament de Vilanova des de fa molt de temps. És a dir...
4: Però això no es farà.
1: Sí, home, sí.
4: No es farà.
0: Home, sí.
4: Aquest tren orbital, pensa que ja fa, em sembla que són 20 anys que aquest projecte està sobre la taula i aquí està,
1: És que hi ha moltes coses que no s'han fet i que estem dient que s'haurien de fer, però el projecte està. I
4: sí,
1: està des de fa la tira d'anys.
4: Sí, clar, està allà sobre la taula i és, avui toca treure-ho i posar-ho altra vegada en moviment, però després ja està. Ara veuràs tu com d'aquí 4 dies del tren orbital aquest ja ningú en parlarà, vull dir, hi haurà altres temes prioritaris.
1: Pues la gent se'n recordarà amb tot el que s'ha parlat i tot el que s'ha dit.
4: Sí, sí.
1: Ahir mateix o abans d'ahir va sortir una entrevista del Juan Luà Vilanova, com a alcalde de Vilanova, parlant del projecte i dient que estava molt content i
4: sí,
1: no
4: sí,
1: sé.
4: Sí, clar. Clar, tot està molt bé. Sí, tot està molt bé. Perquè aquest projecte és una cosa interessant i és una de les coses que potser tindria que realitzar, perquè és una manera de donar vida en aquests pobles interiors que necessiten mobilitat. Doncs, perfecte. Però que aquest projecte ja fa anys que hi és i no es tira endavant per les raons que siguin i ara ha tornat a sortir perquè ha convingut. S'ha tornat a posar sobre la taula. Demà passat vols dir que s'arrencarà això? Ni dintre de 10 anys s'arrencarà.
1: Això, ja moltes vegades, Cinto, això depèn de la voluntat dels governants.
4: Ara.
1: Vale?
4: Ara.
1: I t'ho dic sincerament. I
4: però això és el que jo et deia abans.
1: Això depèn de la voluntat...
4: moltes coses i després es compleixen.
1: Això depèn de la voluntat dels governants. I un cas, que no és aquí de Cubelles, però que ens toca una miqueta de prop, que va ser el Baix Llobregat. Tu te'n recordes quant de temps va estar parada a Vallirana la connexió amb la Nacional?
4: Sí.
1: Que tenies que sortir de la Nacional, entrar al poble de Vallirana sí. i tornar a entrar després del poble sí. un altre cop a la Nacional, sí. que era un túnel allà que estava fet i estava taponat?
4: Sí, sí, sí.
1: Que va estar 20 anys?
4: Sí,
1: aquelles obres allà aturades,
4: el
1: però
4: temps que fos,
1: un fotimer de temps.
4: Això eren interessos polítics, no més i menys.
1: Clar.
4: Dir, estatals, nacionals, comarcals, municipals, els que fossin.
1: Sí.
4: Però tot això era un bloqueig a la bona gestió d'una obra que s'havia fet realitzada, o estava realitzada, però no estava oberta al públic.
1: Un altre exemple, Sant Boi de Llobregat. Ostres. Com pot ser que tu vinguis des de Castelldefels i vulguis anar cap a la Nacional 2 i has de creuar Sant Boi de Llobregat pel mig? Com pot ser que no hi hagi de la C31 a la Nacional 2 que estan a tocar una connexió directa?
4: Això, pues, trobaràs,
1: això ha estat... Bueno, ara l'estan fent.
4: Et trobaràs en molts de llocs. Sí, sí.
1: Però clar,
4: així,
1: que hi ha molts casos, hi ha molts projectes. Ara, jo crec que el tren orbital aquest pues, es farà. I,
4: bueno, ja en parlarem. Ojalà.
1: I que surti cap endavant ojalà. I que es pugui anar de Vilanova a Vilafranca
4: com aquí,
1: una línia de tren.
4: Estan, l'altre dia ho estava llegint, el tren de la costa, tot el tren de la costa.
1: La R2.
4: Sí, sí. Volen soterrar-lo, però per l'interior, perquè ho volen treure de la costa. És un projecte o una idea, no sé si és una idea que es va tirar endavant o s'ha tirat endavant de treure el tren de la costa precisament pels problemes que hi ha amb el mar. Perquè el mar cada vegada avança, vull dir, està afectant molt les vies de la costa i arribarà un moment que el tren no podrà circular perquè ho desfarà tot.
1: Aquí no, jo això ho he escoltat a la zona del Maresme,
4: però
1: per una qüestió física,
4: zona,
1: és a dir, hi ha trams al Maresme on està el mar a tocar.
4: No paren de tirar roques a dintre mar perquè no pugi el mar a la via i sí que va pujant. Però bueno, és un projecte que van dir de tirar el tren cap a dintre. Bueno, però això és una història que sí que pot ser realitat, perquè és una cosa que s'afecta i d'avui per demà pot haver-hi un prejudici important. Però el tren aquest orbital Això ja parlarem.
2: Vinga, que tenim molts temes. Va, tira, ràpidament, va, Cubelles i Cunit demanen separar l'àrea bàsica de salut conjunta. L'alcaldessa Rosa Fonoll i l'alcalde Jaume Casanyes reclamen previsió a la Generalitat per l'increment i l'envelliment de la població dels dos municipis. D'altra banda, doncs, Salut està estudiant el creixement de la població per fer efectiva aquesta separació de l'àrea bàsica de Cubelles i Cunit. I aquesta és la resposta que ha donat per ara la conselleria a Ràdio Cubelles després d'aquesta petició pública que va fer, com dèiem, l'alcaldessa Rosa Fonoll doncs a Cubelles i l'alcalde de Cunit, Jaume Casanyes. Bé, què en parlem també? Què en pensem, doncs, això, d'aquesta petició de separar l'àrea bàsica de salut que ara mateix és conjunta entre Cubelles i Cunit?
3: Seria lo suyo, la verdad, porque que tenga que estar los profesionales de allá para acá, si tenemos suficiente gente y todavía no se ha cerrado el censo, como decíais antes, que no sé cuánta población real vivirá aquí para tener el ambulatorio cada población, el suyo.
0: Yo creo que es algo vital, sí, sí, que es necesita y que sigui de veritat. Ho dic perquè jo l'he patit, i l'he patit en un moment molt dur de la meva vida i en la meva mare. Vull dir, van tindre que esperar 3 dies per el suport que necessitaven, perquè en aquell moment la seva doctora estava de guàrdia a Cunit, precisament. I, bueno, i això fa molt mal. Fa molt mal quan tu necessites el teu metge i el teu...
4: A vegades...
0: Que diguin, no pot vindre, i comencen a vindre 4 o 5 metges que ningú pren la decisió, i la que està patint és un ser humà.
4: Sí, tens raó, però has de pensar una cosa, que hi ha una manca de professionals, hi ha una manca de metges i d'infermeria també, i llavors tot això s'ha de fer compartit, perquè si hi haguessin suficients metges i suficients infermers aquí, doncs aquí a Cubelles n'hi haurien els suficients, a Cunit n'hi haurien els suficients, el que passa que s'ha d'anar compartint. I llavors ens trobem que aquesta situació no tindria que donar-se, perquè la sanitat és essencial, és necessària per tothom. Clar, si tu tens aquest problema, jo també el tinc, qui és el metge? La prioritat del metge quina serà?
0: No, si l'atenció la van rebre. El problema és que la capacitat de prendre la decisió no era del substitut.
4: Clar.
0: El que venia no coneixia el cas.
4: Que fa relleu,
0: no. Llavors, que feia una solució, bueno, pues intenta buscar una solució, però clar, esa solució que buscava aquest home amb tota la bona voluntat no era el seu cas i de la seva patologia, que ja la portava la seva doctora.
1: És curiós el cas que expliques, és curiós.
0: No, és curiós, és molt de patir.
1: Curiós. Sí, no, perdona, no dir, que igual no ho he explicat
0: i
1: bé.
0: I no vull recordar els moments que van viure a casa meva.
1: Que dono tota la raó i tot el meu suport, és a dir, que
0: però jo també entenc el sanitari,
1: que entenc la situació, em sorprèn, però davant de lo que deia la notícia, que em semblava això de la Rosa Fonoll i de l'alcalde de Cunit, a mi em sembla postureig, és a dir, sí. no té cap altra cosa, és a dir, bueno, l'altre dia ho van fer també amb Rodalies i tot això, bueno, això és postureig, és a dir, aquesta situació no ve d'ara.
0: Bueno, però que...
1: Aquesta situació no ve d'ara.
0: No ve d'ara.
1: Aquesta situació la sabem, la coneixem i la tenim palesa. I aquesta situació, ara, fer aquesta notícia de postureig, de volem demanar a la divisió de no sé què, escolta, això porta la tira d'anys, i portes governant la tira d'anys. Sí. I ara que vinguis amb aquest postureig, a mi em sembla, insisteixo, postureig, no em sembla cap altra cosa.
0: I a mi
1: que
0: també,
1: s'ha de fer la divisió, pues això, tècnicament, que ho valorin. Possiblement, ja a mi m'agradaria que Cubelles tingués possiblement una zona única. Molt bé, m'estranya, per la quantitat de població que tenim.
4: Clar.
1: I la quantitat de població amb potencial de ser, ja ho direm, amb la possibilitat de malalties, que és el que es mesura tot això. Mm. És a dir, que per dir-ho d'alguna manera, que una població tingui una unitat única, has de ser gran, eh?
2: En tot cas, el departament sí que ha assegurat a Ràdio Cubelles que s'està estudiant aquest creixement de la població per fer efectiva aquesta separació de centres.
1: Ara ja s'ha fet allò de l'ambulància. És a dir, són coses i mancances que teníem, que mancances que teníem, pues, que s'han d'anar reconduint, evidentment.
2: I també diu, doncs, això que s'està estudiant tant, doncs, això, la dotació de professionals que hauria de tenir segons el creixement de població. Actualment són 70 les persones, els professionals, i la projecció, doncs, fins al 2041 és aquest estudi que es farà, o sigui, de creixement de població fins al 2041, i a partir d'aquí podran decidir si es separa o no separa. O sigui, es basen també, doncs, en aquest estudi de creixement de població.
1: I si tu tenia molta raó amb el que ha dit, és a dir, no podem comparar els metges amb els professors. És a dir, la problemàtica dels metges és que necessiten metges, sí, però és que no és com els professors, que hi ha una bateria i una remesa de professors que estan pendents de poder obtenir plaça, que als metges no hi ha tanta bossa de metges per poder dir
4: més.
1: És correcte.
2: De totes maneres, està clar que hi ha una necessitat perquè ho veiem tots cada dia, tant sigui el CAP Cubelles Cunit com pot ser l'hospital, aquesta mancança també, perquè hi ha, vaja, no, qui no ha patit, no? A vegades, doncs, aquesta situació de tenir un familiar allà i potser, doncs, no poder disposar d'una habitació, no? Estar en un box, o que doncs, et donin l'alta, no? Perquè no poden cobrir, perquè no tenen on posar aquest malalt, no? Aquests efectius, això crec que ho hem viscut tots plegats, i en aquest sentit està bé, no?, que es reclami, tant, en tot cas que es visibilitzi, no? Que hi hagi més titulars de reclam, perquè al final la Generalitat, si ningú es queixa, si no, jo crec que no s'actua, però jo dic en sanitat, en educació i en tot, s'ha de visibilitzar el problema. No sé si estaria millor que la ciutadania sortís al carrer, no?, i que es veiés, no?, com pot ser també el tema de l'autopista, no?, que moltes vegades hem dit, home, per què no aixequen la barrera amb aquests problemes de rodalies, no?, existents, no?, veiem aquest col·lapse molt continu els caps de setmana, no?, aquí a la C31, el pas per Cubelles, no?, aquests accidents que a vegades es produeixen perquè, clar, al final queda com un tap aquí, la gent vol moure's de muntanya a platja i tenen aquesta dificultat. Al final són molts els problemes, però la gent s'ha de mobilitzar també, no només políticament, sinó a nivell de ciutadania. I jo no sé si la gent, si veieu aquesta mobilització o no. No, jo veig molt que la gent es queixa per xarxes, però físicament no es veu aquesta mobilització ciutadana.
3: Si lo piensas, ya mismo también tenemos derecho a un parque de bomberos, porque está creciendo esto mucho. No, es que no sé cuánto es el ratio que se necesita, pero es lo que decíamos del censo. En cuanto se cierre, igual sabremos que tenemos derecho también a un parque de bomberos. O sea,
0: No,
3: que no es ninguna tontería.
2: No. El que sí que podem veure, doncs, això, aquesta vaga d'educació que s'està vivint, no? Aquesta mobilització sí que es veu, no? Sobretot, que no s'acaba de solucionar, no? És una vaga que estem comentant, no? Que també pot arribar a afectar les famílies, no? També indirectament. No,
4: afecta.
2: I que s'ha de comprendre també.
1: Ens ha afectat molt.
2: Per això dic, s'ha de comprendre una mica també que hi ha una vaga que reclamen també totes unes necessitats educatives, que ho hem comentat aquí a la tertúlia moltíssimes vegades, i unes famílies que també, clar, veuen aquesta afectació, no? Perquè si tenim tanta diversitat a l'aula i hi ha també tanta vaga, per molt que garanteixin aquests serveis mínims, també hem vist que això afecta
1: ara només,
2: també
1: ara només
2: el dia a dia.
1: Ara només queda un sindicat, és CGT, que és l'únic que no s'ha sumat a la vaga, però la resta ara ja tothom sembla que ja
4: avui
1: està alineat.
4: Avui s'ha de firmar.
1: Davant la proposta d'augment de sou.
4: Sí, bueno, és que el que jo parlava la setmana passada.
0: No estic
4: que el gran problema, la gran reivindicació era el salari. Vull dir, han aconseguit moltíssim.
1: Sí, sí. 499 euros.
4: Sí, més 200 de l'Estat. Són 600 euros. Clar, això no és immediat. Això em sembla que és un pla de 4 o 5 anys. Vull dir, però bé, és una reivindicació que està molt bé, però jo penso que els professors tenen dret a cobrar perquè també tenen una feina molt fotuda, eh? Perquè nosaltres aquí, com a pares, a lo millor diem, mama, que el nen, vinga, va, que es porta malament a casa, perquè però a l'escola també, i els mestres han de tenir la suficient paciència i moral com per aguantar la canalla, que això és complicat, eh?
3: Que tu en casa aguantes uno, però ells
4: aguanten. Jo em poso en el seu lloc i penso, carai, tu.
2: Les ràtios al final estan per sobre del que haurien d'estar, també.
4: Clar.
2: I sobretot aquesta diversitat que sempre diem a l'aula, no? que clar, hi ha nanos que necessiten una atenció especial.
4: Clar, sí.
1: I que la normativa actual és impossible que faci complir que les ràtios no siguin superades. És a dir, perquè les ràtios, què vol dir? Que quan comença el curs tu dius aquesta classe ha de tenir 23 nens. Sí. Comença el curs amb 23 nens.
4: I n'acaba amb 25.
1: Però per què? Perquè la llei també diu que, escolta, si hi ha un nen que ve nou al municipi, l'has d'escolaritzar. I és obligatori escolaritzar-lo. Llavors tenim un problema.
4: Clar.
1: Tenim un problema, perquè aquell nen ha d'estar escolaritat i és obligatori segons la llei, però la llei diu que compta amb el ràtio. Bueno, pues 24, ja som, estem a més 1, 25, ja estem a més 2, 26, ja estem a més 3.
4: Sí, sí.
1: I acabes el curs en què tens totes les aules amb un volum més de població. Mira. I per aconseguir que des del Departament d'Educació t'assignin una nova aula, això triga...
4: Bueno.
1: Has de superar la ràtio en un 50% més 1.
2: Uh-huh.
1: És a dir, has d'aconseguir tenir, si són 23, pues tenir com 15 nens sense...
4: Que no saps on
1: posar-los.
2: I després la burocràcia, la burocràcia que també es queixaven les direccions, no?
1: Sí, sí.
2: Aquesta burocràcia que però, també els consumeix molt el temps.
1: Ara també estaran contents les diverses fundacions i entitats i empreses d'espais de lleure, perquè clar, ara tornem a tenir colònia, suposo.
4: Bueno, a veure, jo em sembla que això encara no ha quedat ben lligat.
1: Home, si arribes a una cor i acabes la vaga, les colònies dels nens...
4: Algú hi ha sentit de que no estava ben lligat, que era el que reivindicaven aquest sindicat que no vol signar, de moment. A veure, jo penso que això se solucionarà, perquè al final els nens han de fer colònies i han d'anar amb els professors.
3: És que ja està encima, les fetges ja estan encima.
4: Però ja està, però això jo penso... Havent aconseguit el que s'ha aconseguit, jo les coses crec que les tiraran endavant, les colònies sí o sí. Penso, i ojalà sigui
1: així. I les graduacions, que les teníem en l'aire.
2: Bé, en tot cas, des d'aquí, des dels centres del municipi, ens van comentar que les AFA s'havien implicat plenament en aquesta col·laboració també perquè no es quedessin sense graduacions, almenys la direcció de l'Institut Cubelles ho va dir així, gràcies doncs, a l'AFA, que serà qui organitzi la graduació enguany allà a l'Institut. Entenc doncs, que les escoles... doncs sabem que el Maricel també és així,
1: no? Ja hem començat, no? Jo ja estic a l'Institut Cubelles.
2: A l'Institut,
1: sí, sí, estem preparats, ja hem fet les peticions i no, si tot va bé, crec que arribarem a fer la graduació conjuntament, profes i pares, però estem posats.
2: Molt bé. Doncs hem arribat al punt i final d'aquesta tertúlia. Gràcies doncs, a la vostra presència, Sintubel, Carmen Migrance, Oriol Pérez, Lola Lorente. Ho deixem aquí, tornem dilluns que ve amb més tertúlia i amb més temes d'actualitat. No ens dona, com sempre, no ens dona temps mai de comentar-los tots, perquè hi ha molts temes d'actualitat, però en tot cas, com que hi ha temes que van sent reincidents, segurament tornaran a sortir aquí a la tertúlia. Fins una altra i que vagi molt bé a tota aquesta setmana. Adéu-siau.
1: Adéu.
3: Adéu.
2: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
5: Ràdio Cubelles.
2: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.
6: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
7: Hola a tothom i benvinguts i benvingudes al nostre podcast. Som la Salma.
8: Bon dia.
7: L'Aroa.
9: Hola.
7: I jo la Laura, que m'hauré de perdonar perquè avui estic bastant afònica. Som estudiants d'educació infantil i avui parlarem d'un tema que està molt present en la nostra societat: l'ús de les pantalles en infants de 0 a 3 anys. Hem decidit triar aquest tema perquè considerem que és clau entendre com afecta realment el desenvolupament dels més petits, ja que és una etapa molt delicada on es construeixen les bases de tot.
10: Sí, acostumem a pensar que no passa res, perquè són petits, però precisament és quan més pot impactar. En aquest podcast intentarem analitzar aquest fenomen des del punt de vista científic, professional i també des de la perspectiva més quotidiana i propera al nostre dia a dia, com la de les famílies.
9: I també volem que sigui una conversa realista, perquè al final no tot és teoria. És molt fàcil dir no pantalles, però després la realitat és una altra, i això també ho hem de tenir en compte.
7: Exacte. No es tracta de jutjar ningú, sinó d'entendre què està passant i donar eines per fer un ús més conscient.
9: Jo crec que podem començar parlant de la realitat, perquè és bastant evident que les pantalles formen part del dia a dia. És que ja no és només a casa, sinó al carrer, al cotxe, al supermercat...
10: Sí, i cada vegada molt més aviat. Hi ha estudis que indiquen que molts infants ja tenen contacte amb pantalles abans del primer any de vida, cosa que fa anys era impensable.
7: I això també té a veure amb com està canviant la nostra societat. Ara mateix vivim molt més ràpid, amb menys temps i amb molt més estrès. I, vulguis o no, les pantalles acaben sent una eina fàcil.
9: Clar, és que al final és com una solució ràpida. Vull dir, l'infant està inquiet, li poses un vídeo i es calma. I, clar, funciona, saps? En aquell moment et soluciona la situació.
7: Sí, funciona, però a curt termini.
10: Clar, però noies, la qüestió és, a quin preu és a llarg termini?
9: Exacte, Salma, perquè potser estem solucionant un moment, però creant un problema molt més gran.
7: Per poder entendre-ho bé, crec que és important recordar què passa realment en aquesta etapa. Entre els 0 i els 3 anys, els infants estan desenvolupant el seu cervell a una velocitat impressionant. Durant aquesta etapa, el cervell es desenvolupa més de la meitat que el desenvoluparà en tota la nostra vida.
10: Sí, és que de fet, durant aquest període es creen milions de connexions neuronals cada segon. És una etapa de màxima plasticitat cerebral.
9: O sigui, tot el que viuen els afecta molt més que a nosaltres.
10: Exacte. Per això, el que realment necessiten els infants durant aquesta etapa són experiències reals, estimulacions com tocar, explorar, caure, deixar embrutar-se, entre d'altres.
7: I aquí és on realment les pantalles entren en conflicte, perquè substitueixen moltes d'aquestes experiències.
9: Clar, perquè mirar una pantalla és passiu.
7: Exacte. No hi ha una interacció real, no hi ha una resposta emocional, no hi ha un contacte amb el que estan veient.
10: I bueno, des del punt de vista científic, hi ha bastant consens en que l'ús de les pantalles en aquestes edats s'ha de limitar moltíssim. Per exemple, un dia cercant vaig llegir que la OMS, Organització Mundial de la Salut, recomana evitar-les completament abans dels 2 anys, perquè el cervell dels infants encara està en una fase molt inicial de desenvolupament.
9: Clar, Salma, però això sorprèn una mica, perquè avui en dia sembla molt normal que un nen petit miri dibuixos o vídeos. És com si s'hagués normalitzat molt ràpid.
10: Sí, totalment. El problema no només és el temps que passen davant de la pantalla, sinó el que estan deixant de fer. Per exemple, hi ha estudis que relacionen l'ús excessiu amb un retard de llenguatge perquè no hi ha interacció real entre iguals.
7: Això és clau, perquè realment el llenguatge no s'aprèn només escoltant, sinó interactuant amb una altra persona. Necessiten que algú els respongui, els miri, els parli directament. Necessiten que tinguin una exposició activa al llenguatge. Han de ser participants de les comunicacions.
9: Clar, no és el mateix un vídeo que una persona et digui coses i espera que els responguis, encara que sigui amb gestos.
10: Exacte, i també s'ha vist que pot afectar l'atenció. Al final, les pantalles tenen estímuls molt ràpids, molts colors, molts canvis, i això fa que després activitats més tranquil·les els hi costi molt més concentrar-se.
7: Sí, com per exemple escoltar un conte o jugar amb una cosa que sigui més senzilla, que requereix més concentració.
9: És com si s'acostumessin a una intensitat molt alta i després tot el demés els sembla avorrit.
10: Tal qual, i un altre tema molt important és el son. L'exposició de pantalles, al final, abans de dormir, pot alterar el ritme del son i fer que descansin pitjor.
7: Des de l'àmbit educatiu, el que més veiem és que en aquesta etapa els infants necessiten sobretot experiències reals. Necessiten moure's, explorar, tocar coses i sobretot relacionar-se amb altres persones.
9: Clar, Laura, perquè al final aprenen fent, no mirant.
7: Exacte. El joc és la seva eina principal d'aprenentatge. A través del joc és com desenvolupen el llenguatge, la motricitat, la imaginació, un munt de coses. I això és que una pantalla no ho pot substituir.
10: I també hi ha d'altres temes molt importants, com ara les emocions.
7: Sí, perquè si un infant, per exemple, està trist o està enfadat i li donem una pantalla per calmar-lo, el que estem fent realment és evitar que aprengui a gestionar aquella emoció i que creï un vincle amb el comportament que ha tingut i el resultat que obtingués.
9: És com una solució ràpida, però no li estem ensenyant què fer amb el que sent.
7: Exacte. I a la llarga, realment, això pot fer que depengui d'aquests estímuls externs per poder regular-se, en lloc de desenvolupar eines pròpies per gestionar-se de manera autònoma.
10: Uf, i després es pot veure en dificultats per tolerar la frustració o l'espera, com hem anat veient en diferents situacions a la llar d'infants.
9: Que això passa molt, eh? Infants que volen tot immediatament. Però també crec que és important posar-nos en la pell de les famílies, perquè moltes vegades es parla des de la teoria i no des de la realitat. I la realitat és que criar no és fàcil.
7: Totalment. I menys encara avui dia amb el ritme que portem.
9: Clar, moltes famílies treballen moltes hores, arriben cansades i la pantalla es converteix en una eina que pot tenir una mica de calma i poder fer altres coses.
10: Sí, i això, al cap i a la fi, no s'ha de jutjar, perquè és comprensible.
9: Exacte, Salma. No és que les famílies ho facin malament, sinó que moltes vegades no tenen alternatives o informació suficient.
7: Per això és crucial donar eines, no només dir això que estàs fent està malament.
9: Clar, perquè si només dius no pantalles, però no dones opcions, és molt difícil aplicar-ho.
10: I també cal entendre que no és el mateix un ús puntual que un ús constant.
9: Exacte, no és el mateix posar un vídeo un dia concret a que la pantalla sigui una presència constant.
7: Una de les coses més importants és oferir alternatives reals a les pantalles. I no creus que cal fer coses molt complicades. Moltes vegades el més senzill és el que millor funciona. Quan més llibertat tinguin els infants en una activitat, més interès mostren.
9: Sí, totalment, Laura. A vegades amb una capsa, una manta, coses de casa, ja poden jugar moltíssim, que ho hem vist molt a la llar.
10: I això fomenta molt més la creativitat que una pantalla, perquè han d'imaginar, experimentar, crear ell mateix com i a què jugar.
7: També els contes són una molt bona opció, perquè afavoreixen molt el llenguatge dels infants i sobretot el vincle amb l'adult. I a més, tens un ventall molt ampli per tractar qualsevol tema que vulguis. I realment, a tots els infants els encanta un conte a contes. A la llar, sempre que proposem als infants explicar un conte, es tornen bojos. Els encanten.
9: I és un moment compartit, que això també és molt important i és clau en el desenvolupament social i emocional dels infants.
7: Exacte. I després hi ha activitats com les típiques, sortir al parc, escoltar música, ballar, coses que impliquin moviments i interacció amb el seu entorn.
10: Bueno, és que al final es tracta d'oferir experiències reals i sobretot estimulants, que siguin igual o més atractives que les pantalles. En resum, el que ens diu la ciència és que en la primera infància les pantalles s'han d'utilitzar amb molta prudència, perquè poden afectar diferents àrees de desenvolupament, com ara el llenguatge.
7: I en quant a l'àmbit educatiu, veiem molt que el més important en aquesta etapa és el joc, la interacció i les experiències reals.
9: Però també hem de tenir en compte la realitat de les famílies i entendre que no sempre és fàcil evitar-les completament.
7: Per això, més que prohibir, es tracta de fer un ús conscient equilibrat pels infants.
10: I sobretot, cal preguntar-nos sempre quin paper volem que tinguin les pantalles en la vida dels infants.
9: Exacte, perquè al final no és només tecnologia, és el tipus d'infància que estem construint.
5: Gràcies per escoltar-nos.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: Ràdio amics, Cubelles. Què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Com viure millor, amb la doctora Teresa Joval.
1: Molt bon dia a tothom. Avui, des del nostre Com viure millor, intentarem donar una mica de consistència a aquest somni que tenim tots de mantenir ben alimentat el nostre cervell, aquest habitant de la caixa d'ossos més dura del nostre organisme, per mantenir-nos sans i sense malaltia. Una persona adulta amb una alçada i pes normals, és a dir, 68 quilos, 1,75 m, té un cervell que pesa 1,3 kg. Fent servir la calculadora, ens surten uns comptes que el 2% aproximadament del pes correspon al consum del 20% del total de calories que prenem. La quantitat necessària per alimentar a 100.000 milions de neurones que treballen a tope en aquest moment fa servir tanta energia com per mantenir una bombeta de 25 watts encesa. El cervell no té només necessitat de calories, tot i que veiem que és una quantitat important. També és un molt important tenir en compte de què s'alimenta i a quin moment li donem. El 1987, un grup de pediatres de l'Hospital North Shore de la Universitat de Manhasset, a Nova York, es van trobar amb una cosa que no se'ls havia acudit mai. Malgrat que l'hospital estava en una zona de barri benestant, amb gent de classe mitja-alta, van tenir de cop com una microepidèmia de 7 nens de la zona que estaven ben situats socialment, que en principi no tenien manca de l'accés a cap aliment, en el qual hi havia problemes importants de desenvolupament físic i nerviós, d'aquelles característiques que és habitual trobar en criatures que no tenen accés a una alimentació variada i completa. Eren problemes relacionats amb situacions de malnutrició. I, per estrany que se'ls fes a tots, això era el que es trobaven en aquest cas. Després de fer els anàlisis adequats, els pediatres van descobrir que l'origen del problema estava en els pares. Els pares eren els que havien pres la decisió de que, preocupats per la salut dels seus fills a casa, tots seguien una dieta baixa en greixos i colesterol. Un règim perfecte per evitar malalties cardiovasculars en adults, però que eren desastroses per les conseqüències que implicaven sobre el desenvolupament de qualsevol nen. Afortunadament, els metges, quan ho van veure, van canviar la dieta, es van recuperar i tothom va aprendre la lliçó. Un cervell que està en fase de desenvolupament i de maduració no necessita només la quantitat de calories, també necessita que aquestes calories provinguin de greixos, sobretot d'eixos greixosos, del tipus d'omega 3 i de l'àcid docosahexaenoic, que, per fer-ho més fàcil, li direm DHA. Les grasses i el cervell del fetus, on si mirem la composició en el cos humà, un 60% és aigua, en el cervell humà, en canvi, són un 60% de greixos, d'aquest DHA, i és imprescindible també pels adults i fonamental, bàsic i insubstituïble durant el desenvolupament del fetus, perquè afecta el cervell i la medul·la espinal. S'han anat mantenint els estudis i sobre els efectes beneficiosos del DHA en nens acabats de néixer amb mares que seguien dietes riques en aquest àcid greixós. Les fonts principals són els olis de peix, el marisc i el peix en general. Durant l'embaràs i, a més, tenien que prendre les racions adequades de vitamines, minerals i altres nutrients essencials que ja es venia fent. Des del seu primer dia de vida, els nens nascuts amb mares amb alts nivells de DHA en la sang són més receptius als nous estímuls. Als 6 mesos ja obtenen puntuacions més altes en els tests de processos de raonament adequats a l'edat que aquells nens de mares amb baixos nivells de DHA. Segons la Harvard Medical School, als 3 anys ja eren capaços de parlar amb puntuacions més altes als tests de vocabularis. No és, per tant, només una cosa interessant pels nens que acabats de néixer. La pròxima vegada que un adolescent us digui que ja està bé, que ja és prou gran, la resposta més directa hauria de ser donar-li un bon entrepà de tonyina. De fet, no una tonyina al clatell. De fet, podríem dir que el cervell d'un adolescent entre els 15 i 18 anys encara està en una fase bàsicament plàstica, de creixement i confirmació dels seus circuits d'aprenentatge, de decisió d'eina de maduració i de comunicació externa. La curiositat del científic sembla no tenir fi. Els de Universitat de Suècia, Gothenburg, van seguir aquesta línia d'estudi i van descobrir que els nens de 15 anys que mengen peix més d'una vegada per setmana també tenien millors resultats en els tests d'intel·ligència que la resta de companys. Perquè a un país on hi ha cultura de peix, com són els països nòrdics, amb el bacallà, doncs sembla ser que tampoc els hi agraden als nens el peix. Darrere dels resultats van realitzar el mateix estudi a les nenes de 15 anys. Oh, la la, les dones també surten beneficiades amb aquests fets de menjar entre pans de tonyina. Com saber el DHK que és necessari? Doncs bé, en aquests estudis que es fan periòdicament calculant les necessitats diàries recomanades d'àcids omega-3, doncs van sortir amb èpoques d'edat, que les èpoques de màxima plasticitat en proporció al pes són més altes, els bebès són 0,6 grams, entre els preadolescents 1,2, als 14-18 anys tenim una banda entre 1,1 i 1,6 grams i els adults, ja són per majors de 19 anys, també es mantenia la mateixa proporció que en els preadolescents, de 1,6 a 1,1. Però què passa? Que les coses tenen cara i creu en l'alimentació. Res és perfecte. Algunes espècies de peix acumulen en el seu interior quantitats altes de metilmercuri, un derivat del mercuri present a les roques, adherit a la paret de les roques que hi ha al mar, i amb els desfets tòxics que s'hi aboquen al mar. Si els peixos petits mengen algues contaminades, el peix gran es menja el petit i el humà es menja els peixos més grans, doncs és molt senzill imaginar on acabarà el mercuri. Els peixos que s'han menjat els adults, i per tant, quan més gran i més vell sigui aquest peix, més quantitat de mercuri estarà acumulada al seu interior i seran persones en edat fèrtil i serà més difícil evitar el risc de malformació al fetus. Les dones embarassades, doncs, se'ls ha prohibit el consum de cavalla, de peix espada i de blanquet. Les espècies més contaminades de metilmercuri. I hem de limitar els consums de marisc a 2 racions o menys de 100 grams a la setmana. Hi ha altres fonts de DHK, per sort. Per un costat, estan els suplements alimenticis, la majoria elaborats a partir d'algues que neden lliures i lluny de les roques, el rovell de l'ou, que conté 20 mil·lígrams de DHK per unitat, les anous, la llinassa, l'àcid linoleic, que és un precursor del DHK, i veiem doncs que en funció de la quantitat de DHK i el contingut alt i el contingut baix de mercuri, trobem l'anxova com a reina del cas, és indetectable a les cloïses, les almejas, tot i que aquestes en porten poquet, però és que de mercuri important gens. El salmó atlàntic salvatge o de piscifactoria tenen una gran diferència de concentració entre ells, però és baix. Les sardines en llauna també porten un baix contingut de metilmercuri. I el tauró, el peix espasa i el blanquet, com la cavalla, porten un alt contingut. La truita de riu seria de baix contingut de mercuri i una mitja alta concentració de DHK. Per què es troben amb això les truites? Doncs perquè les truites els hi donen pinso moltes vegades i no tothom és curós amb el pinso que els hi dona si pot estar contaminat amb restes de portadors, de conservadors alts. Fins fa molt poc temps es creia que el cervell tenia un número limitat de neurones, que es morien i ja no hi havia res més a fer, i sense possibilitat de reemplaç. Les últimes investigacions, en canvi, ens parlen que els éssers humans fabriquem contínuament noves neurones, en especial en la zona de l'hipocamp, que és on es troben concentrades la memòria, l'aprenentatge i les emocions. Això sí, no és igual la producció per unes que per les altres persones, ni per unes o per les altres neurones. Els enemics naturals de les cèl·lules de l'hipocampus, responsables de la memòria i l'aprenentatge, en un cervell adult, han pogut delimitar quins són aquests enemics completament naturals. I són, per un costat, l'estrès oxidatiu i, per l'altre, la inflamació. L'estrès oxidatiu està causat pels radicals lliures, com l'edat, fa que els mals causats pels radicals lliures tardin més en reparar-se, i la inflamació, que és la resposta natural del sistema immunològic al cop, a la calor i al dolor. Quan es produeixen una inflamació, el cos produeix diferents substàncies que augmenten la pèrdua de memòria i les capacitats cognitives, així com el risc de malaltia coronària i cerebrovascular. Com els podem combatre, aquests enemics? Doncs una opció és l'alimentació. No existeix l'alimentació que arrenqui del nostre cos el mal que està fet, en retorni la salut i sigui un amulet per no agafar aquella malaltia que tant temem. Per exemple, l'Alzheimer, on un estudi recent fa que sobre 7.000 voluntaris entre 40 i 45 anys, que va començar el 2008, aquells que tenien una bona panxeta perquè estaven grassons tinguessin més probabilitats de tenir Alzheimer durant la tercera edat. Van buscar també quins aliments activen el cervell. Les frutes i les verdures s'emporten tots els honors. En el seu interior, els aliments d'origen vegetal porten amagatzemat un tresor de substàncies beneficioses pel cervell. Una són els polifenols, que estan als llavors, fruits secs i cereals. Són les que porten antioxidants, antialèrgics, antiinflamatoris, antivirals o antiproliferatius. Per ells mateixos ja són un estimulant de la zona que volem protegir. Dintre dels polifenols hi ha una altra família, que són els flavonoides, compostos de propietats antiinflamatòries i antioxidants, que són també els responsables de color groc, vermell, taronja, verd o blanc de fruites i verdures. Alguns flavonoides també tenen propietats antivirals i antiproliferatives, però aquest no tots. I entre els aliments rics en flavonoides destaquen especialment els nabius, els aràndanos, i el cacau. Encara que s'han portat a terme molts estudis sobre les propietats antioxidants dels flavonoides, són aquests dos els únics que ho han demostrat clarament. En subjectes que havien fet dietes riques en cacau o en nabius, van tenir millors resultats al test de memòria que els que n'havien pres menys. Per tant, com hem de fabricar una dieta que ens afavoreixi a la ment, que ens protegeixi del procés degeneratiu intens d'una dieta mal construïda? Doncs tothom se'n va a favor de les dietes mediterrànies i antihipertensives, perquè contenen fruites, verdures i aliments rics en proteïnes, però que tenen molt poca greixa, com el peix i els ocells, les aus. La dieta MIND, MEN en anglès, i les inicials de dieta mediterrània antihipertensiva pel retard neurogeneratiu, ens han proposat tenir al cistell de la compra 15 categories d'aliment, dels quals 10 són molt interessants pel cervell i que de les altres 5 no en tenen gaire d'interès. Els aliments bons serien els fruits vermells,

Llegums cada dos dies. Ocells i fruits vermells com a mínim dos cops a la setmana. I peix almenys un cop a la setmana. Per picar, fruita seca. I un got de vi al dia per acompanyar. Dels aliments no tan bons, les reaccions que seria en el límit de la tolerància fora una cullerada de mantega o margarina en el dia i menys d'una reacció de fruits o de menjar ràpid al menjar. Els articles que publiquen les revistes sobre l'Alzheimer i la demència, que han seguit la dieta estrictíssimament i amb control professional, van reduir el risc d'Alzheimer a un 53%, mentre que els que també la van seguir, però d'una forma més flexible, només amb una reducció moderada, van ser milloria d'un 35%. En el cervell també hi dipositem emocions, i aquesta part emocional del cervell respon senzillament a les penes i alegries que el nostre dia els hi doni. Quan ens apugen el sou, ens posem tan contents que l'alegria i l'amabilitat amb els demés i que seguem més pacients i més indulgents ens dura uns quants dies. Si hem estat treballant molt en un projecte que al final, després de tots els esforços, no obtenim el reconeixement esperat, doncs ens agafa un baixón que ens té uns quants dies sense capacitat de gaudir de l'entorn, de ser empàtics amb els demés i de començar qualsevol activitat nova. El més normal és que la vida tinguem estones de pena i estones d'alegria, que vagin balancejant-se i que ens faran tornar a un estat emocional més equilibrat i suportable. I aleshores què contestem? Doncs, bueno, com va? No em puc queixar. A vegades les coses es descontrolen. L'alegria es transforma en un comportament impulsiu i responsable, com per exemple abusar d'alcohol o gastar diners a mans plenes, i les penes acaben convertint-se en el més fosc dels colors, en una depressió que impedeix que les activitats diàries ens aportin aquesta mica d'alegria que ens farà el balanceig. Són la mania i la depressió els dos extrems dels trastorns de l'estat d'ànim. Si arribem a una situació d'associació fixa, arribem als trastorns maníaco-depressius, a les eufòries i al trastorn bipolar. A l'estat emocional depèn, entre altres coses, dels neurotransmissors, unes substàncies que el cos produeix de forma natural i que intervenen en els processos cerebrals. Entre els transmissors més importants estan la dopamina, la norepinefrina, que són responsables de les sensacions d'alerta i alegria, i la serotonina, que porta calma i benestar. En moltes formes de depressió, el cervell és incapaç de gestionar l'activitat dels neurotransmissors de manera eficient. El menjar i l'estat d'ànim. Anem menjant al llarg del dia. Imaginem-nos que és el bon dia, el de matí. Doncs aquesta hora d'aixecar-se, sortir del llit i arribar arrossegant-se fins a la cuina per fer un cafè no és una mala idea. Doncs a mitja matí, a mitja tarda, per donar una bona tarda, podríem prendre, es pot recórrer, molta gent ho fa, a una copeta de whisky o un got de vi per relaxar-se de les tensions del dia. Per quan estem en situació de bona pena, després d'una ruptura sentimental, és el moment de menjar xocolata, molta xocolata que calma les penes. I bones nits, doncs prendre un got de llet amb galetes per adormir-se aviat. Fa molt de temps que la humanitat utilitza aquestes propietats del menjar per ajudar-se a gestionar les emocions. Avui la ciència va coneixent el perquè, després de descobrir la relació entre emocions i neurotransmissors. Per què? Doncs perquè d'aquesta manera aconseguim amb l'alcohol un efecte sedant natural, i de fet és el sedant natural més utilitzat en el món occidental, malgrat que en sentit estricte, en quantitat, l'alcohol és un depressor del sistema nerviós i no un excitant. Però aquesta primera sensació de relaxació, de capacitat de parlar molt i de sentir-se content, no es produeix perquè el cervell s'animi i perquè s'ha accelerat i vagi més, no, sinó perquè

l'alcohol disminueix la capacitat d'autocontrolar-se. El consum consumit en excés és sempre una causa de problemes, sempre d'extrema gravetat. En canvi, si fem un consum moderat, o sigui, un got o dos gots, un got per les dones, dos gots pels homes, ajuda a tenir una sensació de suavitat a les tensions i millorar l'estat d'ànim. Tenim també una substància similar als cànnabis, el cannabinoide, que és l'anandamida, una substància que s'allotja als mateixos receptors cerebrals que els cannabinoides presents a la marihuana. El cervell produeix anandamida de manera natural, però és possible emportar-se en una dosi extra, i no cal fumar herba, gràcies als derivats del cacau, el bon amic, el xocolata. A més, la xocolata conté dues substàncies addicionals que intensifiquen encara més els efectes de l'anandamida. Potser per això menjar xocolata sempre ens produeix sensació de benestar i sense els excessos de la marihuana. Per obtenir un efecte similar al del cànnabis, això sí, s'haurien de menjar 11 quilos de xocolata d'una sola vegada. Ai, això ja no ens agrada tant. L'efecte calmant de la xocolata va quedar confirmada després d'un estudi conduït pel Centre de Recerca de Lausana, Suïssa, que lidera el grup Nestlé. Una dosi diària de 40 grams de xocolata rica en cacau, o sigui 74% o més, redueix considerablement els nivells de les hormones relacionades amb l'estrès. Ah, 40 grams sí que ens els podem menjar sense mala consciència i sense que la nostra cintura pateixi. Parlem del cafè, que és un altre dels nostres estimulants. Doncs el cafeïna és un estimulant suau, que això sí, augmenta la pressió sanguínia, augmenta el puls cardíac, augmenta el consum de calories, augmenta la freqüència urinària i augmenta el moviment del budell. No és només un elevador dels sistemes dels nivells de serotonina, que és el neurotransmissor de la tranquil·litat, sinó que també arriba fins als receptors neuronals associats a l'adenosina, que aquest sí és un calmant natural. Quan la cafeïna es situa en els receptors de l'adenosina, les neurones es tornen més sensibles a la llum i al so, i per això augmenta la loquacitat i la capacitat de raonament. No tot el món reacciona igual a la cafeïna. Hi ha qui pren 7 tasses de cafè i dorm com un àngel, i qui se'n pren una i ja comença a tremolar després de la única tassa del cafè que es permet al dia. No es coneixem la raó, però és possible que es degui a la quantitat de receptors neuronals o a la major sensibilitat d'aquests receptors a l'adenosina. El triptòfan i la glucosa són també l'associació aquesta de la llet amb galetes que ens donava l'àvia. El triptòfan, de fet, és una peça proteica. És un aminoàcid, per tant, un dels totxos que construeixen les proteïnes. I el sucre que circula per la sang és la glucosa, el combustible essencial del cos. La llet en galetes, infal·libles per calmar els nervis, tenen els seus efectes a la màgica combinació del triptòfan amb la glucosa. Però què passa? Que el sucre pres com a glucosa fa pics ràpids i el que necessitem és un disminuïdor de la velocitat. Per això en l'evolució hi ha sucre com part de la galeta i farina com a part de la galeta, i això fa que sigui una absorció més lenta i que ens duri millor l'efecte de la son. S'ha de posar aquesta miqueta de sucre per accelerar que arribi al cervell, però després, per mantenir el nivell de l'aminoàcid, farà falta la farina. La feniletilamina, ara li direm FEA, que és més senzill, com ens havia passat amb el DHA, és un compost químic natural que el cos segrega en grans quantitats quan ens enamorem. En poques paraules, la FEA és una substància que ens fa sentir molt bé. A final de la dècada dels 80 ja es va descobrir per què el xocolat està sempre tan relacionat amb l'enamorament i els seus rituals, perquè és una gran font d'enamorador. De fet, alguns experts creuen que les propietats calmants i antidepressives de la xocolata es deuen a aquesta FEA. Però per ser justos s'ha de dir que la xocolata també porta cafeïna, estimulant de l'estat d'ànim, teobromina,
que estimula la musculatura, i el cannabinoide, anandamina. Fer servir les emocions des de la cuina de manera carinyosa perquè ens vagin al nostre favor en les èpoques que diferents del dia en el que les necessitarem, ens fa una proposta de menú. Esmorzar un cafè pel matí, perquè ens augmenta el nivell d'alerta. Prendre una copa de vi, en general, com a mesura social de relaxació. Tres podrien ser causa de desastre. En un d'aquests dies en què necessitem estar molt, molt alertes durant el dematí, fer un esmorzar de forquilla, un pit de pollastre a la planxa sense pell i una fruita. El més interessant serà demanar carbohidrats sense greixos o oli, una pasta amb tomàquet i sense formatge o un arròs amb verdures. La idea és obtenir carbohidrats que relaxin la situació sense els greixos, que facin que siguem més torpes de pensament. Com en qualsevol altre aspecte de la vida, l'important és tenir el control sobre l'eina, en aquest cas el menjar, i que no passi al revés, que a les nostres decisions no estiguin condicionades pel nostre cervell, sinó pel nostre estómac. Per la ment sana, què hi podem posar? Doncs, sobre la relació de les emocions i l'alimentació, que són relativament més recents, per bé que cada vegada hi ha més equips que les estudien, quedarà molt per descobrir, perquè hi haurà, i anirem comprovant, que hi ha variacions genètiques racials, que hi haurà moltes possibilitats de modificació. Mentrestant, fem cas del que sabem i apliquem aquestes senzilles mesures per assegurar-nos que el nostre cervell estigui en un excel·lent estat nutricional. Què és el primer? Menjar lo suficient. Pot semblar una cosa molt tonta en un país on la gent peca més per excés que per defecte. Però uns mesos de dieta durant l'operació biquini poden prendre-li al cervell els nutrients que necessita i sense perdre pes de forma duradera. Prendre les calories necessàries, no prendre molletes. Prendre porcions més petites, però més a menut, més sovint. Qui diu que el correcte és prendre tres menjars al dia? L'acostum. Però l'ideal és fer menjars més lleugers i sovintejats per garantir un subministre constant d'energia. A més, esquivar la sensació de gana durant el dia farà que, quan ens asseiem a menjar, mengem amb més moderació. Millor triar aliments que es van absorbint, que es metabolitzin poquet a poquet. El sucre blanc, molt bé, sí, és necessari la glucosa, però ens fa un xute d'energia que desapareix en pocs minuts. Mentre que els carbohidrats complexos, com els que trobem a les fruites, verdures i cereals integrals, es metabolitzen molt més a poc i el cervell els va adquirint de manera més progressiva i duradora. I els greixos han de ser els correctes. Per protegir els greixos i el cor, preferem preferentment l'oli d'oliva. Toca ser pacient. La nutrició relativament recent, l'especialitat que segueix investigant i els aliments a l'últim de l'últim, ens poden portar a trobar-nos que una cosa que ens diuen avui com a bona, demà se la posen en dubte, demà passat ens diuen que és una barbaritat i el dijous ja ens diuen que per favor, que com hem pogut estar tants anys sense menjar el que ens tocava. Són coses de la ciència i dels científics i de l'efecte moda. Fugim de l'efecte moda. La lleteta per anar a dormir amb les galetes de la iaia és un gran invent i cuidem-nos molt, perquè al cap i a la fi aquest petit habitant de la caixa d'ossos més dura del cos és el que ens ajudarà a portar i ser amos de les nostres vides.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: i Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Buenos días, soc Helen Dagle per la secció A prop Garraf. Estem aquí a la platja de Ribes Roges. Estem amb la Fuixarda Vilanovina. Què tal, Xavi? Com estàs?
1: Molt bé. Bon dia, Helen. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: M'agradaria que ens comentessis sobre la conservació del corriol camanegre, que es el pajarillo que anida aquí en las platges de Vilanova, però també més enllà, no?
1: D'acord. T'explico una miqueta. La Fuixarda Vilanovina som una entitat petita, de poc més d'una vintena de sòcies, que centrem bàsicament la nostra activitat en fer seguiment de fauna, especialment fauna protegida. I diguéssim que una de les nostres espècies emblema és el corriol camanegre, que, com bé deies, nidifica aquí a la platja de Ribes Roges i és una espècie que es troba al nostre país en perill d'extinció. Què és el que fem la Fuixarda aquí a Ribes Roges? Doncs, bàsicament, fem seguiment diari, coordinem un grup de voluntariat, ara som una quinzena de persones que baixem diàriament a la platja i fem un recorregut d'observació sistemàtica i anem, conforme avança la temporada, detectant primer els adults que arriben a la platja, després els primers nius que posen, després el naixement dels pollets i anem fent un seguiment en temps real de la niuada. I totes aquestes dades les lliurem, les fem arribar en temps real tant a l'Ajuntament de Vilanova, al Servei de Medi Ambient, com als agents rurals i al Servei de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya.
0: I això va per fases o teniu com a fases organitzades? Ara en quina fase esteu?
1: Correcte. Això té a veure amb la fenologia de l'animal, ¿vale? És a dir, amb com es comporta i com és el seu cicle reproductiu. Els corriols apareixen a la platja al gener, febrer, ¿vale? Però començant a ficar els nius cap al març, principis d'abril, i ho fan de manera esglaonada, no ho fan tots alhora. ¿Vale? Perquè et facis una idea, tenim 8 parelles a la platja i aquests animals fan un petit niu molt, molt petitó a la sorra, molt, molt fràgil, i aquest niu el coven durant aproximadament 25-26 dies, després neixen els pollets, que són nidífugs, que ràpidament abandonen el niu i corren per la platja, i als 30 dies és quan entenem que són volanders que han assolit ja el plomatge de vol i que han pogut sobreviure. La fase de nius és una fase fràgil, però és una fase en què tenim uns protocols de protecció dels nius i com que els nius no es mouen, són relativament fàcils de protegir. Ara estem més en fase pollets i els pollets sí que són molt, molt delicats i de fet ens trobem que perdem molts pollets de vegades per causes desconegudes. ¿Vale? Aquesta temporada no ens estan anant prou bé, han nascut molts pollets, però també estem perdent molts. Molts els perdem segurament per depredació directa, sobretot els que tenim a la zona del torrent, perquè aquí tenim depredadors que es poden menjar els pollets, però molts altres també desapareixen a plena llum del dia, en absència de depredadors, i entenem que desapareixen per pressió humana. De fet, les últimes dues temporades hem trobat 3 pollets aixafats a la platja. Aquest any hem avançat molt en el que és la gestió de la circulació de vehicles, però encara és tot un repte compatibilitzar els usos que nosaltres fem de la platja, uns usos, com bé saps, massius, enfocats al turisme, amb la conservació d'aquesta espècie, que a més és una espècie paraigües, que el que ens serveix és per, d'alguna manera, té uns requeriments ecològics que el que ens obliguen és a preservar tota la platja. I són moltes les raons a les que ens porten a intentar renaturalitzar i preservar l'ecosistema que constitueix la platja. Pensant en última instància en nosaltres mateixes, ¿vale? Perquè el nostre emblema, protegint la biodiversitat que ens envolta, ens protegim a nosaltres mateixes. En un moment d'emergència climàtica hi ha molta gent que no entén, no?, que estiguem fent això i que li donem una importància a aquests ocells, no?
0: Però és important, clar.
1: Però si anem a veure què ens diu la comunitat científica, no?, que és qui estudia això, veiem que la pèrdua de biodiversitat està molt relacionada amb la nostra salut i conforme perdem biodiversitat, quan perdem espècies,
0: salut.
1: Perdem salut nosaltres. I a part, l'emergència climàtica que estem patint i que aquest any s'està greujant especialment, està totalment relacionada amb aquesta pèrdua de biodiversitat. Per tant, pensem que cal un compromís més ferm per part de les administracions, especialment per la Generalitat de Catalunya, de la que igual esperem encara que publiqui el Pla de Conservació de l'Espècie, imprescindible per establir mesures tècniques per poder garantir la seva conservació i a partir d'aquí intentar revertir, intentar mitigar aquesta greu situació en què ens trobem i que si no fem res per revertir-la ens afectarà molt i molt a la nostra salut durant els propers anys.
0: I molt directament. Doncs t'agraeixo moltíssim que hagis vingut aquí una estoneta per parlar de tot això perquè ens està reclamant directament. Doncs moltes gràcies, Xavi.
1: un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta variable amb alternança de sol i núvols gran part del dia. I amb més sol al migdia seran núvols sobretot baixos fins a mig matí a partir de mitja tarda i també amb algun núvol prim per sobre. I amb una temperatura que ha pujat de nit, ha tornat a ser, hem tornat a tenir nit tropical per sobre dels 20 graus de mínima, mentre que la màxima serà semblant a la d'ahir, i estarà entre els 26 i 27, amb una humitat força alta i ja amb una mica de xafogor. Ben feble, amb terral a primera hora i marinades de xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada al matí i amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem un temps semblant, amb domini del sol, amb núvols prims gran part de la jornada i alguns núvols baixos a primera hora del matí i alguns allunyans a mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit no quedarà tan alta, estarà entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà ens mantindrem entre els 26 i 27, amb una humitat alta i amb una mica de xafogor ben feble, amb terrals a primera hora, i de xaloc, cops moderats a primera hora de la tarda. Això farà que la mar augmenti de marejol a maró, sobretot a partir de la tarda.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Ja es poden votar les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. La dotació total que poden sumar les guanyadores seran 300.000 euros. Recordem qui poden votar: totes les persones empadronades a Cubelles majors de 16 anys fins al pròxim 21 de juny. L'Ajuntament ha obert aquest dilluns les votacions dels pressupostos participatius. Després de la revisió tècnica de les propostes, finalment els votants podran triar entre 12 projectes diferents, que són els següents. Podran votar pel tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, o a col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 de l'autobús urbà per valor de 24.000 euros. També poden votar fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim amb un cost estimat de 40.000 euros. La instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per infants amb mobilitat reduïda està valorada en 75.000 euros. També ha tirat endavant el projecte de decoració nova al passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius del municipi amb una finalitat turística i promocional, o la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina, també amb una inversió en aquest cas de 60.000 euros. L'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris de Corral d'Ancona també passa a la valoració tècnica, en aquest cas amb un valor de 40.000 euros, o la construcció de reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros. Posar taules de tenis taula a la plaça de l'Atzabara és una altra de les opcions dels pressupostos participatius amb un cost de 9.000 euros, així com la reforma i millora de l'skatepark per a ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros. La proposta de donar més seguretat als assajos castellers renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros també es pot votar, així com fer un espai per gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. En els pressupostos participatius es pot votar des d'aquest dilluns, telemàticament, mitjançant la plataforma de participació ciutadana, disponible en un enllaç al web municipal, i també es podrà votar presencialment a l'OPIC i en diferents punts habilitats, concretament al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny de 3 de la tarda a 8 del vespre, al Casal d'Avis de dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 8, i a l'Espai Jove de dilluns a dijous les tardes de 4 a 7. A més, el divendres dia 12 de juny, l'Ajuntament instal·larà una carpa informativa al Mercat Setmanal, on es podrà votar també presencialment de 9:45 a 12:15 del migdia. Recordem que poden votar totes les persones majors de 16 anys empadronades a Cubelles, només podran votar una única vegada i podran escollir un màxim de 3 propostes. El PP ha inaugurat una seu pròpia a Cubelles. El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha lloat aquest divendres la tasca de la regidora Juana Navarrete. Tot i que queda menys d'un any per les eleccions municipals, el PP encara no ha pres cap decisió oficial sobre qui encapçalarà la seva llista aquí a Cubelles. Aquest divendres, el PP de Cubelles ha organitzat la inauguració de la seva nova seu, un local situat al carrer de Gallifa. La regidora Juana Navarrete ha rebut el suport del president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, així com altres representants populars de la zona, com els diputats Santi Rodríguez i María de los Llanos de Luna, entre altres regidors dels municipis veïns. Juana Navarrete, regidora del PP, s'ha mostrat satisfeta de fer aquest pas d'obrir una seu després d'haver recuperat la representació aquesta legislatura.
3: Nosaltres estem molt contents perquè ja veu la gent com respon i bueno, nosaltres estem aquí amb molta il·lusió perquè és una manera de poder tenir un espai per associacions, per mantenir reunions, per parlar de Cubelles, que és el que a nosaltres ens importa realment és Cubelles. O sigui que jo sempre ho dic, esto no va de ideología, señores, va de pueblo. Entonces vamos a solucionar todos los problemas que tenemos, que son muchos, y en ello estamos. Y el Partido Popular siempre estará aquí al lado del vecino.
0: El president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, ha reconegut que el partit va passar uns anys complicats, però ha destacat la tasca de la regidora Juana Navarrete aquí a Cubelles.
4: Pel Partit Popular de Catalunya és una gran notícia l'obertura d'aquesta seu, perquè tens un partit que creix i ho fa a Cubelles de la mà de la Juana Navarrete, del seu equip, i és la prova fefaent que el Partit Popular està creixent, que és alternativa també a Cubelles, i per tant tot el suport per la Juana i el seu equip perquè està fent una tasca extraordinària.
0: En relació amb el calendari per anar confirmant els caps de llista i les candidatures, els representants populars han sigut prudents i han declarat que encara no tenen cap decisió presa. Juana Navarrete, regidora del PP.
3: En moment nosaltres d'això no hem parlat. Nosaltres ara estem fent feina, que és el que hem de fer, i no hem parlat d'això. Però sigui qui sigui, realment faran una bona, molt bona feina, que és el que hem de fer, treballar pel poble. O sigui, de moment no ens hem plantejat tot això. Això ja vindrà després.
0: En les eleccions municipals del 2023, el PP va obtenir aquí a Cubelles 400 vots i un regidor. Els castellers del Foix han sumat un altre 3 de 7 als monjos aquest diumenge. La colla de Cubelles ha participat en la diada organitzada per Quarts Amunt, on ha sumat també una altra torre de 6, però ha patit amb el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla, que ha deixat en intents desmuntats. Els castellers del Foix han descarregat, com dèiem, el quart 3 de 7 de la temporada i una altra torre de 6 amb solidesa en la diada de Quarts Amunt aquest diumenge als monjos. Tanmateix, han deixat en intent desmuntat el 4 de 7 i el 3 de 6 amb l'agulla. Uns objectius que, això sí, podrien assolir ben aviat a la diada de primavera que organitzaran aquí a Cubelles aquest dissabte que ve, dia 6 de juny. Els monjos, a part dels castellers del Foix, la resta de colles han descarregat castells majoritàriament de 6, però també alguns de 7 pisos, en alguns casos amb estrenes per aquesta temporada. Els escardats de l'esquerra de l'Eixample han descarregat el 3 de 7, la torre de 6 i dos piles de 4, i han aconseguit carregar el 4 de 7 després d'un primer intent desmuntat. La colla castellera dels Bous de la Bisbal del Penedès han descarregat el 4 de 6, la torre de 6 ha fet un intent desmuntat de 3 de 7 i el 4 de 6 amb l'agulla. I els Minyons de l'Arbós han aconseguit el 3 de 7, la torre de 6 i el 4 de 6, mentre que els Xicuelos i Xicueles del Delta han descarregat el 3 de 6 amb l'agulla i un 3 de 6. La pròxima cita castellera serà aquí a Cubelles, concretament la diada de la primavera. Els castellers del Foix han organitzat una diada aquest dissabte 6 de juny a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda, en què actuaran al costat de 3 colles convidades més, els castellers de Sant Feliu, els castellers de Viladecans i els bailets de Gelida. L'Ajuntament ha obert per primer cop un formulari perquè les associacions puguin proposar una persona candidata a fer el pregó de la Festa Major. Les associacions que estiguin inscrites al registre municipal tenen una setmana, fins al 7 de juny, per enviar la seva proposta de persona candidata. Les candidatures han de correspondre a persones nascudes a Cubelles, residents al municipi, o que, en cas de no residir-hi actualment, hi hagin viscut un mínim de 20 anys. A més, han de ser majors d'edat i haver desenvolupat una trajectòria destacada àmbits com el social, el cultural, el professional o l'esportiu, l'associatiu, amb una contribució positiva i reconeguda per la comunitat covellenca. Les bases també estableixen que no poden ser candidates les persones que ocupin càrrecs polítics electes en exercici o que hagin deixat un càrrec públic de designació per sufragi fa menys de 10 anys. Tampoc no seran elegibles els treballadors i treballadores de l'Ajuntament en actiu. Cada entitat pot presentar una proposta mitjançant el formulari que ja està disponible al web covelles.cat/pregó. Allà cal justificar els mèrits de la candidatura. Posteriorment, hi haurà una comissió que valorarà totes les propostes recollides i que serà qui escollirà la persona encarregada finalment de pronunciar el pregó de la Festa Major d'aquest 2026, que serà el pròxim vespre del 13 d'agost. Fa un parell d'anys, l'Ajuntament va modificar el sistema de selecció del pregoner o la pregonera amb l'objectiu de fomentar la participació del teixit associatiu local en l'elecció d'una de les figures més representatives de la Festa Major. Fins ara, però, encara no s'havia fet aquest anunci públic perquè qualsevol de les associacions o entitats de la vila puguin fer la seva candidatura directa, la seva proposta de candidatura directament cap a l'Ajuntament. S'ha frenat la petició d'un ple extraordinari a sol·licitud dels grups de l'oposició per celebrar un ple sobre l'estat del municipi. Aquesta proposta de Vox, Junts per Covelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP hauria rebut un defecte de forma per part de l'Ajuntament i això hauria frenat ara per ara aquesta sol·licitud que no s'ha tornat a presentar, segons han confirmat els membres de l'oposició. Tanmateix, mantenen la seva proposta de celebrar aquest estiu un ple extraordinari sobre l'estat del municipi en què es pugui repassar com va avançant el mandat. Així es va expressar a l'hora de fer aquesta sol·licitud Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició, en declaracions a Ràdio Covelles.
5: La gran majoria de municipis més avançats democràticament que Covelles es fan un cop a l'any un ple monogràfic sobre l'estat del municipi. Pues suposo que pues, per explicar, pues, perquè el govern tingui l'oportunitat d'explicar pues, el seu pla de mandat i les accions que està fent durant aquesta legislatura. Aquí a Covelles, doncs aquest ple no existeix, no hi és. Esperem que amb el nou ROM es pugui crear i es pugui acordar de fer-lo, però mentrestant aquest ROM no arriba, o aquest nou ROM no arriba o no arribarà mai, doncs i veient que totes les preguntes, instàncies i mocions que entrem al ple municipal o a l'Ajuntament tampoc se'ns dona resposta, doncs al final hem decidit elevar-ho un pas més i que sigui en aquest ple municipal on l'Ajuntament i el govern tinguin l'oportunitat, si vol, d'explicar.
0: Ara per ara aquesta sol·licitud ha estat frenada i per tant el termini per celebrar-se també en un primer moment s'havia previst que aquest ple extraordinari sol·licitat per l'oposició es pogués arribar a celebrar de cara a la tercera o quarta setmana del mes de juny, però ara un cop frenada, repetim, aquesta sol·licitud no avança el termini, per tant encara no se sap quan es podria arribar a celebrar. Des de l'oposició, repetim, ens han confirmat que ara per ara no han tornat a entrar a la sol·licitud d'aquest ple extraordinari amb les correccions que han demanat des de l'Ajuntament. Tanmateix, sí que tira endavant la petició d'una junta de portaveus per parlar sobre els problemes amb Hisenda. Recordem que, segons ha publicat el Ministeri d'Hisenda, l'Estat ha retingut les transferències a Covelles durant 4 mesos, concretament del desembre del 2025 al març del 2026, per haver incomplert la comunicació de la liquidació del pressupost, tal com estableix l'article 36 de la Llei d'Economia Sostenible. A més, l'Ajuntament també ha estat inclòs en el llistat de 180 municipis de tot l'Estat que es poden adherir voluntàriament al mecanisme de pagament a proveïdors per la seva morositat elevada de 90 dies o més en l'últim trimestre del 2025. Segons ha pogut confirmar Ràdio Covelles, en aquest últim trimestre la morositat de l'Ajuntament era també una altra vegada de gairebé 90 dies, d'uns 88 dies de mitjana. Per unir-se al mecanisme de pagament a proveïdors que proposa l'Estat, l'Ajuntament hauria d'elaborar un pla d'ajust que estigui validat pel Ministeri. Aquestes dues qüestions relacionades amb Hisenda preocupen els partits de l'oposició municipal i per això han demanat una junta de portaveus, tal com ha explicat Dani Pérez, regidor de la CUP i portaveu de l'oposició.
5: A Hisenda, No ha intervingut directament l'Ajuntament de Cubelles, però sí que està sota control l'Ajuntament de Cubelles ara mateix. No? Els motius? Doncs perquè els proveïdors no estan cobrant, si estan cobrant, estan cobrant a més de 90 dies, quan la normativa i la llei diu molt clar que és de 30. No? Això no és una xifra que s'arriba d'un dia per l'altre, vull dir, això són anys de mala gestió i hem arribat aquí. De fet, l'Ajuntament ha hagut de reconèixer aquest error i haurà d'assumir unes conseqüències que en part han sigut durant alguns mesos que han tingut retinguts alguns ingressos d'Hisenda per aquí a l'Ajuntament, i també han hagut de reconèixer i hauran d'assumir un pla d'ajustos i d'organització que ens preocupa.
0: Des del govern municipal encara no han fet cap declaració sobre aquestes dues situacions confirmades pel Ministeri d'Hisenda. Repetim, d'una banda, hi ha aquesta possibilitat que l'Ajuntament s'adhereixi al mecanisme de pagament a proveïdors de manera voluntària, i de l'altra, que hi hauria hagut aquestes retencions per incompliments de la Llei d'Economia Sostenible durant 4 mesos seguits. Tanmateix, malgrat que no hi ha hagut cap declaració sobre aquestes dues situacions, sí que en l'últim ple municipal ordinari del mes de maig, la regidora d'Hisenda, Alexandra Corbillo, va insistir que en cap cas s'està intervenint o hi ha hagut cap intervenció directa de l'Ajuntament de Cubelles.
6: Que és bastant greu que digui que ens han intervingut al Ministeri d'Hisenda. Això no ho digui més perquè no és veritat, senyor Pérez. No és real. No és real. Contrasti la informació. La contrasta, perquè no és real. Llavors, si l'Ajuntament de Cubelles estigués intervingut, ens haurien assabentat la interventora, la tresorera, la secretària, l'alcaldessa, jo mateixa i tot el govern. Per tant, no difongui aquest titular tan greu que pugui tenir por la ciutadania, sisplau.
0: Ara per ara encara no se sap la data en què es podria celebrar aquesta junta de portaveus sol·licitada per l'oposició per parlar dels problemes entre l'Ajuntament i el Ministeri d'Hisenda. La Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Ajuntament organitzen 3 jornades extraordinàries de lliurament de clauers vinculats al nou sistema de recollida de residus. Uns lliuraments extraordinaris que es faran des del punt d'atenció turística de la Platja Llarga al Passeig Marítim de les 11 del matí a les 2 del migdia els pròxims dissabtes 30 de maig, 13 de juny i 27 de juny. A més d'aquestes jornades que es faran en cap de setmana, els clauers electrònics es podran seguir recollint també l'oficina de sensibilització ambiental situada al Centre Social Joan Roig i Piera en el seu horari habitual, que és de dilluns a dijous de 10 a 2 i de 4 de la tarda a 7:45 del vespre. D'aquesta manera, la Mancomunitat i l'Ajuntament volen reforçar el servei de lliurament de clauers, facilitar-ne també la recollida i que els ciutadans residents o propietaris de Cubelles puguin disposar de tot el que necessitin per obrir els nous contenidors quan acabi el desplegament del sistema de recollida de residus nous. L'ENS de la Mancomunitat i l'Ajuntament tenen previst fer el tancament dels contenidors de manera progressiva els pròxims mesos, encara sense concretar quan estarien tots els elements de les illes de contenidors tancats. El regidor d'Espai Públic, Josep Maria Huguei, president de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, ja va confirmar el mes d'abril passat que es tancarien els contenidors de Cubelles els pròxims mesos i també va demanar col·laboració a la ciutadania en la recollida de clauers electrònics i també en el funcionament mateix del sistema de recollida de residus.
7: Doncs d'aquí faig una crida que la gent que no el tingui doncs el vagi a buscar, i també una crida a que tothom doncs es faci seu aquest sistema, que cada vegada hi hagi menys casos d'incivisme, que els hi ha, no? És a dir, que jo puc estar d'acord que hi ha coses a millorar el sistema, però no estic d'acord també amb l'incivisme de gent que deixa les bosses fora dels contenidors i tal. Per tant, aquí, diguem-ne que juguem a la mateixa equip, juguem a la mateixa lliga i necessitem aquesta implicació de la ciutadania.
0: Per tant, tothom qui ho necessiti tindrà 3 jornades extraordinàries per recollir el clauer electrònic dels contenidors. El punt d'atenció turística de la Platja Llarga, situat al Passeig Marítim, ho podran fer en horari de 11 del matí a 2 del migdia, el dissabte 30 de maig, el dissabte 13 de juny i el dissabte 27 de juny.
1: El
8: Avui parlem amb una família de Cubelles, concretament amb la mare del Gerard, un nen que lluita contra el dèficit de piruvat quinasa. La Vanessa Romero és la seva mare i ens apropa avui a l'informatiu la realitat de conviure amb una malaltia rara, genètica, el dèficit de piruvat quinasa. Una condició que provoca que els glòbuls vermells del seu fill, el Gerard, es trenquin prematurament, fent-lo dependent de transfusions de sang periòdiques per sobreviure. Avui la Vanessa ens parla d'aquesta malaltia i fa també una crida a la donació de sang i a les malalties rares. De fet, el Gerard aquest any fa segon de primària al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova i la Geltrú, des d'on ell també participarà de la campanya de donació de sang que s'ha organitzat per dimarts 2 de juny. Vanessa Romero, la seva mare, ens explica com va rebre el diagnòstic i com és la convivència amb aquesta malaltia.
9: Sí, doncs mira, nosaltres som pares, el Francesc i jo, d'un nen que quan va néixer no ho sabíem, li van detectar als mesos una malaltia rara, poc comú, que consisteix, es diu, com bé has dit, dèficit de piruvatoquinasa, i aquesta malaltia consisteix en que al Gerard se li trenquen els glòbuls vermells abans de temps, i això li crea una anèmia hemolítica, que se li diu. Degut a això, hi ha diferents graus de la malaltia. El Gerard està, en el seu estat és greu, i degut a això, pues, el nen necessita periòdicament transfusions de sang. Des de que va néixer, les requeria cada 3 o 4 setmanes, després li han fet una petita intervenció quirúrgica i amb això hem aconseguit que se li allargui a 6 o 6 setmanes la transfusió de sang. Però el Gerard és depenent de la transfusió de sang.
8: La mare del Gerard, la Vanessa, també insisteix que és vital que la ciutadania entengui que un gest altruista com és donar sang amb només 15 minuts pot salvar moltes vides. També ha destacat el paper de les escoles, en el seu cas el Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, que impulsa iniciatives des de ben petits per ensenyar valors d'altruisme. Parla també d'aquesta iniciativa pedagògica on el mateix alumnat de segon de primària se sent involucrat en la campanya, com el seu fill, el Gerard. De fet, ha estat el mateix alumnat qui ha creat el lema d'aquesta nova campanya que cada any celebren al centre. Tu també tens un superpoder, perquè donar sang és donar vida per conscienciar la comunitat. Escoltem a Vanessa Romero.
9: A veure, jo el missatge que els donaria, sí que és veritat que quan això no ens ha tocat a prop, nosaltres com a persones som conscients de la importància que té la donació de sang. Però quan et toca un cas tan de prop, encara ho és més. Aleshores, te n'adones realment de la importància de donar sang i que donar sang, en aquest cas, salva vides. Tant la del meu fill, que com ja us he explicat, viu gràcies a això, sense això no podia viure, perquè a dia d'avui no hi ha cap tractament que el pugui curar, sinó per la gent que ho necessita. Hi ha moltíssima gent que ho necessita.
8: Recordem que dimarts 2 de juny, de 3 a 2 quarts de 8 del vespre, al Col·legi Sant Bonaventura de Vilanova, on cursa segon de primària el Gerard, oferirà aquesta donació de sang, on doncs, aquesta família de Cubelles espera doncs, rebre el màxim volum de donacions per salvar vides com la del Gerard, que pateix aquesta malaltia rara genètica, el dèficit de piruvat quinasa.
0: Cubelles celebrarà del 5 al 7 de juny la segona edició de l'Ecorritmes, un conjunt d'activitats de conscienciació ambiental que coincideixen amb la commemoració del Dia Mundial del Medi Ambient. Durant 3 dies, del 5 al 7 de juny, el municipi acollirà diverses activitats gratuïtes adreçades a públics de totes les edats amb l'objectiu de fomentar el respecte pel medi natural, la sostenibilitat i la preservació del litoral. La programació inclou contes familiars, tallers participatius, activitats divulgatives sobre el mar i l'aigua, així com una acció de neteja de plàstics a la platja llarga. La concreció dels dies i les hores de totes les activitats es pot consultar al web de l'Ajuntament, cubelles.cat.
10: El Club Patí Cubelles finalment jugarà la propera temporada a la primera catalana. Els cubellencs van aconseguir guanyar el seu partit en l'última jornada i d'aquesta manera doncs, certificar la permanència sí o sí després de superar per 3-2 al Capellades, en una jornada on la part de baix va treure fum fins l'últim moment i els resultats es anaven donant i els equips anaven salvant o caient en posicions de descens. La prova ha estat el Club Patí Vilanova, que era el primer equip en jugar aquest cap de setmana i, de fet, doncs, la primera sorpresa, ja que els vilanovins guanyaven per 3-2 el Juneda, equip que finalment ha acabat en cinquena posició a la classificació. Amb aquesta victòria momentània, els vilanovins sortien de les posicions de descens i aconseguien situar-se en la zona de permanència. La jornada anava avançant, el Riu de Bitlles guanyava el seu partit a la pista dels Monjos i d'aquesta manera era el Riu de Bitlles el que feia un salt a la classificació i sumava els 42 punts que els deixaven ja una temporada més a Primera Catalana. Més tard arribaria la derrota de l'Igualada a la pista del Sant Just, una derrota que, per una banda, doncs, salvava el Sant Just després de sumar 41 punts i, en canvi, doncs, sentenciava l'Igualada que doncs, perdia la categoria. I ja a la recta final de la jornada ens deixaven dos partits més, el que comentàvem, la victòria del Cubelles 3-2 davant del Capellades, un Capellades que finalment doncs, ha finalitzat tercer a la classificació, però que tenia opcions fins i tot de col·locar-se en segona posició. Els cubellencs, però, necessitats dels punts, van aconseguir guanyar amb 3-2 i d'aquesta manera aconseguien ja la permanència matemàtica, al sumar també 42 punts. En els últims partits de la jornada, el Vilaseca tornava a donar una altra sorpresa i en aquest cas s'imposava 3-1 al Calafell. Amb aquesta victòria, el Vilaseca també sumava 41 punts i condemnava el Club Patí Vilanova, que havia començat la jornada guanyant i sortint d'aquestes posicions de descens i acabava la jornada en l'última de les posicions de descens amb 39 punts. Per tant, doncs, finalment, per dalt la categoria, el Vilanova, l'Igualada i el Cerdanyola. Aquests són els tres equips que descendiran i, per tant, doncs, el Club Patí Cubelles, que la temporada vinent es mantindrà a la Primera Catalana. Es dona el fet de que si el Cubelles no hagués guanyat el seu partit, hagués empatat amb el Vilanova amb 39 punts i, per tant, doncs, les coses haguessin estat ben diferents per l'equip cubellenc, que finalment ha pogut doncs, no només salvar-se, sinó que ha acabat a meitat de la taula, amb 42 punts, els mateixos que el Vilafranca i la Sagrera. Així doncs, final de temporada per al masculí, aconseguir l'objectiu de mantenir-se a Primera Catalana i ara al Club Patí Cubelles li queda d'aquí unes setmanes la final per l'ascens a la Nacional del Femení, que es disputarà el proper cap de setmana del 13 i del 14 de juny a Sant Celoni, on les cubellenques tindran l'oportunitat de fer història i pujar a la Nacional, mentre que el masculí ha complert amb el seu objectiu i la temporada vinent seguirà a la Primera Catalana.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
11: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
12: Res pot completar. Jo només vull tornar. Aquell juliol tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: És valenciana i del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens arrebatem.